0: generalizat que afecta també als joves.
1: El papa ha viscut un autèntic bany de masses a Montjuïc, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència de joves.
2: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
3: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
4: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
1: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
5: Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta.
1: Irlanda del Nord fa una crida a la calma davant les concentracions de protesta de l'extrema dreta pel brutal atac amb ganivet dilluns a Belfast, la capital. La policia va detenir un home sudanès sospitós d'haver intentat decapitar un home de raça blanca.
5: Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'història i història de la filosofia en el segon dia de selectivitat. Aquest dimarts, les proves d'accés a la universitat han començat sense problemes, tot i la visita del papa i la vaga de docents. A l'examen de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuertes i Blas de Otero.
1: Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant la tarda. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. El Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants.
5: El museu comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Cinta Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, que és qui ha impulsat el projecte.
6: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
5: Aquest nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment aquest centre.
1: Esports. El Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
5: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
5: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid, que l'equip matalasser ja ha rebutjat.
5: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 a l'últim partit de la fase de classificació.
7: Fins aquí les notícies. Tot costa.
8: La temporada del 10.
9: Mateu la Oz mentre xiula gaudeix del joc.
10: Moltíssim, com un cervet, això és màgia pura.
9: 10 temporades ja.
11: Això vol dir molt, el fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
12: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Per molts anys i que en feu molts més.

0: Vull.
1: Estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de, hòstia, que has de fer caca, què?
2: Si l'ho fotut per sota.
0: Pipí, sí, portem un pitoflà, porto un tubo.
1: Un pitoflà?
3: Com
1: pitoflai. Un pitoflai, eh?
0: Diguem pitoflai.
1: És sí, per és pixar.
3: Un... Però pot sí. haver passat que algú vagi pel carrer i digui, ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
4: Això és un sant.
0: No, no, això no, però cales de plata no ho podria ser.
3: Ah, sí? Mercè, per la tele. Santifon, eh? Santifon, eh?
4: Santifon, què ha fet aquest
3: home? Aquest home es llença així en parapent.
5: Oh, en parapent de... no podria.
3: Ah, els dos millors de Catalunya.
5: Sí,
3: eh? I tres cops, ha sigut tres cops campió d'Espanya.
4: Un campió.
3: Vull dir, una cosa...
5: Com saps tantes coses?
3: Perquè jo sou molt aficionat a aquesta gent que vola.
4: També parlarem del confeti.
5: Vinga.
4: A mi m'emprenya molt el confeti.
5: No, no, que fa festa i fa alegria.
3: Sí, que arriba el jefe.
1: Déu vos guard.
6: I visca el Batlle!

0: Originalment el confeti no era confeti.
1: Ja hi som. Eh? Ja, com ho explico? Que el confeti no era confeti? Com...
0: El confeti, els paperets de colors, sí, no són l'origen autèntic del confeti. De fet, en diem confeti perquè en italià vol dir confits, carmels,
2: ah,
0: dolços.
2: Mira.
0: Un confeto en italià és un carmel i confeti és el plural, carmels, que oh, és el que es llançava a Itàlia en les celebracions, sobretot els carnavals a partir del segle XVI.
3: Ah, oh, mira, així els de Vilanova i la Geltrú no són tan benaïts com semblen, eh?
0: Exacte. Ah. De fet, a Vilanova i la Geltrú, que sabeu que llancen carmels pel carnaval, podríem dir que són els únics que ho fan com es feia originalment al carnaval de Venècia. Fixa't. Allò és el confeti autèntic. Llavors, cap al segle XVIII, algú va començar a veure que llançar carmels tenia alguns inconvenients, sobretot que era molt car.
1: El preu.
0: Clar,
1: noi.
0: El preu.
1: Clar,
0: clar.
2: Està el mal que fa quan et cauen a sobre. Mm.
0: També, també.
4: Però està clar que llançar paper és molt més barat.
0: És més, també trobo que vam passar el paper dels carmels al paper molt de pressa,
3: sí,
0: no?
3: És molt radical,
0: vull dir,
3: en canvi.
0: Sí. Ja, entenc que els carmels són cars, però abans d'arribar a llançar trossets de paper, buscar sí, un altre... Pipes, tira pipes.
2: Pipes. Són, pipes, pipes són barates. Però les pipes,
3: sí,
2: són grises.
3: Oh.
2: Pintades,
3: sí.
2: No, no, no fan festa, les pipes.
1: Bueno, ara perquè ja ho tenim assumit, eh? Però jo m'imagino a la reunió que va arribar el tio que va decidir, de dir, escolteu, a partir d'ara, en lloc de tirar carmels, tirarem paper.
0: Hòstia.
1: Vull dir... Els has de tenir molt ben posats.
0: Has d'estar molt convençut de la idea que portes a la reunió.
1: Has de portar un bon PowerPoint allà, per explicar-ho.
0: Té noms i cognoms, aquest senyor. És Enrico Mangili, el 1875. Va començar a comercialitzar trossets de paper com a confeti, fent servir les restes del paper de la cria de cucs de seda.
2: Ai, quin fàstic! Però què vols dir?
0: Bueno, que feia servir uns papers pels cucs de seda i llavors, per aprofitar allò, ho van fer petit i ho tiraven pel carnaval. Després, París incorpora els paperets de colors al seu carnaval i de mica en mica ja es va estenent a tot el món.
3: És un merder el confeti, vull dir, jo no ho suporto.
0: És terrible.
3: Hòstia, recollir tot allò...
0: A les celebracions, quan el Barça guanya una competició ben parida, sí, i veus els jugadors allà, que a vegades tiren tant confeti que no veus ni els jugadors.
1: Sí, és veritat.
0: Queden capats de confeti,
1: sí, sí, sí,
0: que tot allò, recollir-ho de l'herba, ha de ser un merder, també.
1: També. No
0: sé, allò, perquè allò ho recullen i ho tornen a fer servir o es llença aquell confeti?
1: Es reutilitza.
0: Ah, sí?
1: Es reutilitza, paio. Sí, ah, sí. O sigui, el que es tira a la final de Champions,
0: sí,
1: després es recull tot i es tira pel campionat de Lliga.
0: Ah, sí.
1: Un cop s'ha fet servir per la Lliga, es recull tot i es tira per la final de Copa del Rei.
2: Però guardar-ho s'ha de tenir molt clar que la guanyaràs, eh?
1: No, també. Però això ho fa una organització.
3: Sí.
1: Això és la FIFA. Guarden amb saques,
0: o sigui,
1: amb un graig.
0: Va perdent una mica de qualitat, també.
1: Sí, però això es pot anar mantinguent, vull dir que es va conservant i després ja... Passa, per exemple, de la final de la Lliga, passa a segona divisió.
0: Sí.
1: Passa a primera rep.
2: Sí. Ja va perdent color.
1: I acaba a quarta catalana.
0: I aquell,
1: l'any que vam guanyar la Lliga Arbúcies, va passar per Arbúcies.
0: Sí, sí,
1: un confeti que havia celebrat...
0: A la Champions.
1: Al Bayern de Múnich a la Champions.
0: Fixa't.
2: Era el mateix confeti. I eren paperets grocs, no?
1: Sí, sí, sí. I ha acabat amb els alevins de Lloret de Mar. Sí, sí, sí. És el mateix del Bayern, ha acabat a Lloret.
0: I llavors ja el llencen, entenc.
3: No.
1: Depèn, a vegades el tornen a agafar, el repinten.
0: Sí.
1: I el passen al bàsquet, que ja són esports més minoritaris.
0: O els fills dels jugadors per fer la comunió, alguna
1: també
0: festa.
1: Així ho fan.
0: Li donen amb la mínia mal perquè ho tiri amb la comunió del seu germà, aquell petit.
3: La comunió, no. La comunió,
0: no,
3: vols dir?
0: No, perquè no la fan.
1: No, no, no.
0: Però a la festa d'aniversari.
3: A la festa d'aniversari tiren confeti?
0: De la mínia mal, home, si hi havia nanitos i tot, com no hi havia d'haver confeti? Suposo que sí. Carles Xuriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: savi per conèixer. Un home que ha passat mitja vida sense tocar de peus a terra. Amb 64 anys està entre els millors de Catalunya en vol en parapent. Un esperit lliure i aventurer que ha fet més quilòmetres entre els núvols que per carretera. I, per si no fos prou, també va ser 3 vegades campió d'Espanya d'ala delta.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Santi Font!

0: Santi, què has menjat avui per esmorzar?
1: Ah, aquesta sabia que me la preguntaries, sí. I he fet un esmorzar especial.
0: Sí?
1: Una llesca de pa amb colacau i oli d'oliva.
2: Boníssim, m'encanta.
1: Que si això és de Girona, eh?
2: Home, hosti, això m'encanta a mi. Hòstia, m'agrada molt.
0: D'on ets tu, Santi?
1: Jo sóc de Sal.
0: De Sal, eh?
1: I què?
0: Ah, no?
1: No, home, perquè... Sé que pensava venir amb una samarreta que deia que van fer els de Sal, que deia soc de Sal i sota ficava. I què?
0: I què? I què? Molt bé, molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí, soc nascut a Sal, però estic a Garriguella actualment.
0: Escolta, tres vegades campió d'Espanya?
1: Ui, això és una vida anterior.
0: No, home, però... Carai, ostres, i encara voles 64 anys? No té edat, això del parapent?
1: Què va, no. Veiessis allà a Santa Brígida la joventut que hi ha.
0: Sí?
1: I jo quan hi vaig sóc el més jove.
0: I el més gran? Tu.
1: Poder en Jaume...
3: En Jaume de Garriguella?
1: No, en Jaume d'Arbúcies.
3: Ah, en Jaume d'Arbúcies.
2: Abans ho he dit, en Jaume Terrés.
3: Hòstia,
2: sí. En Mota.
3: En Mota.
2: Sí, encara vol,
1: sí,
2: en Mota,
1: sí, sí. Salta Muralles, li dèiem.
3: Salta Muralles.
1: Li diguem, sí.
4: Com dic Salta Muralles?
2: Ja. Que te'l diré trobar a casa seu.
1: Va anar un dia al castell de Hostalric, va voler saltar i es va quedar allà penjat.
2: Nosaltres no ho explica això, eh? No ho explica això, en Jaume.
3: Nosaltres per la ràdio el fèiem sortir, que deia que... Bueno, ell era el director de l'oficina del Banc de Sabadell.
1: Sí, home.
0: Assaltava Muralla, eh? El director de l'oficina del Banc Sabadell.
3: Sí.
0: A quina... A d'Arbúcies?
3: D'Arbúcies.
2: Mota.
3: Va perdre... I va perdre el dit, hòstia.
1: El jutge de Pau.
2: El jutge de Pau.
0: Ah, sí, fa coses, aquest home.
3: I va perdre el dit.
0: A on te'l va perdre?
1: Va apretar un paramotor per darrere i l'hèlice se li va emportar...
4: Oh, no!
3: Llavors en Fillà de Sijons anàvem a fer una reunió amb ell demanant-li un crèdit o així, i li dèiem tu que no ens enganxem els dits aquí.
0: Bueno, jo pensava que sent el director del Banc Sabadell vull dir que hi ha molts deutes que, no, quan no es paga et tallen un dit.
2: No era això.
0: Bueno, no em desorienteu l'entrevista. Sisplau, estàvem aquí amb el Santi Font parlant de parapent i...
1: Bueno, de volar.
0: I de volar i d'ala delta. Ens pots explicar una mica la diferència entre un ala delta i un parapent?
1: És el mateix esport, el que passa que l'avió és diferent. Un és vertebrat i l'altre és invertebrat.
3: Ai, carai.
0: Què vol dir això?
1: Com que no té ossos, el parapent és un...
0: Parapent és com un paracaigudes, és una tela.
1: Sí. I l'ala delta pues, és rígida, té ossos.
0: Hi ha una estructura, diguéssim, no? De... Bé. Digues.
1: No, bueno, que ha anat evolucionant. O sigui, l'ala delta ja està una mica... Ja està...
0: Què vols dir? Ha passat de moda?
1: Sí, són dinosauris, ja.
0: Ah, sí?
3: Ostres!
0: La gent s'ha anat passant al parapent.
1: Sí, però vas, per exemple, a Àger i només hi ha en Tassi, en Joan volant, o dos o tres, amb ala delta. Tot l'altre és parapent.
4: Perquè és més fàcil anar amb parapent que amb ala delta?
1: És més fàcil d'ensenyar totes les... i més fàcil d'aprendre.
3: I seguretat és igual?
1: Això depèn del...
2: Del que condueix.
1: De l'índio.
3: De l'Índio. Que passa.
0: Dona la sensació que us coneixeu tots. Dius en Tassi, sí. Joan...
2: No, també ens diu com si us coneguéssim nosaltres. Sí.
1: Home, jo porto llista de gent a anomenar, eh?
0: Ah, sí?
3: Serà llarga aquesta entrevista.
1: No, home, és que hi ha gent molt ferma, eh? Vull dir, el cap de setmana vola la gent i no surten al telediari.
0: Clar.
1: I han fotut unes volades, s'han anat... Bueno, cap de setmana aquest passat, el dijous i divendres passat,
0: sí.
1: La gent va sortir d'Àger, se n'en va anar a l'Aneto i va tornar.
4: Què dius?
3: Volant.
1: 100 i escaig quilòmetres. Jo me'n vaig anar fins a Pedra Muntanyesa, allò, Serra Ferrera, i després vaig tornar.
0: Què dius, Anna?
1: 8 hores de vol.
0: Oi, i no gastes gota de gasolina, eh?
2: En canvi només surt.
1: Sí que en gasto.
0: Ah, sí?
1: Sí, vaig agafar l'autobús fins a... No rigueu.
2: Ja us en foteu.
1: Vaig agafar el tren de Vilajuïga fins a Figueres. De Figueres fins a Olot amb autobús. M'esperava amb Marc Sarsenegues i vam anar.
2: Ja n'ha sortit d'una altra, la llista.
1: I després anar allà, a baix, a Àger, autostop cap amunt. Però això...
0: Autostop?
1: Sí, perquè ens pugessin a dalt.
2: Clar.
1: Som gent gran.
0: Sí, sí.
1: Els joves...
0: O la gent gran no en fan autostop normalment.
1: Els joves fan hike and fly, que en diuen en anglès.
2: Com?
3: Dius?
1: Caminar i volar.
0: Hike and fly.
1: Sí, i pugen a peu. Hòstia. El temps que nosaltres vam pujar a dalt amb el cotxe,
2: ja l'has dit.
1: En Manel Gras.
0: Manel Gras.
1: Va pujar corrents. Manel Gras, un gran...
3: Va pujar corrents, en Manel Gras?
1: Sí.
3: Sembla que no pugui ser.
2: Sí. Va arribar rebentat a dalt, eh?
1: Bueno, jo li dic Manel Gas, perquè va tota bufa. Sí. Però no, els joves ara, el que està més de moda és sortir pujar corrients, volar i seguir volant i caminar i volar i anar fent pels Pirineus.
0: Està bé.
1: Per cert, que es fa la Xpir aviat.
0: Sí? Que és una cursa, és la competició més bèstia que hi ha o no? És de les més guapes.
1: Home, els Ics Alps també és molt bèstia, perquè sí, allà fan 1.600 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do.
1: I aquí faran la travessa des de Orambíria, o no sé...
0: Ondarribia?
3: Ondarribia.
1: Allà... Surten d'allà corrients tocant l'aigua i a la primera muntanya que volen van seguint tal, fins al Port de la Selva.
3: És com els gerrons, però volant.
1: Volant i corrients.
3: Bé.
1: I és impressionant, els segueixes per internet i foten unes volades. I aquest any hi hauran d'aquí a casa, bueno, una bona colla, eh?
0: Quina durada té això? Quan hi tardes a fer aquest recorregut?
1: Ara han de fer S's, els hi fan fer S's amb el GPS, perquè en recordo es fa cada dos anys, en Mauren va arribar, el tercer dia estava a Navata. Tercer dia.
3: A Navata, ja.
1: Caminant i ja va arribar...
0: Santi, parles de molts quilòmetres, la gent que no està molt avesats a aquest tipus de vol, com s'aconsegueix, perquè no hi ha motor amb el parapent ni amb l'ala delta, com s'aconsegueix fer tants quilòmetres sense que això vagi baixant?
1: El parapent sempre baixa.
0: Sempre baixa.
1: Tots els sants hi ajuden. Això... Avall. El que passa que nosaltres els que estem per terra, quan estem per terra, el vent el notem horitzontal, ens ve de la dreta, de l'esquerra, de la darrera, sí, o de davant. Però la que tens una mica d'alçada, l'aire és vertical, o sigui, puja i baixa. No?
0: D'acord.
1: Aleshores, puges una muntanya, podria ser Ogassa, per exemple, i en allà, per fer una volada grossa, has de sortir aviat i aterrissar tard. I anar el més de pressa que puguis durant tot aquest temps, perquè sigui un vol llarg, no? I aleshores esperes les primeres tèrmiques, o sigui, has de sortir amb els primers tèrmics, que vol dir que el sol escalfa, puges, surts, agafes la tèrmica i mires d'agafar la màxima alçada.
0: La tèrmica és una corrent d'aire calent que puja cap amunt i t'empenya amunt.
1: Que puja cap amunt, que és una de les coses més divertides que hi ha, que és girar una tèrmica, perquè no la veus, és transparent, només tens... poda que sigui massa forta o poda que sigui massa fluixa. Estàs allà variant-te amb una corrent d'aire que te va enlairant i tu has d'anar girant i centrar-la. Caus per aquí, doncs t'acostes més cap allà i tornes a pujar.
0: Com la detectes, Santi?
3: Amb espiral, no?
0: Com la veus?
1: Sí, perquè, clar, bueno, perquè, sí, clar, has de tornar allà on eres.
3: I com la veus? Com ho saps?
1: La sents, esclar, sents una accelerada, però després, quan estàs accelerat, igual que un ascensor, després ja no el notes, no?, que estàs pujant. Per això portem el variòmetre, que és una cosa que pita. Pipi, et diu, estàs pujant, noi. Ah. I després vas veient l'altímetre que d'allonsis. Després també tens referències dels ocells o dels altres que volen.
0: Ah, sí?
1: Home, i tant.
0: Us fixeu en què fan els animals, els voltors, per exemple, que aprofiten les tèrmiques?
1: I ells es fixen en nosaltres.
0: Ai, coi.
1: A vegades, pobrets, els enganyem. Va passar més d'una vegada. Però va bé enganyar-los.
0: Però què vols dir, els enganyeu?
1: Tu arribes en un pasto que ets ignorant a veure si puges per allà.
0: Sí.
1: I, esclar, no saps per on te pujar, perquè no saps on te serà la corrent o on te rebentarà. I per allà hi ha moltes buitreres, no?
0: Sí.
1: I aleshores les buitreres diuen, hòstia, aquest puta en sap. Ha vist algú, no?
0: Sí.
1: I es pensen que jo en sé i després surten. Però després el que passa és que tots surten, els voltors, tots surten a volar i diuen, hòstia, collons, aquest
0: no en sabia tant.
3: És més curt.
1: I després, clar, com que són uns animals molt vagos que no remen gaire, se'n van, i després ja estàs salvat, eh? Perquè si tens al voltant, com a la Vall d'Isona, no? Recordo una vegada, allò que arribo allà, hòstia, res, de cop me vaig trobar rodejat de voltors, i després veus un que s'eixapla, un que gira una mica cap allà, que puja una mica, tots van cap allà, jo també, i vam fotre, bueno, 3.000 metres damunt.
0: Cap amunt?
1: Sí, tots plegats.
0: Hòstia, voltors i parapent.
1: Perquè ells esperen també, és clar, ells també tenen de menjar, estan esperant la tèrmica, la primera tèrmica del dia.
0: Sí.
1: I després, a partir d'allà, ells comencen el viatge, se'n van a buscar menjar.
0: Perquè, i pot ser que us molesteu, diguéssim, que algun accident que hagi provocat algun voltor, no?
1: És rarament, o sigui...
0: No,
1: alguna vegada algú l'ha xocat, però és ben bé que... No, és que tots fem el mateix, hi ha una harmonia. Ens comuniquem.
0: Hi ha una... Bueno, els que no hi estem molt avesats, no?
3: Tu tens
0: una sensació de perill que no sé si és real, no sé si és perillós volar amb parapent.
1: La ignorància, és atrevida, la ignorància. Però, mira, tu, som gent gran i no ens fem mal. Vull dir, anem bé. El que perillós, bueno... No, ja, jo cuido molt de triar els dies. Clar, si el dia és més bo que jo, fantàstic, perquè pots fer un vol així gros.
0: Sí, el més important seria la meteorologia?
1: Triar bé els dies. I ara que els podem triar bé, amb anticipació, fotem unes volades que no havíem fet mai.
3: Però un dia dolent què vol dir? Un dia que plogui?
1: No, un dia dolent vol dir un dia que entrarà el vent més tard o que hi haurà una tormenta al vespre o a la tarda. Ah. Per tant, ja la veus a venir i no vas aquell dia a volar. Abans, quan érem joves, sortíem a volar i de cop ens trobàvem rodejat una tormenta per aquí, una tormenta per allà, i se'ns emportava o algú es havia fet un mal.
2: Ah, t'has fet mai mal, allò que diguis, hòstia, vaia susto?
1: No.
0: Tu fa 30 o 40 anys que voles, no?, una bestiesa. Ha evolucionat? Com has vist aquest canvi, diguéssim? M'entenc que ha anat evolucionant.
1: Molt, hi ha un nivell molt alt de gent. Jo és una... vull dir, volar amb tots els joves, i no tan joves, per exemple, en Xavi Bonet té la meva edat, i és un mestre, vull dir, fot unes volades. Aquell dia va anar fins ben bé a la Neto i va obrir cap Organyà i va fer una volada a 180 i pico quilòmetres, o sigui, genial.
2: I això deus acabar rebentat, per això, o què?
1: Què va?
2: No
1: s'ha sentat com aquí.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí.
0: Assegut?
1: Sí.
0: Pam.
1: Si no tens mal de ombros o braços...
2: Ai, jo tenia el manguito rotador fotut, jo.
1: No, doncs... bueno, doncs després gires només cap a un cantó.
2: Ah, clar.
1: Però a vegades
3: es troba...
1: Et trobes amb una tèrmica que el primer que la gira gira cap a l'esquerra i dius, hòstia, jo també, no? Però el millor és no tenir manies i tant girar a la dreta com a l'esquerra.
4: I feu grups així per sortir? O sigui, voleu en grup o és una cosa solitària?
1: El grup va bé perquè t'ajuda molt, perquè tens referències. I sí, però, no sé, per exemple, aquest dia jo vaig anar cap a Pedra Montañesa tot sol. Bueno, amb l'Antonio Gaviscol, que em va acompanyar un tros.
3: Sí, en Gaviscol.
1: Hòstia, en Gaviscol de... genial, l'heu de seguir.
0: En Gaviscol?
2: És de la Bisbal.
1: Sí. No. Home, és de Lleida.
0: Per què parleu com si fóssim tots d'un poble molt petit?
4: Sí, que jo... és que no ho entenc.
2: És ell que ens ha liat així, eh?
4: No ho entenc.
2: És ell que ens ha liat així.
3: No coneixeu en Gaviscol, perquè és de Lleida.
1: No. Sí, l'heu de seguir, perquè fot una xerrada. Ell era mestre i explica els vols i xerra com va volant.
0: Sí.
1: I explica, ara pujant aquí, que fem el salt.
0: Perdona, Santi, que et talli. Quan vas volant, si vas dos, pots xerrar un amb l'altre o no? No us podeu acostar tant, entenc.
1: Sí, l'Antonio m'acosta i diu, cap a Pedra Montañesa! Dic, som-hi's!
2: Filòsofs.
1: Sí, però ella es va rajar, se'n va tornar. I em va deixar a mi sol cap allà, i anar fent. Però portem ràdio.
0: Ah.
1: I ara, jo a ràdio no gaire, però porto el Cello, que és una, allò, un telèfon, no? Vas amb el telèfon, a vegades et truca a la telefònica i diu, vols comprar una? I dic, no, que estic...
0: volant, ara no m'atabali.
1: Sí. Però amb el... I després veiem els altres com volen, veiem un son, un van. I després compartim els vols, que és molt maco. L'XC Context és genial, és una aplicació que veus... Ara podríem mirar els que estan volant ara i seguir-los.
0: Però tu que dius que fa mitja vida que voles, al principi, entenc que no hi havia telèfon mòbil. Això com ho viu a casa? Com et comunicaves abans? Me'n vaig a volar.
1: Sortia de Roca Corba amb en Jordi Terrades, que envia allà abans, baixava el cotxe, no? Dius, espera't aquí, allà a l'estany de Banyoles. I tenen, i esclar, aterrisso a Berga al cap de 5 hores, no?
4: Clar.
0: Com el trucaves? Anaves a un bar?
1: No, anaves al bar, a buscar un telèfon, sisplau, deixa'm-ho trucar.
3: La cabina.
1: Trucaves, i després trucaves a l'Ast, que era el bar allà on estava ell esperant, i dius, vine'm a buscar a Berga.
3: De Banyoles, saps?
0: Abans l'amistat era diferent, també, la gent.
3: Eren més amics, abans.
1: Ara amb el parapent te'l carregues i fas autostop. A mi encara em pugen, perquè sóc un senyor gran...
3: No, fas cara de bon noi.
1: Sí, però costa, eh? Però des d'aquí, que ara que m'escolta molta gent, no? Com veieu un senyor o un jove amb una maleta grossa que fa autostop, és un parapentista que vol tornar.
4: No és un psicòpata amb tot l'arsenal preparat.
1: No, home, confiança, perquè, no sé, a vegades et passes allà, a la Pobla de Lillet, direcció cap a Ribes de Freser, i no passa ni un punyadero cotxe, t'està allà tres, i em passa un i...
4: I no para.
1: I no...
4: Som desconfiats.
1: No tant.
0: Home, si pareu en Santi, tindreu conversa.
2: Sí, home, ho passareu bé. Ho passareu bé.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Santi, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
6: Vera!
0: T'agrada la llangonissa?
1: No menjo carn.
0: Què dius ara?
1: Sí, però la meva dona s'ha ficat a menjar carn ara fa 3 setmanes.
0: Mira, ja ho podreu celebrar.
1: Ja servirà.
0: Ets vegetarià?
1: Bueno, no menjo cor.
2: La teva dona, ho has dit perquè et faltava dir el seu nom?
1: La Marta. No, però de fa poc, perquè ens fem grans i allò dels ossos que diuen i tal, i diu, començaré a menjar carn.
0: Vinga, doncs, mai és tard. La paraula d'avui és aixerraït. A, aixerraït, persona d'un caràcter molt alegre que transmet i contagia el bon ambient a la resta.
3: L'altre dia vaig conèixer el germà de Montilla, tu. Mira que arriba a ser trempat i aixerraït. Sembla mentida que siguin germans.
0: B, aixerraït, es diu quan algú pateix descomposició intestinal, quan la femta no té cap consistència i queda totalment líquida.
2: Vaig voler fer-me el xulo i menjar més ostres que el meu cunyat i l'endemà vaig anar tot el dia aixerraït.
0: O C, aixerraït, es diu per fer referència a una cosa resseca, d'una gran aixutesa.
4: Tanta estrella Michelin i tanta història, i vam anar a dinar i jo vaig demanar musclos al vapor i em van portar un plat amb un trist musclo aixerraït que semblava un xiclet mastegat.
0: A, B o C?
1: Ui, doncs, tu no sóc gaire llegit, jo. Però... jo... la C.
0: La C?
1: Però poder ser la...
0: no. La C, correcte!
2: Va, per la Marta!
0: La B, que era anar aixerraït, que anar descompost. Ara pensava, si estàs allà dalt volant i t'agafa un atac de... hòstia, que has de fer caca, què?
2: Si l'ho fotut per
1: no, sota... Sí, portem un pitofly, porto un tu.
0: Un pitofly?
1: Pitofly.
0: Pitofly, eh?
1: Em diguem pitofly.
0: És per un... pixar.
2: Però pot haver passat que algú vagi pel carrer i digui, ai, un colom, i digui, me cago en Déu, que això és més grosa.
3: Això és ensat.
1: No, no, això no, però peles de plata no ho podré ser.
2: Ah, sí? Hòstia, quin susto, no?
0: Si et cau una pela de plata,
2: no? 3.000 metres.
1: No sé, o el pinyol del préssec...
2: Oh, collons, això pot fotre mal algú ja, amb el pinyol.
0: Ja, mira.
1: No, home, ja no voles per allà dalt de muntar.
2: Ah, no vols ningú, ja.
0: No hi ha ningú.
2: Ah,
0: no. Bé, avui dedicàvem el capítol al confeti.
4: Al confeti. Segurament un dels llocs on més confeti es tira, no sé si ho sabíeu, és el cap d'any de Times Square.
3: Mira. Ah, veus, no ho sabia.
4: Diu, això?
3: No, a mi, per cap d'any, m'agrada molt més tirar serpentina.
0: La serpentina.
6: Està bé. I la saps tirar o ets d'aquelles persones que les bufa... No, no ho feu, la serpentina.
0: Vull dir que no s'ha de bufar.
6: No, té un forat, no? És un el parapent es veu que està com fet com perquè es bufi, però, saps? La serpentina té un forat al mig.
0: És molt gros aquell forat.
3: No, però s'ha de bufar una serpentina.
0: Sí. Jo he vist gent bufant serpentines per cap d'any.
2: Les pantasogres es
4: bufen. Jo també ho he fet. Sí.
2: Es bufa les pantasogres, però les serpentines no foteu.
4: Sí. Mira, doncs sí. Doncs deixeu-vos estar de bufera, però parlem de confeti.
0: Confeti.
4: La nit de cap d'any a Times Square es llança gairebé una tona i mitja de confeti.
0: Hòstia de Déu.
3: Molt bé.
4: I ho fan manualment, ho fan més de 100 voluntaris, doncs des de les terrasses de Times Square, sí, quan tiren allà així, anualment. A més, des del 2007, entremig d'aquest confeti, hi ha barrejats també uns paperets escrits, que si tens la sort de trobar-te'l, que això és perquè durant un mes, el mes de desembre, es planta com un mur a Times Square i la gent hi va deixant els seus desitjos.
3: Ah, va, no?
4: Vull, per exemple, trobar feina, vull enamorar-me, doncs que el meu equip guanyi la Super Bowl... Sí. Van enganxant tot allà.
3: A Pau del Món, eh?
0: A Pau del Món no pot ser més Estats Units, això.
4: Clar, això... No.
3: Val.
4: No. Llavors, tot això es converteix en confeti que vola pel cel de Times Square la nit de cap d'any.
0: Mira,
3: com a idea està bé,
0: està bé.
3: És una bona merda.
4: És una mica de triturar els desitjos. No sé si m'acaba d'agradar.
3: Bueno, per Sant Joan es cremen.
0: Sí. Santi, escolta'm, ens anem amb aquest missatge. Si veieu una persona amb un parapent a l'esquena, amb una maleta grossa, fent autostop, carregueu-lo.
2: Ho farem,
0: Santi. Santi Font, gràcies per venir a seure una estona a la Renaixença. Oh!
5: Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Si encertes la paraula, pots marxar amb una llonganissa sota el braç.
0: Arnau Tordera, Laia Gluck, confeti i música, com es relaciona això?
7: Home, confeti i música a mi em transporta a aquelles festes majors, antigues, canòniques.
0: L'embalat.
7: L'embalat, sí, les garlandes, les cadires de fusta, el ball de Rams, ui, el primer amor.
0: Carai. Què et vas enamorar l'any 63, tu?
7: Va ser just 2 anys abans, sí, el meu primer amor. Jo en tenia menys, encara era un espermatozoide, però vaig quedar absolutament enamorat.
8: Va, avui us farem un monogràfic, i és que parlarem de l'orquestra de ball en actiu més antiga de tot Catalunya.
7: Ei!
8: tècnicament n'hem de dir cobla orquestra. Aviat us explicarem per què. I és que estem parlant, atenció, Carles Xuriguera, de ni més ni menys, la cobla orquestra Montgrí.
3: Hombre! Hombre, visca els Montgrí!
2: Visca! Visca!

0: Aquesta entitat musical històrica ha estat amenitzant les festes majors, les celebracions i les festivitats dels nostres pobles i ciutats des de l'any 1884.
1: I segueixen en actiu, eh?
2: Diguem-ne, i tant.
0: 142 anys
3: són els mateixos,
0: de trajectòria i en actiu. No, han anat canviant, algun dels components ha canviat.
1: Es van canviant com les Macedònia. Sí. Quan es fan grans.
4: Ai, m'encantaven les Macedònia, a mi.
0: Avui no parlem de les Macedònia.
2: Sisplau.
4: Però algun dia
0: no comencem la ment. Algun dia parlarem només de les Macedònia. No serà avui. Avui parlem d'un projecte que va néixer una mica abans que les Macedònies perquè, bé, el 1884 encara estàvem en plena renaixença, amics.
1: Sí.
3: Mira.
4: Abans us estàvem comentant aquesta naturalesa dual de cobla i orquestra, i és que els Mulungrins combinen des de ja fa molts anys aquest binomi musical, perquè poden interpretar repertori sardanístic i també peces de balls i cançons de tots els temps. Això és ara, però és que quan van néixer, com us deia l'Arnau, ara fa 142 anys, eren només, entre cometes, perquè ja és molt, una cobla.
2: Molt bé. Jo vaig aprendre a ballar sardanes amb ells, eh?
1: Sí?
2: Home.
1: Tu en saps de ballar sardanes?
2: Esclar que sí. A mi me'n va ensenyar en Pere Serra.
1: Ja comencem.
2: Has de dir noms, també?
1: Sí.
2: Santi?
0: Figuera, saps quina és aquesta sardana o no?
2: Això és Torroella 1884.
4: Oh, home, ja.
0: El guió el té davant.
4: Ai.
0: Per saber com va néixer aquesta cobla, ens hem de traslladar, en efecte, fins a terres xurigaresques. Torroella de Montgrí.
2: Torroella
0: de Montgrí.
2: Torroella de Montgrí.
0: Allà un jove músic anomenat Carles Xuriguera...
2: No.
0: Un jove músic anomenat Pere Rigau, amb només 16 anys... i amb la voluntat de separar-se de la cobla que havia creat el seu pare uns anys abans, va fundar la cobla Mungrins.
1: Amb 16 anys, eh?
0: 16 anys. Què fèieu vosaltres amb 16 anys?
2: Hòstia, si t'ho explico, tanc en el programa.
3: Ho ha dit
2: l'Àlex.
3: Ho ha dit.
0: Doncs mira, aquest nano, en Pere Rigau, també tocava el flabiol. Era un virtuós. I això va facilitar que... tot i la seva notable joventut, doncs pogués tirar endavant un projecte com aquell.
4: És una bèstia a part, Arnau. La cobla va anar creixent i aconseguint notorietat, però Pere Rigau, que l'havia liderat des de la seva creació, malauradament va morir bastant jove l'any 1909. Va ser llavors quan Vicenç Bou i Geli, que era, atenció, flabiolaire, trombonista, violinista i compositor...
2: I amic de casa.
4: Les regnes. Això com
2: amic
4: pregunta.
2: De casa?
1: Era
2: amic
1: teu?
2: De casa, no, de l'avi.
1: Del teu avi.
2: Home, parava, sí, feien el got de vi junts.
1: Mira que maco.
2: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, Sorguera, és un dels grans noms del sardanisme.
2: Vicenç Bou i tant.
0: Bé.
4: Sí, eh? O sigui, es coneixien i...
2: Sí, carai. Bueno, i la família Bou, a més, carai, és una família molt coneguda i molt de Torroella, molt, collons, molt estimada.
1: És com si ho hagués fet en Xuriguera mateix.
2: No, només faltaria. No li arriba la sola a la sabata. No
4: sóc... Bé, doncs, el bon amic d'en Xuriguera...
2: No,
4: de la família.
1: Esteu embardant molt, sí.
4: El bon amic de la família Xuriguera, en Vicenç Bou i Geli, va dirigir la Mungrins gairebé 20 anys i va deixar algunes de les sardanes més emblemàtiques del repertori.
2: Va, aquesta sí que se sap.
1: Quina és aquesta?
2: Llevantina.
1: Llevantina.
0: Home, mare de Déu, quina siga, la quan se la treu.
1: És així, la lletra?
5: No. Una secció tan maca i només han parlat.
0: La lletra una mica així com fora de la convenció, que deia això.
5: Sí, un que s'ha masturbalat a la cigala. Esteu fotent una secció, no?
4: No, és veritat. Bé, la Llevantina, de Bou i Geli, va ser composta l'any 1922, un tros de sardanot. En aquells anys, la cobla Mungrins estava en absoluta plenitud, però anys més tard va arribar la malaurada Guerra Civil Espanyola i el franquisme, com ja sabeu, ho va estroncar tot plegat.
1: Vaja.
4: L'agrupació, però, es va mantenir i va anar tirant endavant com va poder, malgrat els intents folcloritzadors dels tentacles del franquisme.
0: L'any 1956, Martirià Font, intèrpret de tible i compositor, va assumir la direcció de la cobla i va fer un canvi radical. En aquella època, la influència de la música de big bands estatunidenques era ben notòria, una nova moda que arribava amb força. Doncs Martirià Font va decidir incorporar a la formació diversos instruments vinculats a les big bands: saxos, clarinets, trombó de vares, percussió i també la veu. Canviaven les modes i la cobla esdevenia una cobla orquestra capaç de sonar com una festa major sencera. Wow.

0: Vols ballar, nena?
1: Ai, feio. Home,
2: les filles d'en Font?
0: Sí. També són amics de casa teva.
2: I el fill? No, miren aquest programa.
0: Ah,
2: fet,
0: sí?
2: La Mariona m'ha fet una consulta una vegada d'un...
0: Fixa't.
2: D'un convidat que teníem.
0: Veus que bé.
2: Molt de la referència.
1: Bé, doncs, aquelles coples que fins llavors havien tocat bàsicament repertori sardanístic van començar a incorporar nous repertoris als seus concerts, des de ballables, cançons del moment, fragments d'òperes i molts més. I en molts casos, fins i tot, els mateixos músics de la copla van haver d'aprendre a tocar altres instruments per poder respondre a aquestes exigències que arribaven de la nova música. Uh-huh. És a dir, perquè us feia una idea, un dia de la Montgrins era... ben d'hora al matí, música solemne per l'ofici. Una mica més tard, cercavila o processó, al migdia.
0: Això als programes de festa major d'abans sempre sortia.
1: Sí.
0: A la tarda, serenates. Sí. Al vespre, no sé què. I era la mateixa orquestra.
1: Doncs
0: la mateixa
1: encara, orquestra. Encara segueixen.
2: A Torroella de Montgrí encara passa, això.
0: Sí, sí, sí.
1: Això, i acabaven això, sardanes migdia, concert a la tarda i ball a la nit.
3: Avui aquesta formació dual de copla i orquestra ja no és tan habitual com ho va ser durant la segona meitat del segle XX, però hi ha grans entitats musicals que encara ho cultiven. Principal de la Bisbal, Salvatana, Maravella, Costa Brava, Rosaleta...
2: Feixades, és el teu moment.
4: No dic res, perquè...
2: És el moment d'en Feixades.
3: Deixeu-me acabar, que en Feixades ja té massa protagonista.
0: Quins amics tens, tu, Feixades?
4: No, no et ho explicaré.
1: Polín.
4: No,
3: ara ho expliques.
0: Orquestra Maravella.
4: El meu avi va ser dels fundadors d'Orquestra Maravella, la gran orquestra internacional Maravella. Però esteu parlant dels Montgrins, i no...
3: Ens ho apuntem, però acabarem amb una peça que homenatja justament totes aquestes formacions, una peça, en aquest cas, de La Trinca. Els hi va dedicar en bona mesura aquest disc Festa Major de l'any 1970 a L'Embalat. Música, mestre. Allà.

0: Ara m'he quedat amb l'intriga.
1: 75 anys estan fent ara, actualment.
2: Ah, clar, no pots combatre contra 142 anys. No.
3: L'embalat, eh? A veure si anem més sovint a l'embalat. Mira. Mira, seria ben bonic.
1: Vols dir que en queden gaires?
3: Sí, Arnau Tordera, Laia Gluck. Moltíssimes gràcies. Hola.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és The Promise, una peça que la banda del Regne Unit Girls Aloud va publicar l'any 2008. Nadine Coyle, una de les cantants del projecte, va tenir un peculiar incident amb el confeti fa cosa d'un parell d'anys.
0: Ai, ai, ai.
1: Bé, res espectacular, eh? Però en un moment determinat del seu espectacle començava a caure confeti a l'escenari i es veu que n'hi havia més del que seria desitjable. La Nadine va intentar tapar-se la boca, però el mal ja estava fet. Havia inhalat una mica de confeti i es va ennuegar.
0: Oh. És de mal fer això.
2: A mi m'ha passat algun musical, sí.
0: D'empassar-te confeti?
2: Sí, allò al final, venga, cantant a ple pulmó i fas... No! Clar, clar.
1: El cas és que a la Nadine li va passar diverses vegades durant la gira. Vull dir que potser també tenia un problema ella amb...
2: Sí. Bueno, has de fer com la dutxa, fer així.
0: Has de cantar mirant cap avall.
2: Clar.
0: Ja està. Mm-hmm. També és estrany. Què fa aquest actor? Bueno, és perquè el confeti no li entén.
2: No el mati.
0: Doncs escoltem Girls Aloud i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

0: Avui us porto l'indi, que és una barreja entre Pomerània i gos llebrer. No, que m'equivoco. Llebrer italià, que això és molt important per la nostra història d'avui.
1: Pomerània.
0: Llebrer Pomerània.
2: Què és això? Això t'ho has inventat.
3: És una raça de gos.
0: És una raça. Sí. Veiem-lo i sortim de dubtes.
3: Mira'l.
2: No es veu. No es veu. La cara no es veu.
4: Repenat.
3: Si feu una foto amb un gos negre, no la feu contra llum.
0: No, perquè no es veu bé. Només se li veu una orella il·luminada.
3: Sí.
0: Bé, té 4 anys, és de Badalona, i un dia, pobret, no sé, potser perquè era tan negre, no el van veure i una bici el va atropellar.
3: Què dius ara?
0: Però ens hem de quedar amb això.
2: Si ets negre, no et veuen?
3: Els gossos.
0: Els gossos.
3: De nit.
2: De nit, clar. Sí. Si hi ha poca llum, sí.
0: Exacte.
3: Oi, si el de la bici és segur, hi ha molts factors.
0: Si va ràpid amb la bici.
2: Sí, noia. Sí.
0: Bé, doncs això. Ens hem de quedar, sobretot, amb allò que m'he equivocat, que té genètica italiana.
3: Mira que bé.
2: Quedat-nos amb això on s'ha equivocat la Mercè, precisament.
4: Anem-ho repetint.
2: Genètica italiana.
3: Sí.
2: Perquè els italians protagonitzen el capítol d'avui.
3: Sí.
2: Els acompanyem en una ofensiva militar a l'Àfrica.
3: Amb un gos de genètica italiana que la Mercè no havia dit. Avui passegem el gos per Adwa, imperi d'Etiòpia. És l'actual Etiòpia. 1 de març de 1896.
5: No fa tant,
4: Ja hi som,
5: Ens sembla que és molt lluny, però...
3: No fa tant.
5: Encara hem patit conseqüències,
3: Home, i tant.
5: No fa tant.
3: L'imperialisme viu un moment àlgid. Els grans imperis estan en el seu màxim apogeu i els imperis que encara són novells, com l'italià, intenten créixer. El govern italià ha desplegat 18.000 soldats a la regió d'Adwa, situada a la zona de la Banya d'Àfrica, amb l'objectiu de conquerir aquell territori.
5: Ja es veu que no se'n sortiran pas.
4: Mar de Déu, i tant, que se'n sortiran.
3: Ja veurem. Sabeu on som o no, més o menys?
5: Sí, a la Banya.
3: La Banya d'Àfrica.
5: Sí, jo t'he entès.
3: Val. Ja ho descobrirem.
5: Si tu veus l'Àfrica?
3: La Banya.
5: Doncs la Banya.
3: Sí, senyor. De moment estan confiats de que tot anirà bé, els italians. Han conquerit Eritrea. És maco, Eritrea.
5: Eritrea no hi està mai.
3: Jo no sé pas on és ara, això sí que vaig perdut.
4: A l'altre costat, a la Banya.
3: Sí, a l'altra Banya.
4: A l'altra Banya.
3: N'hi ha d'haver dues de Banya.
4: És com un croissant, l'Àfrica.
3: L'Àfrica és com un croissant. De moment estan confiats que tot anirà bé. Han conquerit Eritrea, com us deia, i l'han convertit en la seva colònia. Res fa entreveure que l'operació de prendre el control a la zona d'Adwa, a la Banya de l'Àfrica, hagi d'anar malament. Els italians estan segurs que l'operació serà un èxit i l'Indi, el nostre gos que ens acompanya, també ho creu.
5: És italià.
3: Clar.
5: Bueno, us recordo.
4: La Mercè ho havia dit malament.
0: Sí, ho havia dit malament, però...
3: El gos té genètica italiana.
0: Ja ens n'hem entregat entre tots, que quedi clar.
3: Com que té genètica italiana, és un gos, ja sabeu que els italians, fer-se el xulo en saben.
4: Ui,
3: per tant, el gos és optimista, Creu que aconseguiran conquerir aquell territori. L'imperi italià disposa d'un gran nombre d'efectius i també té mapes de la zona amb els que s'han de poder orientar sense problemes. Si més no, en teoria. Això és un detall important, quedeu-vos amb això. Els mapes. En teoria haurien d'anar.
4: Ai, mare de Déu.
3: En teoria. Comença la conquesta i ho fan amb la confiança italiana pels núvols.
6: Soldats! El pla no té fissures.
3: Bueno.
6: Vostè qui és?
3: No, res.
6: El pla no té fissures. Les instruccions són simples. Cal atacar l'enemic a primera hora, tots a la vegada i per totes bandes.
7: Sí, senyor!
6: Més fort.
7: Sí, senyor!
6: Atacarem la ciutat d'Adwa, a trenc d'alba. Serem 4 grups. Cada grup té l'objectiu d'ocupar un dels turons que rodegen la ciutat.
4: Perfecte, senyor! I després què, senyor?
6: Un cop siguem a dalt dels turons, rematarem la feina.
3: Bé.
6: Baixarem des d'allà dalt. Ho farem a primera hora, tots a l'hora i per totes bandes.
4: Això ho he dit abans, senyor!
6: Perdoneu, sí, em repeteixo perquè, bé, estic una mica nerviós.
4: D'acord, senyor.
7: No passa res, senyor. Una pregunta, senyor.
6: Sí.
7: Com se suposa que hi hem d'arribar en els turons aquests que ha dit abans? Com... Que és que jo aquest país no me'l conec.
4: A mi em passa el mateix, senyor.
7: A mi em preguntes, dius, el Montgrí, sí, ja t'hi porto.
4: Jo per Arbúcies també et porto.
7: Però...
4: Evidentment, dius, anem a la Font del Ferro i d'aquí em porto...
6: Però veure, Pallussos, que no heu sentit el narrador...
4: D'acord, senyor.
6: Ens ha dit que teníem mapes per orientar-nos.
7: Ah, coi, així sí.
6: Agafeu-los i sabreu cap on us heu d'encaminar.
4: Ah, vale.
7: Senyor!
8: Senyor!
7: Visca Catalunya!
3: No, Catalunya no.
4: Som italians.
3: Els soldats inicien la seva marxa i tal com està previst, parteixen dividits en 4 grups. Un atac simultani ben coordinat com el seu hauria de deixar l'exèrcit etíop sense capacitat de resposta. Però hi ha un parell de petits inconvenients que no han previngut. i que a hores d'ara encara desconeixen. El primer és que els 18.000 homes que formen l'exèrcit italià, pràcticament la meitat són àscaris.
4: Què dius que són?
3: Àscaris.
4: Àscaris?
3: Àscaris.
4: Àscaris?
3: Saps què són els àscaris?
4: No tinc ni idea què són els àscaris, però escolta, que cadascú sigui el que vulgui. Si paguen impostos...
3: Ara.
4: Ah!
7: Com fem tots, eh?
4: Com si ara. Vols ser mestalis.
3: Ara.
4: O flistalis.
3: Àscaris.
4: O crossmestis.
3: Són àscaris.
4: Són a... Que sigui el que vulguin.
3: Els àscaris són africans que estan a les ordres dels exèrcits europeus. Pel color de pell, són autòctons, no pas colonitzadors provenients d'Europa, però en aquest cas defensen els interessos de l'imperi italià.
1: I què passa? O sigui, això és un problema? No. Què és aquest racisme?
3: No, és racisme. No, és que... Però, aviam, els àscaris són negres. El problema és que els italians tenen una feinada de Déu per entendre's amb els àscaris, perquè no parlen italià i els italians tampoc parlen el seu idioma, digués.
7: Ah, però els italians sí que parlen italià.
3: El italià sí, però amb els àscaris no hi pots parlar italià, saps? El panorama a l'hora de fer-se entendre entre uns i altres és un festival. La incomunicació entre ells és tan gran que els italians vesteixen els àscaris amb unes faixes de colors...
7: Ah, fixa't.
3: Sí, per simplificar la comprensió de les ordres.
7: Així és com si fossin castellers.
3: Més o menys, sí. Els italians divideixen els àscaris per colors. Trobo tant, no és cap falta de respecte, en cap moment.
4: I tu dius que és per simplificar?
3: És per simplificar.
4: No li sé veure, la simplificació.
3: Bueno, perquè si has de dir aquest i no et saps els noms, el blau i que vagi amb el vermell, el taronja amb el blau, anar fent. Sí, sí, és així.
4: És una mica el de la via catalana.
3: Només t'has de prendre el nom dels colors amb el seu idioma i ja està, és així.
4: Tu vas amb samarreta groga i tu amb samarreta vermella.
3: Ah, exacte.
7: Ei, tu, ei, el de vermell, el Ajaram, tu, tira cap a la dreta, va. Ai, sí, bon. No, no, què collons? No, tu, el de blau, tu, no, surt de part. Tu no, el de blau, estic parlant amb el vermell, amb Ajaram, tu estigues quiet.
3: El merder és considerable. El gos que ens acompanya es mor de vergonya. Pobre indi, tan italià que se sent, eh? Doncs oita, s'acaba de fer-se el xulo perquè l'escena és ben dantesca. La falta de comunicació no és el pitjor problema que tenen. Resulta que quan els grups es divideixen i van seguint les instruccions dels mapes que els hi han donat, s'adonen que els mapes estan malament.
1: Això és perquè deuen fer servir el Google Maps.
3: Pot ser.
1: No com els que som els més guais del món, que anem amb el Waze.
3: Ai, que pesats que
1: són. És el que va bé, el Waze.
3: No hi ha persona més pesada al món que un idiota dient
4: has de fer servir el Waze.
1: Que s'ha de fer servir el Waze.
4: Jo sóc entenyador Waze.
3: Sí, no?
4: M'ha acabat les multes,
3: És que el Google Maps no va bé, eh?
4: Perquè no hi ha les multes.
3: Ah, sí?
4: Jo pagava cada any 700 euros de multa.
7: Quines multes?
3: Els radars, no hi deu.
7: Però això no és pas culpa del mapa. No, culpa
4: amb el Waze m'ho marca tot. Hi ha un Waze.
3: Veus, ja està. Som tan pesats els
1: del Waze. Amb el Google Maps ja entreu per la Meridiana, a Barcelona.
0: Si respectes les normes de circulació...
4: Per Sant Jordi.
3: Ara.
4: Per Sant Jordi vaig fer cas al Waze i què? I em penyo també, i què?
3: Som al 1896, els mapes estan fets a mà. No hi ha Waze ni Google Maps. I els que han fet els mapes, bueno, es veu que no es coneixen la zona tan bé com es pensen.
7: Vaja.
3: Estan fets amb el cul, nois, no quadra res. Els han fet de memòria, basant-se en el que recordaven d'antics viatges. Tu, anem a dibuixar l'Àfrica una mica. Un allà a la reunió, és com un croissant, una banya. Els mapes són plens d'imprecisions, els noms dels turons no lliguen, de cop apareix un barranc que no hi hauria de ser, hi ha distàncies entre punts que teòricament eren pocs metres i acaben 100 quilòmetres.
7: Aquí hi ha algú que perdrà la feina, Peyu.
3: Sí, probablement, perquè hi ha tants errors en aquells mapes que la situació es torna ben ridícula. Les tropes s'han perdut completament, no saben pas on són.
0: Capità!
8: Sí?
0: Escolti, capità, tenim un problema, capità.
8: Ja ho crec que tenim un problema. Què dimonis hi fa una dona al meu exèrcit?
0: Hòstia.
8: On s'has vist una bestiesa d'aquest calibre?
0: És cosa dels guionistes, capità.
8: Què?
0: Sí, perquè va arribar un correu electrònic on deia que la Laia i jo, quan hi havia coses d'aquestes de guerra, només fèiem de mestresses de casa i d'infermeres, capità.
3: Això és veritat.
0: Ara. Sí, i per això avui sóc soldat, capità.
7: Oh. Això ha passat en aquest programa?
3: Ha passat, ha passat.
8: Quins poques soltes. Bé.
0: Sí.
8: És igual, i quin problema dius que tenim?
0: Doncs que ens hem perdut, capità. Portem hores fent voltes al mateix lloc, capità.
8: Coi de mapes, així no es pot conquerir res. Quines ganes tinc que inventin això del...
4: Waze.
0: No li posaran multes,
4: capità.
3: Potser no us ho sembla, però la situació que s'està vivint a les files italianes és delirant. Som en plena nit i estan completament perduts enmig d'Etiòpia. Heu de tenir en compte que estan tan desorientats que en un moment de desconcert dos grups es troben de cara en un mateix pas. I és un pas tan estret que es barregen els uns amb els altres i tarden una hora per refer els dos grups.
7: Tu em sones, no? Tu?
4: Sí.
7: La teva cara a tu et conec... Tu anaves amb mi, no?
4: No.
7: No anaves en el meu grup?
4: No, no, hòstia, quin grup... No, jo venia d'allà...
3: Amb els blaus o amb els vermells?
4: Jo amb els grocs.
3: Hòstia.
7: Amb els grocs? El grocs no n'hi havia, en aquesta vegada...
4: Ah, no, no, no, no.
7: Eren taronges.
4: Taronja, taronja.
7: Jo anava amb els taronges?
4: Jo no.
7: Ah.
4: I ara anem junts?
3: El nostre gos, l'Indy, es mor de vergonya. No n'hi ha per menys. La situació és patètica perquè haver-se perdut dona tot l'avantatge a l'adversari. En lloc d'atacar a Trenc d'Alba tots junts, des de totes bandes, com deia el soldat, els italians arriben a Àdua... Perdó, el capità. Ah. Perdoni.
0: El soldat sóc jo, capità.
3: Sí, és veritat. Els italians arriben a Àdua per separat, desperdigats els uns dels altres, i això fa que la defensa d'Àdua resulti tremendament senzilla pels etíops. La desfeta italiana és inevitable. Els seus soldats cauen com mosques. Mirant el nombre de baixes per cada bàndol, la batalla sembla força igualada, i fins i tot semblaria que la podien haver guanyat els italians, perquè són 6.000 soldats italians morts contra 7.000 baixes de soldats etíops.
4: Home, no bé, hòstia, els hem fotut, eh?
3: No. Sí, quan sapigueu els nombres absoluts, s'ha de saber que han lluitat 18.000 italians contra 100.000 etíops.
4: Oh, collons.
3: Ostres.
5: Home, 100.000.
3: Sí, clar, de 100.000 els n'hi han matat 6 i els altres de 18 els n'hi han matat 7. Fent números veureu que el percentatge és insultant. Els etíops han rebentat l'exèrcit italià. Se'ls han carregat el 70% dels efectius.
5: Arnau, vas començar el programa d'aquesta casa fotent uns personatges meravellosos i tot triomfals, tots. Ha anat caient la cosa.
0: La decadència.
2: Tu s'hauria d'anar queixant i mira què em donen al final.
5: Vaya merda de capità.
2: Acabaré fent dels teus personatges aquests pòtols.
5: Vaya merda de capità que ha representat ara.
2: Remuntaré.
3: La batalla d'Àdua dura menys de 10 hores i ho fa amb una aclaparadora derrota italiana. La matança que han rebut és de les que fa història. Els soldats italians que sobreviuen a la carnisseria tenen una sort dispar. Els europeus se'n surten bé, els utilitzen com a moneda de canvi amb Roma.
4: Bueno, a mi encara de mi encara en trauran alguna cosa, però en Xuriguer...
3: No pagaran?
4: Hòstia, sí, però al contrari.
3: En canvi, els àscaris tenen menys fortuna. Per ells, els etíops els tenen reservat un càstig molt més sever. Els consideren traïdors, venuts als colonitzadors europeus, i se'ls hi aplica una condemna ben sàdica. Se'ls hi amputa la mà dreta.
5: Hòstia, la dreta.
4: Oh, favor.
5: Hòstia,
3: i se'ls imputa també el peu esquerre. Ai. Clar, t'has d'acordar les sabates en diagonal.
5: Ah, sí. Bueno, i amb les dents.
2: Les sabates no, eh?
3: Però només la sabata, una. I no pots anar amb crosses, tampoc.
4: No.
5: Ah, clar.
3: Està mal fet.
4: Bueno, ni jugar a pàdel.
3: No. Bueno, i tantes altres coses.
4: Bueno, ja és que ho dius, no et dic coses.
3: Però vull dir que si et tallen un peu encara pots anar amb crosses, però si falta una mà és mal parit.
4: Sí, clar.
3: És de mal fet. En fi, anem a veure si el nostre gos ha sobreviscut o no a aquesta batalla etiòpia entre els italians. Tenim un àudio, Mercè, del propietari?
0: Sí, l'Adriana, la propietària de l'Indy.
3: Sí.
0: Que a veure què ens diu. Per si no tens prou pressió, perquè t'ha tocat a tu.
3: Qui és ella?
9: Soc la Marta.
3: Marta. D'on ets, Marta?
9: De Torelló.
3: De Torelló, Marta. Aviam, sentim la propietària.
10: Amiga, persona o reptilià. Si us plau, salva l'Indy. És la nostra única esperança. No pot morir d'aquesta manera. Et convidem a conèixer-lo, si el salves. Pensa bé la resposta, si us plau.
3: Pensa bé la resposta.
4: Ja es veu que es morirà algú.
3: Sí. Ah.
2: Vinga, reptilià.
3: Hem parlat molt d'Etiòpia.
5: Sí.
3: La pregunta és evident. Quina és la capital actual del país?
7: El gos és mort.
3: Ai. A. Abuja. B. Maputo. O C. Addis Abeba.
9: La C.
3: La C, eh? Addis Abeba. L'Indy és... viu! Oh!
0: Molt bé, si és que tinc un ull.
4: Sí. Molt bé.
3: Sí que aneu bé de geografia, Torelló, tu. Jo no l'hagués pas dit, aquesta, eh? L'Indy ha tornat a casa sense ni una rascada, però amb l'orgull ferit. Al principi estava ben orgullós de la seva genètica italiana, però ha tornat a Badalona amb la cua entre les cames. Quin ridícul que ha presenciat. Sort que ara que torna a ser casa, ningú li recorda el que ha viscut. Saben que si li treuen el tema s'indigna de mala manera el pobre i prefereixen no fer-lo patir. L'Indy. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
11: I en el vostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dimarts durant mitja hora amb el papa Lleó XIV, qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. La reunió s'ha produït al Palau Episcopal de Barcelona, on s'allotja el pontífex. Illa ha resumit així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
1: Illa i Prebost ja es coneixien perquè el president de la Generalitat va ser un dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va rebre poc després de ser escollit. Durant la reunió també han parlat de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El president de la Generalitat ha regalat al papa una rèplica de les homilies d'Organyà, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família, i una reproducció de la Nina d'Ivori de la Necròpolis de Tàrraco, una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: Els Estats Units llancen una ofensiva militar contra l'Iran en represàlia per l'atac de Teheran a un helicòpter Apache dilluns que va fer caure l'aparell al mar, segons assegura Donald Trump. La República Islàmica avisa que els bombardejos nord-americans no quedaran sense resposta.
1: Els estudiants s'enfronten aquest dimecres als exàmens d'història i d'història de la filosofia en el segon dia de la selectivitat. Aquest dimarts les proves d'accés a la universitat han començat sense incidències, tot i la visita del papa i la vaga de docents. Als exàmens de castellà hi han aparegut textos d'autors com Nuccio Ordine, Gloria Fuertes i Blas de Otero.
3: Catalunya concentra una quarta part del total de plantes de marihuana que decomissa la policia a tot Europa, i el conjunt de l'estat espanyol al 75%. Ho alerta ara l'últim informe de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues.
1: Una cinquantena de sommeliers reunits a l'Alt Empordà faran durant dos dies un macrotast de 850 vins per elaborar la guia de vins de Catalunya. La pròxima edició incorporarà, a més, una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Adif i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries d'aquest dimarts que han aturat la circulació de trens i han provocat retards durant tota la tarda.
3: Segons fonts ferroviàries, les avaries s'haurien produït quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen aquesta situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
4: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
3: Siemens ha fet un comunicat en què lamenta l'incident, però diu que encara no pot concloure què ha fet caure el sistema.
1: Esports. El Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final, 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
3: A l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de futbol sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
3: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El club blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja ha rebutjat.
3: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
6: Per aprofundir en tota mena de temes.
8: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
6: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
9: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

Sí, xiquets i xiquetes, seguim aquí amb aquesta espècie d'obsessió nostra de reivindicar les cançons que no són de consum immediat. Les que trenquen les normes establertes del que és radiable i no. I en particular ho volem fer amb aquestes cançons de metratge generós que tenen el seu valor precisament per aquest punt hipnòtic que només s'aconsegueix deixant que la mateixa cançó es vagi desenvolupant. Avui volem fer-ho amb cançons que ja formen part de la història del pop i que es podrien ubicar en l'escena del indie de guitarres. D'entrada us portem el cant de cigne d'un grup que havia de regnar a la dècada dels 90, però que va desaparèixer del mapa de manera incomprensible just després d'aquesta obra mestra que es diu Fool's Gold. Són els Stone Roses.

El Fool's Gold dels Stone Roses, tio, que aquesta cançó podia durar 10 minuts més i és que te l'empassaries igual, amb aquest groove inspirat en el funky drummer del James Brown, aquests wawas del Chris Squire, aquesta veu gairebé monòtona i xiu-xiuejada del Ian Brown. Quina obra mestra! I la conya és que quan la van treure era la cara B d'una altra cançó del What the World is Waiting For, però per sort de tothom la discogràfica de seguida se'n va adonar que això era una peça única i d'aquí van sortir tota una generació de músics que van barrejar la música de ball amb l'indi de guitarres. Sense anar més lluny, els Primal Scream van prendre bona nota d'aquesta peça. De la mateixa manera que també els Smiths van posar el llistó ben alt amb aquesta meravella que barreja el blues pantanós i el lirisme marca de la casa dels Smiths. És el How Soon Is Now.

quina passada, tio. El How Soon Is Now. Un sol acord, nen. Un sol acord tota l'estona i una bona dosi de cannabis per inspirar-se. Que no ho dic jo, que ho diu el mateix Johnny Marr, creant així aquest ambient tan swampy. Inspirant-se en el mateix Bo Diddley i el seu shuffle, afegint-hi una bona dosi de tremolo, cortesia del John Potter. De fet, aquesta cançó no va ser ni single, va ser una cara bé que va descol·locar els seguidors dels Smiths esperant-se una altra peça de Jingle Jangle i que al final acabat sent, si no la més popular, entre les tres més estimades del seu cançoner. Aquí estem avui al cel obert, repassant cançons que són com rius capdalosos i que no tenen por de superar el minutatge que marquen els cànons. Els Death Cab for Cutie també ens van regalar una d'aquestes peces, la que donava títol al seu millor disc, en moltíssima diferència. I és que si algun dia també de gust capbussar-te en el cançoner del Ben Gibbard, ja t'ho dic jo, vés directament cap al transatlanticisme.

0: Transatlanticism amb aquesta coda de la Need You So Much Closer, que mira que l'he vista a vegades perquè els he visitat en directe tot el que he pogut, i cada cop que arriba aquest moment a mi senzillament se'm posa la pell de gallina.
1: El Celobert amb Lluís Gavaldà. Escoltes ICAT. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant cançons de metratge generós, i ho fem amb aquest grup de Filadèlfia format el 2005 i liderat per un Adam Granduciel, capaç de barrejar la tradició de Dylan i Springsteen amb les sonoritats contemporànies. Això és The War on Drugs i això és L'Under the Pressure.

Under the Pressure, una de les cançons més destacades de Lost in the Dream. De fet, és la que encetava, també. La primera del disc, publicat el 2014. I si The War on Drugs és un grup personificat en una sola persona, el nostre estimat Gran Dussiel, els que venen ara també són del mateix sac. Perquè quan parlem de Tame Impala, a part de parlar de psicodèlia i experimentació, el primer que ens ve al cap és el gran Kevin Parker.

Parker, tio, que composa, enregistra i produeix aquest Let It Happen i, de fet, tota la seva discografia fins a dia d'avui. Ei, ja que parlem de cançons que són gairebé com himnes expansius i hipnòtics, no podia acabar el programa sense els Spiritualize.

I amb aquest I Think I'm in Love, l'equip del programa et declara el nostre amor incondicional. Albert Cots, que és com un osset de peluix al control i al muntatge. Núria Serrano, que està curulla d'estimació. I Lluís Gavaldà, que t'estima i s'ofereix pel que vulguis demanar, us diuen salut i fins la propera. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona, tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri. El mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal, a l'Orient Mitjà, al Líban, l'exèrcit israelí ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, a la costa sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Aquest dimecres la visita del papa a Catalunya viurà el punt àlgid amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. 8.000 persones assistiran a un acte que es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, l'arquitecte. L'agenda de Lleó XIV per al segon dia a Catalunya passa també per la presó de Can Brians, al monestir de Montserrat, i l'església de Sant Agustí, al barri del Raval.
2: Després de la treva política per aquesta visita del papa, el PP ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions.
1: Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens, a qui consideren responsable de les dues avaries que han aturat la circulació de trens al migdia i han provocat retards durant bona part de la tarda d'aquest dimarts. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control. La quarta jornada de vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
2: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12%, segons el Departament d'Educació, i el 20%, segons els sindicats. El majoritari, l'USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
3: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
2: Uns 6.500 mestres, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament, sense interferir, però, en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de la selectivitat.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous, també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, anuncia accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El Club Blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez. L'Atlètic de Madrid ja l'ha rebutjat.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les dues.
4: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
4: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
8: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
9: Ets una genocida del temps.
10: La millor hora del dia.

Quan encara no era major d'edat, ja havia donat la volta al món. Ha estat la primera bussejadora de tot l'estat espanyol i la cinquena del món. Ha donat classes a Harvard, a Boston, és catedràtica emèrita d'Història Contemporània

0: Per mi el més important a la vida és l'amistat.
1: Què vol dir això per tu? Què significa l'amistat per tu?
0: L'amistat vol dir que és un diàleg intens, en un moment determinat, és un compromís respecte a l'altre i que dura per sempre, que et marca, però no és allò de veure's cada dia. O sigui, si segurament a tu et passa el mateix que a mi. A cada deceni teu hi ha una persona fonamental que ha estat una amiga que ha marcat la teva vida, o un amic. És diferent de l'amor.
1: Quina diferència hi ha entre l'amor i l'amistat?
0: L'amor per mi és una cosa espiritual, infinita. És Déu, si vols. L'amor és la totalitat d'un moment donat. L'amistat és el pas. Pots tenir moltes amistats, i diferents, i quan més diferents millor, i si és possible a tot arreu del món. Jo només viatjo per veure amics o amigues, no, els paisatges ja els he vist. Però per una amistat, jo encara molt gran, sóc capaç d'agafar l'avió a Alemanya, per exemple, i donar una mà a una amiga que ho necessita.
1: Anava a dir per això que tenim la idea de que els amors canvien, però les amistats queden, o una mica és així, no? Allò, el nòvio se'n va, però l'amiga es queda.
0: No, no parlo de nòvios. No, vull dir que la parella és exclusiva, diguem. I jo pues, no sóc molt partidària d'això, perquè impedeix certament l'amistat. O sigui, jo penso que és millor l'amistat. La parella és un coït, és un anar amb. I jo vaig amb moltes persones, vull dir que és un tema una mica difícil, però ara, darrerament, crec cada vegada, i sobretot a l'ancianitat, que és la meva, les amistats que ja no tinc perquè han desaparegut segueixen sent. I procuro fer noves amistats, perquè és fonamental.
1: És molt important, i també perquè has viscut molta vida i te n'has adonat que potser l'amor romàntic aquell que teníem al cap és una cosa més fugaç, i el que compta és aquest dia a dia, aquesta conversa que deies dels amics.
0: No, jo no, l'amor fugaç no estic en contra de cap de les maneres. És a dir, ara jo em vaig casar per fer la revolució, per exemple.
1: A veure, explica'm això, què vol dir em vaig casar per fer la revolució?
0: Exacte, perquè dels anys 50, que són els meus, doncs creiem, era el moment de la Guerra Freda i creiem en l'Estat, i que la revolució era sobretot la justícia social i l'Estat. I aleshores jo em vaig casar amb un home que em semblava que creia el mateix i que faríem la revolució, i vam intentar fer-ho. Jo a la clandestinitat vaig aprendre molt. Entre altres coses vaig aprendre que la política és necessària, però el poder és molt perillós. I els tios no hi pujaven, que no vegis, i les dones res. Jo, per mi, vaig aprendre. El Pasqual una vegada em va dir, però escolta, jo...
1: Un moment, que has dit el Pasqual, em va dir un dia.
0: El Pasqual Maragall.
1: Sí, sí.
0: Per mi
1: que tu tens uns amics molt tops.
0: No, són tops. No, són com tu. No els considero tops.
1: I escolta, què et va dir el Maragall?
0: Si vols estar en política, has de voler pujar.
1: I tu creus que els homes això ho tenien més clar que les dones?
0: No, és que ho crec, és que és així. No, és un problema de creença. És que el poder no el deixaran mai. Sí? El poder no es deixa, i si el deixa se traicionen.
1: Però ens falta ambició a les dones, llavors.
0: Jo, en primer lloc, no estic disposada a criticar les dones. O sigui que això no ho faig mai. O sigui, el meu criteri és que per ser una dona com cal, com som totes, primer t'has d'estimar a tu mateixa. O sigui, has de saber qui ets tu, quines són les teves perles, que deies. Segon, has de fer el pacte amb les altres dones, amb totes. Més igual com siguin. I després, jo he cregut que es podia fer el que he anomenat feminisme de la confiança. He pensat que els homes ens hi adoraríem. I ara veig que això és impossible.
1: Feminisme de la confiança, què vol dir? Que ens hem, això que deies, estimar i entendre...
0: No, que els homes han de fer el seu camí. No, que ens hem d'estimar, diguem tonteries. Que... El feminisme de confiança vol dir que confiem que els homes ens ajudaran.
1: Home, per això es confia massa.
0: No ens ajudaran. Ells tenen el poder i no el trauran. I quan hem trencat el que diuen
1: el sostre de vidre,
0: no ens ha servit de res, perquè és evident que nosaltres som millors, entre altres coses per la possibilitat de la maternitat que ells no tenen, i aleshores han inventat d'això del trans que ja no sabem on són. No, ara jo crec que el poder els hi tenim que treure els homes, però
1: vam trencar el sostre de vidre.
0: S'ha trencat, és evident, i ho fem molt bé, però
1: estem escombrant encara.
0: No tenim el poder
1: ja
0: enlloc.

0: I comencem amb aquesta cançó perquè ja ho veieu que res, fa un quart d'hora que estic parlant amb ella i han començat a sortir les flors perquè no para, com amb aquesta cançó de la Marlene Dietrich que pregunta d'on surten les flors.
1: Sí.
0: I vaja, ja m'has deixat anar uns quants titulars, no sé si flors, però titulars uns quants. Escolta, ho dèiem, 89 anys i ara et sents més radical que mai. És fer-se gran, és fer-se més radical?
1: No, ha estat la pandèmia. Ha estat quan he vist el ferotge que és el capitalisme. I el capitalisme liberal significa els homes. És a dir, que per mi, quan vaig veure els anys de la pandèmia, que en 15 dies el planeta, que és una res, som una formiga dins del món, però que el planeta responia d'aquesta manera, que els ocells cantaven, que el mar era blau, que els peixos venien, vaig pensar, és que ens estan donant una lliçó, jo estava contentíssima. I als 15 dies em sembla que ja el Macron va comprar els cotxes vells de la Nissan per fer... Vaig dir, bueno, escolta...
0: Ja està, ja tornem a estar com sempre.
1: No, pitjor.
0: Pitjor.
1: Pitjor, estem molt pitjor, sí.
0: No va servir de res la pandèmia?
1: No, sí que va servir. Jo, per exemple, vaig tenir un moment d'un gran agraïment que no havia tingut mai. O sigui, jo vaig tenir un gran agraïment als meus pares per haver-me donat la possibilitat d'estar en una situació que podia viure sense tema que em portessin en un d'aquests llocs que mataven els vells. I aleshores vaig pensar que tenia que fer una reflexió profunda del que era la pobresa i del que era la mort, però des de la meva capacitat d'historiadora. I vaig tornar a llegir molt a la...
0: Hannah Arendt?
1: A la Hannah Arendt, que escriu el 57, un llibre fantàstic, i em vaig comunicar molt amb un dels meus, potser sens dubte, el meu més gran amic, que és el Jean-François Billeté, que és un sinòleg i filòsof, i ens vam comunicar molt sobre el que ell estava escrivint, i això em va ajudar, però quan la gent aplaudia, i la gent, de fet, hem maltractat tant a la sanitat, i els metges han vist forçats o han fet que tenien que escollir a qui mataven, doncs a mi això em va semblar realment horrible.
0: Tu parlaves ara que vas tenir un sentiment de molt agraïment per la teva família.
1: Pel que, sí.
0: Sí, pel que t'havien donat, suposo.
1: Jo vinc d'una família d'il·lustrats, que segurament avui no entendrien res, però jo sóc del passat, no sóc del futur. Vull dir que encara que vull ser del futur, però vaig agrair tenir la cultura per saber el que estava... per intentar esbrinar què estava passant. I el que estava passant és que ens estaven fotent. I ara, fa poc, quan ha sigut? Bueno, que s'estan fent d'or. És a dir, que ha sortit una classe nova. Això abans, això no existia. És a dir, que són...
0: Que et refereixes a tots aquests que, per exemple, estan en criptomonedes...
1: Per exemple, una cosa que em va frapar molt, vaig estar ara fa poc a ells, amb un grup de músics, i es va sentar al costat meu una dona que va semblar estupenda, tenia 70 anys, i, bueno, em va dir que el seu marit havia entrat en una clínica els primers dies de la pandèmia i li havien tornat les sendes al cap de 15 dies. Jo vaig trobar que ella estava esplèndida. I vaig dir, escolta, perdona que et digui, però jo et felicito de que estiguis tan bé, realment. Diu, bueno, però és que ara tinc el rancor. Cada vegada que la tele surt, la corrupció que han fet amb la pandèmia, li surt la ràbia. Jo em vaig donar compte que això jo no ho havia sentit. Però això que estan fent a la ràdio, que s'han fet tants milions... i que la gent ha mort a causa d'això, però això és imperdonable.
0: D'alguna manera tu has viscut una vida de molt privilegi.
1: Total. Però molta gent, la vida és un privilegi.
0: Sí, però burgesia catalana, il·lustrats, com deies, el teu pare catedràtic de dermatologia...
1: Sí, però, escolta, lo fonamental a la vida és la imaginació. És el dret a la imaginació.
0: Sí, però algú...
1: Tots els que no mengen suficient... no poden imaginar. O sigui,
0: això t'anava a dir, que si no hi ha caler no tens temps d'imaginar.
1: No, no és exactament caler. És tenir la seguretat, que per mi això és la llibertat, de poder imaginar la teva història i el que et doni la gana. La imaginació és un dret fonamental que no s'exigeix. A part d'això, és cert que jo vinc d'una família il·lustrada, en aquell moment era París, era França, jo vinc de França, però jo estimo els Estats Units amb tot el cor, bé, inclús ara.
0: Ho hem explicat així l'entradeta ràpid, però amb 16-17 anys, encara no en tenies 18, vas donar la volta al món.
1: Sí.
0: Però anant en barcos de càrrega, pujant autobusos,
1: sí,
0: amb trens...
1: Sí, molt barat. És a dir, jo vaig tenir una beca per anar als Estats Units perquè vaig fer trampa, vaig agafar una P del meu pare i vaig dir que amb un super college, dels millors, perquè jo no... demanant que si em donaven una beca perquè jo volia saber si els Estats Units eren com el cinema, com a Hollywood, era el moment que compraven...
0: Això els hi vas escriure?
1: En el college.
0: Uh-huh.
1: I aleshores em van donar la beca.
0: Home, jo també te l'hagués donat.
1: Per això me la van donar complerta. I aleshores vaig anar allà i jo no volia estar amb els espanyols, jo volia estar amb els... I vaig fer unes amistats ja pel resta de la vida. I vaig creure que als Estats Units era... És que vam fer amb cotxe el viatge, que era fabulós perquè les famílies t'acollien. Però vaig entendre que si jo pensava en el romànic o pensava en el pescador aquest tan important de la meva vida, que és el Xico, mai estimaria els Estats Units. Que la manera d'estimar els Estats Units era estimar el que eren. I de fet he descobert que són bastant analfabets, que tenen molt poca cultura.
0: Als Estats Units...
1: És evident.
0: Però
1: ho han inventat tot precisament perquè són analfabets. Jo sóc una gran defensora de l'analfabetisme. Espero que els analfabets, que els... És evident que el Ronald aquest, el Trump, és un analfabet, potser ens salvarà perquè ells faran algun invent, perquè això és intolerable.
0: Però escolta, no m'estàs defensant a Trump, oi?
1: No, t'estic defensant... T'estic dient que jo, en els 18 anys... 17 anys, vaig estimar els Estats Units, i a més tinc un familiar que viu als Estats Units, que després, quan vaig tornar ja, que volia fer la revolució, vaig anar allà perquè creia que el Marx tenia raó i que el país més avançat del món és on es faria la revolució. Després va passar que la revolució es va fer en els països agrícoles i més atreçats, com Rússia, perquè pel Lenin la revolució era electricitat i alfabetització. El que és una tonteria absoluta.
0: Clar.
1: Perquè els alfabetitzats, doncs, tots fan el mateix.
0: Però l'idealisme també era molt important, perquè tu, l'idealisme... Tu, per exemple, en aquell moment em deies em vaig casar per fer la revolució.
1: Però això no era idealisme, això era una... És a dir, el privilegi...
0: Encara no hi és la flor a la mà.
1: El privilegi d'haver crescut, d'haver cregut en un moment donat que la revolució entesa com a justícia social era possible, això és una cosa que ningú em traurà. M'ha fet feliç el resta de la vida. Ara, després, he vist que això no xuta.

0: Mira, aquesta cançó de Bangladesh, crec que vas estar-hi en aquest viatge.
1: Jo en aquest viatge...
0: aquest viatge vaig... al voltant del, sí, del món, amb aquest... una amiga.
1: Sí, era una aristòcrata alemana. El seu pare havia sigut president de Westfàlia, havien viscut la Segona Guerra Mundial amb morts. Ell havia estat presoner de Hitler, però mai vam parlar d'això nosaltres. Però, i a més, fèiem la nostra vida, però anàvem juntes. A mi, la volta al món em va fer veure la pobresa del món. I vaig pensar que mai seria feliç si no era Barcelona i que jo no deixaria de ser no me deixaria d'interessar-me pels pobres. La meva amiga va estar a Bangladesh i va fer una opció diferent. Ella va fundar una fundació molt
0: una
1: important.
0: ONG.
1: Una ONG que a Alemanya està molt... dona el 75% del 20%, perquè tots són diners, i a més això dels ONGs no ho vull... Però bueno, ella va fundar Die Lichtbrücke, que és el pont de llum per cuidar les catarates de Bangladesh, que ho vam veure, era la pobresa d'Àsia en aquell moment, era brutal.
0: Això va ser una cosa molt important, però també el que t'ha fet tan valenta, i jo crec que t'ha fet tenir aquesta seguretat de la que parlaves al principi, no només era la família, sinó que ha estat el mar. El mar ha estat importantíssim per tu.
1: Sí, el mar, i ho segueix sent. O sigui, el mar és tres quartes parts del planeta, i el mar és que ha respost d'una manera... brutal a la pandèmia. I ara el llibre, que ara espero publicar, no sé tu on aniràs més aviat, però jo et segueixo, es diu La sinceritat del mar. Jo crec que el mar és molt sincer i l'estem molt maltractant. Ens estem enfonsant en el mar. Sí, per mi el mar és tot. El porto dintre.
0: És tot perquè quan tenies 3 anyets, sí, i estaves a Cala Montgó...
1: Sí, nadant sota. Nadant,
0: i com sí, aquell que diu, estaves ja bussejant més aviat que nedar.
1: Sí,
0: pràcticament.
1: Vaig aprendre abans perquè és més fàcil, sí. Mm-hmm.
0: Després vas acabar, això, sent la primera dona bussejadora de
1: sí,
0: l'estat espanyol.
1: Sí, I si vols, per edats del món, perquè totes les altres eren de la Segona Guerra Mundial i mujeres de... del Cousteau, o del Hans Haas, o de tios magnífics, però jo no era mujer de nadie.
0: No eres dona de nadie, i a més eres una noia molt jove en un món que històricament tenia una història molt lligada al món militar, al món de la guerra, em refereixo amb la història del busseig, i tu venies d'un món absolutament diferent. Tu venies d'aprendre-ho i de disfrutar-ho i dels estius...
1: Però fixa't que ara jo he anat a Engelskirchen, que és on vivia la meva amiga alemana, que tenia 6 anys més gran que jo. Em van trucar de la fundació que no la tractaven bé, vaig agafar l'avió, vaig anar allà i vaig parlar amb tota la família i ho vaig arreglar perquè morís a casa i no en una residència. Estant amb aquesta amiga meva de 96 anys, vaig estar amb el que era el seu sogre, que tenia 102 anys i que vivia i que toca el piano, classe mitja. I em va dir que ell va estar a la Wehrmacht, que és l'exèrcit. I és un catòlic d'aquests que encara diuen el rosari. I jo vaig dir, però catòlic a la Wehrmacht? I estava ple. I aleshores em va explicar que ell va venir a Espanya, que era impossible, perquè eren, bueno, nosaltres érem en una dictadura. Ell va venir a Espanya, el va agafar la policia, i quan va ensenyar una carta del bisbe, bueno, grandes honores. I aleshores vaig entendre que la guerra civil la va guanyar l'Església, no el Franco. No va ser una creuada, realment. I això ha canviat la meva visió del submarinisme, perquè tots aquests, els primers submarinistes, són els que havien... estaven sotmesos a l'Església Catòlica. Tots estàvem, tots ens hem... Jo m'he educat amb l'Església Catòlica, i l'Església Catòlica, bueno, ara segueix sent un poder, segurament el més gran del món.
0: Però explica'ns la teva història, perquè potser hi ha gent que no la coneix, en el sentit d'això, de començar a nedar i d'anar una mica a contracorrent, mai millor dit, perquè quan tu decideixes, per exemple, presentar-te al primer examen per treure la primera titulació de bussejadora, els propis homes, que és un món sí, absolutament masculí, et diuen sí, no et presentis perquè encara faràs quedar malament als senyors.
1: Sí, però a mi això és que em fa riure. És que ni ho vaig... És que m'era igual. És que mai els he vist a l'home com un enemic. Quan em pregunten, però tu... la pregunta que tu em fas, que jo, eren ells els que es tenien que preocupar, jo no. Ells tenien el problema,
0: però
1: jo no
0: tu,
1: tenia...
0: Però tu els hi feies por, d'alguna manera, perquè els deixaries en mal lloc.
1: Ah, jo no sé, d'ells jo no puc parlar, però a mi ells m'era absolutament igual. El que sí és que quan sortien, pues, es feien els machos i ho feien tot estupendo, però a mi m'era igual. Tu saps el que és, per primera vegada, que ningú havia vist el que era el blau, enfonsar-te sense la gravetat, volant el blau. Escolta, però que m'importaven els homes.
0: És que no t'importava res.
1: Jo tenia 19 anys i ells tenien 30. Les dones són fetes pel mar. Vull dir, jo no vaig tenir... És que són ells que tenen un problema, perquè són pirates. Van a pescar, a treure coses, a robar, a desfer la costa, el coral, això, l'altre. Jo anava...
0: A veure.
1: No, disfrutar. Per primera vegada, quan em van fer aquesta pregunta que m'has fet tu, no. Però què és per tu? Vaig dir, doncs és l'èxtasi. Realment és tan meravellós que no... Que des d'aleshores porto el mar a dins. Vull dir que no, que no. Jo amb els homes no he tingut cap problema. Em van deixar sola, doncs em van fer el gran favor perquè vaig poder disfrutar sola. És que, bueno...
0: Tot i així van bé moments difícils perquè has estat més d'una vegada a punt de morir.
1: A culpa d'ells. Però jo no em vaig donar compte. Una amiga meva, jo explico en el Mago i la Reina... Quan
0: que són dels teus llibres.
1: Sí. La Marúlia Guillor, que és una íntima amiga meva de la universitat, quan li va... Però hi ha Mercedes? Si estuviste a punt de morir... I és veritat, perquè el tio ja fugia. I aleshores jo, quan m'han fet una entrevista, precisament ara el llibre va d'això, el llibre que vull publicar, ell, com... Sí. El que volia era fugir, però jo em vaig tirar com una bèstia a agafar-li els peus perquè no em deixés sola, perquè no hi ha gravetat de fons del mar.
0: O sigui que ells... Perquè el que va passar, expliquem-ho, recordem-ho, que és que tu vas baixar a fer una immersió a
1: una gruta d'uns 200 metres interior, que era fascinant, era a l'aigua areneta, i el tio portava la corda que li lligava en el xico, però jo no era conscient d'això, i a més va voler fer la foto.
0: Portava una corda que anava lligada a la mà,
1: sí, a la mà
0: de l'altre submarinista, que anava amb el pescador, sí, el xico que estava, sí, a dalt, i va deixar la corda per fer la foto.
1: Per immortalitzar-se.
0: I llavors què va passar? Que per aquesta vanitat de fer-se la foto... gairebé moriu tots dos.
1: Bueno, ell ja va trobar... Finalment ell va trobar la corda
0: i va pujar cap amunt.
1: Sí, jo
0: però faig... eres tu la que et quedaves allà.
1: Claro, evident. Mm. I hi ha molta gent que li ha passat això. Perquè, clar, perquè tenen... Bueno, sí. Sembla que ara fa 7 anys, arrel d'això, doncs, m'han convidat. Com que necessiten... No hi ha dones... Que les dones... Pues, no.
0: Home, sé. Perdona, que hi haguessin dones que es dediquessin al submarinisme a l'any 55, que em sembla que és quan fas, sí, la primera immersió, que sobre el neoprèn existia, Antònia, no n'hi ha gaires. I a més que tinguin el cap clar com tu.
1: Que... No, sóc l'única.
0: Clar, és que ets la primera i ets l'única.
1: Bueno.
0: M'imagino que va passar molt de temps abans que tornés a baixar a algú. A alguna altra dona,
1: sí,
0: a fer
1: després
0: inversions.
1: Va anar bé més, però aleshores ho han burocratitzat, ara tots van llibats, bueno, ara és un liu.
0: Clar, però en aquell moment tu vas ser allò, la salvatge.
1: No, normal, jo crec que...
0: La primera.
1: Bueno, per la cronologia.
0: Per la cronologia i també, jo
1: I
0: crec,
1: lloc.
0: Per l'ímpetu, pel lloc, per les ganes, sí, i perquè t'importava poc el que pensessin els altres.
1: Això no m'ha importat mai res aquí.

0: Barbara Streisand i aquest Woman in Love. Ja sabeu que és divendres i els divendres convidem a les nostres convidades, els hi demanem una banda sonora de la seva entrevista. Aquesta cançó de Barbara Streisand on et porta?
1: És la, quina pel·lícula ha fet ella? Una, From Here to Eternity, no?
0: N'hi ha 3.000, no ho sé, ara,
1: ho sé.
0: Sí.
1: Bueno, a mi em va far recordar, ara no ho puc dir, perquè quan, sí, em van fer, quan em van demanar per pensar, escolta, que l'entrevista que la facin, que la preparin ells.
0: Sí, nosaltres la preparem, jo, però a vegades les, sí, cançons et porten a llocs.
1: Sí, això, no sé si és aquesta.
0: És Woman in Love, Woman una in... senyora enamorada.
1: Sí.
0: Tu has estat molt enamorada, sí, a la vida, o què? Moltes vegades? O això és pels dèbils?
1: No, jo he estat enamorada diverses vegades, però m'han fotut, sí. He tingut mala sort. No ha anat bé, això.
0: Dius que no t'ha agradat molt, que, és que vull citar-ho com tal com ho dius tu. Dius que no t'ha agradat molt ser mare ni àvia, malgrat que la maternitat és un tresor, però sempre vaig saber, afortunadament, que seria una mala mare.
1: Sí.
0: Això és molt bèstia. A veure,
1: això és la realitat. Això és la realitat.
0: Què vol dir ser mala mare? O resulta que hi ha aquí una mica de culpa cristiana?
1: No, en absolut. És a dir, jo crec que amb la llibertat hi estic en contra de la tribu. I vaig estar a Israel precisament amb la meva filla petita. I a Israel vaig veure el que eren els kibbutzim. Nosaltres anàvem perquè encara creiem que faríem la revolució. Mm-hmm. I quan vaig veure com eren els kibbutzim, vaig dir, jo això mai faré una cosa col·lectiva. Perquè era espantós.
0: Però per què creus que no...
1: Aleshores,
0: que
1: la maternitat...
0: per sort ets una mala mare.
1: És que... No, jo crec que totes són males mares, afortunadament.
0: Però ningú ho reconeix.
1: No, és que... Realment, m'agradaria escriure un llibre sobre la maternitat, es veu que hi ha tants, i ara està canviant tant, però no, és a dir, jo sempre vaig saber que jo ho faria el millor possible que jo sabés, i puc assegurar-te que m'he pensat molt bé el que he fet per als meus fills, i sempre sabia que afortunadament m'aniria malament.
0: Què vol dir anar-te malament amb els fills?
1: Per exemple,
0: bueno, vols dir que no estarien satisfets o no estarien prou contents?
1: No, a veure, jo, per mi una de les lleis de la meva vida és la renúncia. Jo crec que no hi ha res millor a la vida que poder renunciar. Però quan vaig tenir fills, vaig pensar, el millor per ells és renunciar. Però per renunciar s'ha d'haver tingut. I això és un problema, perquè vols el millor pels teus fills. És a dir, jo anava a viure amb una... Aquí, quan vam tornar, o sigui, jo tenia dos fills i anàvem a viure en un barri obrer. Què passava?
0: Per què vas decidir això? Vas
1: perquè anar... volíem fer la revolució.
0: Volíeu fer la revolució.
1: Sí, però Espanya ja havia canviat la dècada dels 60.
0: És a dir, que tu tenies un pis a Passeig de Gràcia i vas decidir anar a viure a Nou Barris.
1: Jo no tenia cap pis. No. Vaig anar a Nou Barris. No, tenia cap pis.
0: I explica'm això, per què vas decidir anar a viure a Nou Barris?
1: Perquè jo volia muntar una escola per pobres i la vaig muntar amb la Pegaso, però evidentment em van treure. I vaig comprendre, a veure, és que és... Vaig comprendre diverses coses. Una, que el meu marit des d'algú aniria a la universitat, que guanyaria la càtedra i jo quedaria sola al poble. Segon, que els meus fills no tindrien l'educació millor possible. Tercera, em van treure d'aquesta escola perquè jo la podia fer anar molt millor que qualsevol altres, i a més venien els obrers encantats. Vaig començar donant classes a infermeres, vaig treballar al clínic i després vaig fundar una escola amb la Pegaso.
0: Com es deia aquesta escola?
1: Pues no t'ho sé dir, però era Verdun. Uh-huh. I em van treure, de nit. Perquè, està clar, jo ho tenia tot. Tenia els diners, tenia les relacions socials, i a més es veu que sabia parlar. I, evidentment, era el moment de la clandestinitat i es van fer servir que si era comunista, si van fer una reunió... Bueno, em van treure. Vaig trucar al Comín, que era íntim amic meu, que també
0: Alfonso
1: estava...
0: Alfonso Comín.
1: Sí, Alfonso Carlos Comín. I em va dir, hombre, si t'hubieras hecho de un grupo, però què vols dir, fer-te d'un grupo? I no em van ajudar. I aleshores el meu pare mor en aquest moment, el 65. I viu al carrer Pelayo, em deixa el seu pis. I aleshores jo... I havíem decidit buscar alguna cosa a Barcelona perquè volia que els meus fills anessin al Talita, que deien que era... I, el meu pare va anar al carrer Pelayo.
0: Sí, però tu em parlaves de renunciar. A què vas renunciar, tu? O a què els vas fer renunciar?
1: No, no, no, al revés, els he donat massa.
0: Ah, vols dir que els hauries d'haver deixat a Nou Barris?
1: No, no ho sé, no, això jo no puc dir-ho. Vaig dir que jo en aquell moment vaig pensar, una, que no volia estar sola a casa i que el tio estés a la universitat i jo siendo de buena madre. No, no hi ha bones mares. Dos, els he donat massa als meus fills. De tot. Llibertat, diners i oportunitats. Han estat en els millors llocs del món. Quatre.
0: I què creus, que no han sabut aprofitar?
1: No, jo no puc jutjar els meus fills. Vull dir que de cap de les maneres, i de mi, del passat, ara és que no el puc canviar-ho, vull dir que no tinc... Però què em dius? He sigut una mala... No sé quina és la frase.
0: No, tu dius això de que sempre vaig saber que afortunadament seria una mala mare.
1: Sí, sempre ho vaig saber, sí, perquè crec... Ah, sí, perquè això m'ho va dir una altra d'aquestes amigues, la Marisa Speitia, que ella ha tingut 6 fills, 5 filles i un fill. I un marit que era del nord i va anar a viure a Sevilla. I també molts catàlegs i molts bons i tal i qual. I em va dir, mira, Mercedes, no te preocupes. Siempre el importante es el padre. Siempre. I, escolta, hem fet un estudi a Europa sobre donar ajut a famílies i veuen que els diners els hi han de donar les dones, perquè els diners de la família els porten els homes i si els donen els homes els gasten per altra cosa. O sigui que a mi em sembla que és... Bueno, que és evident, que, i a més és que pot, ningú diu que té una bona mare. Si diu una bona mare és una pobra senyora que està tot el dia cuidant els fills, i clar, és una bestiesa.
0: Ja. I tu tenies ganes de fer moltes coses, perquè clar, ho hem dit
1: no,
0: al principi.
1: No, jo a casa sempre vaig estar amb ells. El que vaig ser, potser vaig ser massa maestra i massa exigent, no ho sé com dir-te.
0: Però has fet carrera...
1: Però vaig trigar 10 anys, des que deixo. O sigui... Des que deixo la universitat, faig la primera que faig una tesina sobre diplomàcia mundial, sobre Alemanya, i que la tiren pels aires, i el Vicenç, els pares, ningú havia fet això, s'havia atrevit a fer això, perquè ningú sabia anglès aleshores. I després estic un any treballant al Clínic, que aprenc moltíssim, i donant classe a infermeres al poble, al Clot. I aleshores, en cas d'un, vaig a París i... També treball, sempre he treballat.
0: Molt, has treballat molt.
1: Perquè el treball és el millor de la vida.
0: Sí.
1: Claro, fer un treball que t'agrada. Tu no em diguis que no t'ho estàs passant bé ara.
0: Sí.
1: Va, hombre, què faries si no treballessis? Si un privilegi treballar, escolta. El meu pare deia que jo pagaria per fer el que faig, era metge, que això és de vocació, doncs periodistes és igual.
0: Tu ara parlaves dels fills.
1: Sí.
0: I com has sigut tu com a filla? Com has estat tu com a filla?
1: Com a filla, si et soc sincera, he estat enamorada del meu pare, que és l'home més important de la meva vida, i la seva mort em va destrossar. Aleshores, jo crec que vaig tenir una mare dolenta, perquè jo no era... Bueno, tinc una gran sort que una amiga de la infància... Però d'abans, jo vaig escriure una novel·la als 8 anys on explico que la meva mare és molt dolenta i el meu pare és meravellós i la meva germana roba i la justícia ni la mata. I jo sóc fantàstic, una cosa meravellosa.
0: Es diu Èdip, d'això. O Electra, en aquest cas.
1: Bueno, sí. O sigui que jo crec que mor el meu pare... Jo em desclasso quan vaig a la universitat, o sigui que jo deixo la burgesia, i per això tinc tants amics d'altres... I la pregunta teva és la família, com és la
0: com,
1: meva...
0: Com eres tu com a filla?
1: Jo com a filla, com a filla...
0: Sí, com recordes la teva infància? Perquè aquesta nena, que als 16 anys se'n va donar la volta al món, sí. Això és una llavor que ja s'ha fet abans.
1: Sí, s'ha fet abans. Pues jo
0: o sigui, ja devia ser una màster de l'Stratocaster, tu.
1: No, jo crec, per el que diu aquesta novel·la, jo era una persona molt bona, molt intel·ligent, que volia molts amics i que estimava molt el meu pare... i que tornava ja amb un fill, amb barca, i aleshores una paloma em deia que la meva germana havia mort perquè era justiciat, per la justiciaven perquè l'havia robat no sé què, que el meu pare també moria i que la meva mare m'esperava a la platja.
0: Això amb 8 anys, eh? Sí. Ho vas escriure?
1: Sí. I aquesta altra amiga ho va guardar, jo ni me'n recordava. I passen anys, li deixo tot el meu equip de submarinisme mentre jo vaig fent voltes pel món i el que sigui, i quan torna em dona el llibre enmarcat en vermell, ho llegeixo i és exacte. Encara, és exacte el que t'he dit.
0: És aquesta la història?
1: Sí, després, jo a partir de l'any 70... entenc que vull acompanyar la meva mare fins a la seva mort, i ho faig. Torno al Liceu, torno a l'editori, quan se'l fan, o al Palau era, torno a dinar a casa de la meva mare, torno a passar els estius amb ella, l'estimo amb passió. La prova és que mor a casa meva, en el llit meu i de la meva mà, sola, ella i jo. O sigui que és una... I el meu pare també a París, de la meva mà i sols. I això és un tresor de la meva vida. Vull dir que jo al final... jo crec que ell al final em va demanar perdó. Anava a votar el Pasqual Maragall d'amagat amb mi perquè no li deixaven, perquè tenien que ser de Convergència.
0: Escolta, que amb el Pasqual Maragall heu estat molt amics.
1: Molt.
0: I a més, fins i tot vas escriure una biografia
1: boníssima,
0: mà a mà amb l'Esther Tusquets.
1: Va ser l'any millor de la meva vida. Perquè l'Esther, que no tenia idea de res, escrivia com els àngels. És a dir, era una tia... Bueno, érem companyes, eh? Som quatre companyes. I mai vam estar juntes escrivint. Ella m'acompanyava a les entrevistes. I jo la feia seure, mira com estem ara, i la feia aquí, i tu calla. Però la gent volia parlar amb ella, que era la important. Però ella callava. Però la seva presència no els deixava tots. El Montilla, el Narcís, el Pasqual, tots els que vam entrevistar. Jo feia l'entrevista. Quan acaba l'entrevista ja estava... I aleshores parlava ella. I ella escrivia, diguem-ne, dos o tres planes, i jo n'afegia cinc, tot transcrit, eh? Tot el que es diu... No es diu ni una mentida, eh? Es diuen moltes veritats que en censura, no sé si has vist la manera com he descobert la censura, que és fantàstica, eh? I sí, va ser un rellibre fantàstic que el van censurar, això és una vergonya.
0: El van censurar des de l'editorial?
1: No, jo crec que va ser l'Ernest Maragall, quan estava a Educació. L'Esther va pensar que els periodistes guanyarien, i no, van guanyar els polítics. I he posat costat amb costat la versió autèntica i la guillotinada. I aleshores, escolta, hi ha trossos que hi ha més text al guillotinat. I aleshores he buscat el que han afegit. I tot el que han afegit és espantós. I què és el que han tret? El bo pel Pasqual.
0: Què, és què era el bo pel Pasqual? Resumint, eh? Perquè ara...
1: Resumint.
0: Perquè és un llibre...
1: No, tu tindries que mirar perquè sí. És fantàstic. Sí, sí. Ell volia... ser recordat, ser ben recordat per la gent, volia l'amor de la gent, volia
0: això
1: ser...
0: Això ho té, això ho té.
1: Això en el llibre no, ho han tret. Uh-huh. Jo crec que nosaltres, sense donar-nos en compte, ens vam apropar a per què va morir el Pau, que era el gran amor del Pasqual.
0: El Pau Malvido, el germà de Pau Maragall,
1: sí,
0: que va morir.
1: Mai més el Pasqual ha sigut el mateix i mai més la família ha sigut la mateixa. Uh-huh. Sí. Bueno, ens van fer una causa criminal, ens van posar per ser una cosa espantosa i van destrossar el llibre.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. No.

0: Home, sentint la biografia de Mercedes Vilanova, la veritat és que aquesta cançó havia de sonar, Gene Regret Rian.
1: Oh, aquesta sí que és la fonamental.
0: Aquesta, jo no me'n paradeixo de res.
1: Ah, no, de res.
0: De res?
1: De res. Va de gel i souvenir. El que et vull, el que et puc dir és que jo crec que no he mentit mai. Ara, el dir la veritat, qui té la veritat? És a dir, jo crec que... I jo vaig triar, no sé si em vaig equivocar o no, l'anonimat. Jo no surto a la foto, a mi no m'interessa la foto.
0: És curiós, perquè ara que ens explicaves tota la teva història, te n'adones que has estat darrere de moltes coses importants que han passat en aquest país i també fora, perquè jo que sé, per exemple, has estat al fòrum de les dones de Beijing, has estat a moments decisius de la història d'aquest país i de la història de les dones, però en canvi és veritat que potser perquè ets dona no apareixes.
1: No vull aparèixer.
0: No apareixes moltes vegades, però no et fa ràbia?
1: En absolut. No. De cap de les maneres, de cap de les maneres, perquè, mira, això ho vaig prendre de la Núria Espert, que una penso que va sortir a La Vanguardia, que van dir, una vegada la van, vaig veure que feia una entrevista en què li deia, bueno, però és fantàstic l'èxit que ha tingut vostè. Diu, l'èxit dura un segon, va dir la Núria Espert, vaig pensar que és així mateix, l'èxit dura un segon, el dia següent ja no dura. Jo no he volgut l'èxit, ni he volgut la fama.
0: Has estat catedràtica molts anys a la universitat.
1: Sí.
0: És una cosa que et va costar, com dèiem, perquè el teu marit, diguéssim, et va passar per davant en el seu moment, perquè et vas fer que les teves renúncies, però vas acabar arribant.
1: No, jo no volia ser catedràtica.
0: No volies?
1: No, de cap de les maneres, perquè... Això és molt curiós, perquè jo creia que el meu pare havia... Jo la universitat la porto a la sang, com porto la pública, que em porto el mar. I jo crec que el meu pare va morir perquè el van trair els seus deixebles. Ara sé que no és exactament així. Els pitjors som els intel·lectuals, perquè robem les idees, som dolents. Però la universitat pública et dona la llibertat ex càtedra. Jo sempre he fet el que he volgut a la universitat, sempre. Ara m'han fotut tot el que han volgut, però jo he estat feliç.
0: Vols
1: perquè
0: quan...
1: la coneix per dintre, sé el que és la universitat.
0: I perquè quan has tancat la porta de la classe, t'has sentit lliure.
1: No, la classe també.
0: Dins de la classe.
1: Dins i fora, jo donava, les feia en català quan estava prohibit i tenia la policia allà. No, jo sempre he fet el que he volgut, a dintre i a fora de la classe.
0: I què és el més valuós per tu d'ensenyar? Si és que és possible ensenyar amb algú.
1: El més... Fins ara creia que el més important era ensenyar que la gent es fes preguntes. O sigui que jo he ensenyat a fer preguntes. Mai he llegit de fotocòpies ni he fet llegir un llibre, no. Jo he fet diàleg. Jo he ensenyat a pensar.
0: La conversa és molt important per tu? Perquè és bàsica, perquè a més has estat molts anys estudiant les fonts orals, d'on sortia la tradició oral, ha sortit, i jo crec que ens hem tornat una mica soberbis i pensem que tot està en el paper, però
1: no,
0: en la paraula hi passen moltes coses.
1: En el paper no hi ha res. O sigui, el càstig més gran que es pot donar a una persona és que no pugui dialogar. Quan els posen a la presó, el càstig... O sigui, que sense el diàleg no hi ha vida. És absolutament fonamental. Diàleg sincer. L'intercanvi és que és fonamental, si no hi ets. No pots existir. També és necessària la soledat i tot el que tu vulguis. Però el diàleg... Jo he ensenyat a dialogar. Primer hi ha el pensar. Després hi ha el parlar. I després hi ha l'escriure. Són tres coses molt diferents.
0: I tu, si t'has de quedar amb alguna cosa, et quedes amb el parlar?
1: Jo crec que l'oral és el més autèntic i és el que surt autènticament, és el que ets tu. I després això es matitza...
0: L'altre és una elaboració.
1: Afortunadament. Perquè, escolta, si ens tinguessin a recordar de totes les bestieses que diuen, seria espantós.

0: No, Maria Dolores Pradera, El Rosario de mi Madre. Què, aquesta cançó?
1: M'has fet estigar. Ho diu tot.
0: Ho diu tot. Parla de la mort, també. I penses en la mort? Quina relació hi tens?
1: Bueno, jo crec que no existeix.
0: Què vols dir amb això?
1: A veure, és una pregunta molt difícil de respondre, perquè és evident que existeix si penses en un món dual, el bien i el mal i tot aquest lío.
0: Que bona que ets.
1: Entens?
0: Sí, sí.
1: O sigui, jo és que encara puc parlar amb la gent que és morta. No ho sé, és a dir, que penso de la mort, no hi penso. No hi penso, perquè quan tu has parlat de la por, jo vaig estar sola en una cova marina on tot era fosc, i hi havia un mero que jo volia tocar.
0: Un peix,
1: Un peix gran.
0: Sí.
1: I no el veia, i aleshores vaig sentir diverses coses. Una, que a les dones tenim la... És a dir, el control de la respiració és fonamental. La mort és la manca d'oxigen. I sota l'aigua jo gasto molt poc oxigen. Segon, vaig pensar, el primer que he de fer és no tenir por, perquè no trobaré la sortida. I el tercer vaig pensar, has de ser prudent. O sigui que jo crec que no tinc por mai, ni tampoc de la mort.
0: O sigui que potser t'hi vas a carar aquell dia.
1: Aquell dia vaig aprendre que ser valent vol dir ser prudent. Si no ets un boig, però el ser valent et permet ser prudent i arribar a l'èxtasi. Estic segura d'això, i això m'ho ha ensenyat el mar.
0: Mercedes Vilanova, estaríem aquí 10.000 hores parlant. Posem una última cançó. Què et sembla si posem Gràcies a la vida, ara que hem parlat de la mort?
1: Super.

0: Violeta Parra, tu t'han donat unes quantes de coses a la vida i la vida t'ha regalat unes quantes coses, una creu de Sant Jordi, per exemple, però tu sempre parles de que el més important per una dona és l'habitació pròpia, la independència.
1: A veure, jo crec que el que diu la Virginia Woolf és que realment que necessites una habitació pròpia. Jo crec que ara ja la tenim. Les dones hem... Jo crec que les dones, en general, i en aquest món, no amb altres, parlo del primer món, l'habitació pròpia tenim. Aleshores, a mi el que crec que les dones ens equivoquem quan volem el reconeixement. Jo no el vull, el reconeixement.
0: Per acabar, què vols fer quan siguis gran?
1: No, ja sóc gran. Vull fer el que estic fent ara, parlant amb tu. Això em fa feliç.
0: Doncs, escolta, per molts anys que ho puguem fer, moltes gràcies per venir a Les Dones i els Dies. Ho deixem aquí. Nosaltres marxem. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La visita del Papa a Catalunya viurà avui dimecres al punt més àlgid. Lleó 14, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, beneirà la Torre de Jesús. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el Papa visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. A Montserrat ja està tot a punt per a l'arribada del Sant Pare. Els únics accessos disponibles són el cremallera o l'aeri, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982 que un pontífex no visitava l'abadia. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà.
1: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'enderrocament d'un helicòpter Apache. Teheran, però, ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
2: Segon dia de selectivitat, els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre altres matèries. Aquest any es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
1: Després de la treva política per la visita del Papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat reiterant que el president espanyol no en sabia res. Avui dimecres, el Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. El Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de la Baronal.
2: Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. María José Cifuentes, directora del Mercat.
3: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
2: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Barrat, Roser López Espinosa i també companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
1: Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana.
2: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: A la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final. S'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
2: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: Mentrestant, el club blanc ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros pel davanter argentí Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja s'ha encarregat de rebutjar.
2: El Benfica, a més, ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió de José Mourinho i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau.
1: I acabarem dient que la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
0: Fins aquí les notícies. Les 5.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 10 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que, si bé a primera hora del matí hi haurà núvols al litoral, al prelitoral i a les comarques de Girona, el sol acabarà imposant-se. Només a la tarda hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats puntuals i febles al Ripollès i Osona. Tindrem un dia sense calor, amb les màximes més altes al voltant dels 30 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Puigcerdà el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto una frase per començar el dia que és d'una pel·lícula.
0: A veure.
1: De fet, és d'una cançó d'una pel·lícula. No us diré de quina, però de ben segur que la reconeixereu ràpidament. Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Àlex, vols bon dia de nou?
2: Bon dia.
0: Això sembla la dada
2: de
0: Maiol.
1: És fàcil,
0: molt fàcil. El que passa que no t'ho hem posat en context.
1: Clar, jo estava pensant en
2: coses que han passat aquesta matinada, com el Líban, i ara no.
0: O el Papa. Torna a repetir la frase.
1: Val.
0: A veure, busca-la.
1: Hi ha coses pitjors que podria fer que sortir amb un noi o dos, però plorar davant teu, això sí que és el pitjor que podria fer.
0: Anem-hi donant voltes a aquestes hores del matí, perquè
2: no em ve, eh?
0: És una frase molt mítica, molt mítica. Ara ho hem posat tot en context perquè la cançó que sonarà precisament és d'aquesta pel·lícula i del personatge, o d'un dels personatges del qual refereix ara mateix la Lara. Perquè, de fet, com si fos l'últim dia d'institut, arrenquem el matí de dimecres amb un clàssic que, home, cada vegada que sona és inevitable que no se't bellugui alguna part del cos. Segur que només amb els primers compassos, Àlex Bosch, que estigues alerta, sabeu de quina cançó us estic parlant.
2: Home!

0: que els protagonistes, Dani Zuko i Sandy Olson, es retroben després d'haver passat els canvis personals o per canvis personals per intentar agradar-se mútuament. I al final de la història, el Dani va tornar-se més responsable, mentre que la Sandy va abandonar la imatge que tenia de noia tímida i apareixia amb una actitud molt més segura i molt més atrevida. I és que quan es veuen, tots dos s'adonen que, malgrat els canvis, continuen estimant-se. En resum, la cançó és una celebració d'aquest reconeixement mutu, que l'altre és la persona que realment vol i necessita. Evidentment va ser interpretada per John Travolta i Olivia Newton-John i es va convertir en un dels grans èxits musicals associats a la pel·lícula. De fet, un 10 de juny de l'any 1978, You Are The One That I Want va arribar al número 1 als Estats Units. No em negareu que aquesta és una bona cançó per donar-li corda al dimecres. Gairebé som al final de curs, però encara ens queden alguns despertadors. Mentrestant us prometem una hora de ràdio convertida en una festa precisament de final de curs, amb confeti, bona música, bona gent i sort que en tenim litres de cafeïna.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Pràcticament les 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Has mogut una mica la cintureta, amb la cançó de Gris.
2: Tot el que es pot a aquesta hora i amb les hores que fa que es dorm, perquè aquesta hora és bona per moure la cintura, però clar, just quan t'acabes de llevar és més complicat. Estava pensant que, imagina't que un dia prohibeixen la cafeïna com a estimulant i posen aquest programa com a exemple de, ostres, mira com, de com es diu aquesta cosa, quan tu defenses i promous el consum d'una cosa, de la cafeïna.
3: Incentives, no?
2: Incentives, sí.
0: Incentives.
2: Exacte, com
0: però no
2: passava,
0: entenent,
2: com passava abans amb la... Doncs, per exemple, moltes vegades posem com a
0: que
2: exemple...
0: Que fossin la cafeïna, anuncis, comptes del cafè.
2: Anuncis de cocaïna que es feien als anys 20, no? Sí. I ara seria impensable. Doncs imagina que d'aquí 50 anys posen els matiners com a exemple de dir, mira abans com es defensava la cafeïna en directe i com en parlaven obertament.
3: Sí,
2: de cafeïna.
0: És bastant probable, però a mi em treure el cafè i deixo el programa, fins també t'ho dic.
2: Fins aquí aquest pensament a les 5 del matí. Ja està
0: molt bé. Segur que, escolta, ho estem comentant i és possible que això d'aquí uns anys se'ns acabi qüestionant.
2: No sé si el papa beu cafè. I en cas de veure cafè, quan va de...
0: Si fa més gira que la Lady Gaga, necessita cafè, aquest home.
2: Per exemple, una de les coses que passa quan vas de viatges, que el cafè dolent és molt desagradable.
0: Molt desagradable.
2: El papa, doncs, ve aquí amb el cafè, que no és el vital.
0: Però cafè sant, no?
2: No ho sé, ho haurem de preguntar, Carles. És una de les poques coses...
0: Estaria molt bé.
2: És una de les poques coses que no hem preguntat sobre la visita del papa.
0: Què esmorza el papa? Perquè sí que sabem que ha sopat o que ha dinat, però no què esmorza. No sabem si és de te o de cafè.
2: O si fa uns cereals.
0: O si fa uns cereals, per exemple.
2: Jo ara faig uns Kellogg's.
0: Sí.
3: O un matcha de sobte.
0: Per exemple, no sé... Preguntem-ho, a veure si ho podem investigar. Mentrestant, a partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio, també amb molta cafeïna.
2: Exacte, i quan explicarem què esmorza i gairebé tots els detalls de la visita del papa avui en un programa especial que acabarà a les 2.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí, de 12, a les 12 està prevista la visita del papa a Montserrat i ho cobrirem tot amb un programa especial, no només amb el Ricard Ostrell des d'aquí, sinó que hi haurà l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa a Montserrat a partir de les 12 i tots els enviats especials de la redacció d'informatius i del programa per seguir tots els passos del papa d'avui en el seu segon i últim dia de visita a Barcelona. També en parlarem, per exemple, amb el Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va fer el guió de la...
0: Molt emocionat, el vaig veure, eh?
2: Home, no m'estranya, per un catòlic com ell ha de ser molt, molt important. També amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre el papa. El president Salvador Illa, que s'hi va reunir en audiència privada. Parlarem amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, que avui és el gran dia de la benedicció de la Torre de Jesús. Després també amb Sergio Dalma, que hi va actuar. Farem una mica de geopolítica vaticana amb Francesc Romeu i amb Oriol Junqueras, que va estar, recordem, a l'arxiu secret durant uns quants mesos. Repassem la figura del papa mentre es visita Brians i tot plegat amb taules especials, com et dic, amb un programa que acabarà a les 2 avui.
0: Hi ha una cosa que m'ha agradat molt, que són els regals que se li han donat al papa, entre d'altres aquestes còpies de les homilies d'Organyà i també una obra de Tibi Boy.
2: Que ja veurem si acaba als Museus Vaticans, perquè ja saps que són un dels museus més espectaculars del món, amb tot tipus d'obres, i per tant, qui sap.
0: Veurem, gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. 2 minuts, arribem a un quart de 6 del matí. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia de nou.
0: Mentre t'hem desvelat el gran secret de la frase de Rizzo que ha passat al món mentre dormíem.
4: Mira, avui us porto la fugida més accidentada de la setmana. Sé que només és dimecres, però ja veureu que costarà superar-la, perquè la informació que ens ha arribat aquesta matinada dels Estats Units a través de Teletips és impagable.
0: A veure, explica'm.
4: Ens situem a Louisiana, a estat

0: al sud dels Estats Units. Allà han detingut un home de 40 anys després d'intentar escapar de la policia dues vegades. Ho expliquem. Tot va començar quan va xocar lateralment contra una barrera de formigó i en lloc d'aturar-se va continuar circulant per l'autopista. Uns agents de la policia que havien vist aquest accident el van aturar i a més van detectar possibles signes d'intoxicació etílica i el van voler identificar.
1: Que estrany.
0: En aquest moment l'home fuig corrent i salta a un pantà des d'un pont elevat. Fins aquí el primer intent de fugida. Una estona després, la policia el va localitzar caminant per una carretera després de sortir del pantà i quan semblava que la detenció era imminent, va tornar a sortir corrents i va tornar a saltar cap al pantà. Aquesta segona fugida, però, li va sortir cara perquè quan va tornar a saltar al pantà no es va adonar que allà al costat hi havia un caimà. Un caiman. L'home borratxo s'enfronta al caiman i en surt amb ferides als braços.
1: No m'ho puc creure.
0: Tot i això...
1: Però un moment, va guanyar-li el... Vull dir que...
0: Sí.
1: Va, el caiman no se'l va fotre, eh?
0: No. No només això, sinó que va continuar nedant al pantà, fugint de la policia, que aleshores van optar per seguir-lo amb drons. Imagina't el desplegament policial, eh?
1: És tot tant de pel·li americana.
0: L'home estava tan cansat i amb els braços destrossats pel caiman que va haver de sortir del pantà i aleshores sí que el van detenir. El van traslladar amb ferides que no revesteixen gravetat i ara s'enfronta a càrrecs per conduir sota els efectes de l'alcohol i, evidentment, resistir-se a l'autoritat.
1: El caimà.
0: Sí, sí. I l'home va jugar amb foc perquè es calcula, compte que a Louisiana hi ha més de 2 milions de caimans als rius, als pantans, a les zones...
1: Uau. Encara va tenir sort, encara va... Perquè només faltaria que caiguis al pantà i se t'acabin fotent els caimans.
0: Imagina't.
1: Hauria sigut un final èpic, també t'ho dic.
0: I espera't que ara ve el millor, perquè l'oficina del xèrif ha fet broma en el comunicat sobre el cas i diu que el caiman no va prendre mal durant l'operatiu i que ja ha tornat a la seva rutina habitual de vigilància al pantà.
1: M'encanta.
0: M'encanten els
1: americans. Per què totes les fugides de la gent que va borratxa als cotxes a Amèrica són així?
0: Espectacular.
1: És que és una pel·li, cada dia és un tràiler.
0: També sap que ha de fer una mica de pantà. I ho escriu.
1: I la policia els agrada perquè... No, però després la policia, els activem els drons, se'ls escapa i torna. Viuen en una constant pel·li americana.
0: Algú devia pensar que estaven gravant una pel·lícula.
1: Aquí diuen para i pocs tenen els pebrots de fotre-li gas al cotxe i marxar.
0: O de saltar al pantà.
1: O de saltar un pantà. Per sort, aquí caimans en tenim pocs.
0: Pocs.
1: Rates i ratolins en tenim, per parar un carro. Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. Adéu. Doncs vinga, Lara, explica'm també per què el món avui serà un lloc una mica millor.
2: Doncs el món és una mica millor per les persones amb dependència reconeguda que encara esperen la prestació definitiva del sistema de dependència. La Generalitat ha aprovat el pla Cura i permetrà que aquests usuaris rebin una ajuda d'entre 100 i 200 euros mensuals. Aquest pla pretén reduir les llargues llistes d'espera i agilitzar una mica la tramitació dels expedients.
1: Fent el primer cafè del dia, com sempre, des de Catalunya Ràdio, per cert, també en emissió conjunta per ICAT. Aquestes hores del matí hi ha notícies de les quals, Marta, parlarem poc avui, dimecres.
2: Sí, per exemple, que el rei Carles III d'Anglaterra ha aprovat el 15 de juny com a dia festiu a Escòcia. I si us pregunteu el motiu, doncs que es veu que Escòcia tornarà a jugar al Mundial de Futbol després de 28 anys sense jugar el proper 15 de juny i s'enfrontarà a Haití. El problema, doncs, evidentment, és que com que juga a Los Angeles, a Mèxic i a l'altra banda de l'oceà, no? Doncs els horaris evidentment aniran girats i és per això doncs, que el primer ministre escocès ha demanat que aquest dia sigui festiu. Això ha arribat evidentment a la Casa Reial Britànica i Carles III ho ha autoritzat. D'aquesta manera doncs, podran celebrar-ho, anar a dormir tard, fer el que vulguin i el dia següent doncs, no hauran d'anar a treballar.
1: Vinga, va, que només 12 minuts pràcticament arriben ja a 6:15 del matí. Amb quina bona notícia ens veiem al matí, Lara?
2: Doncs que una recerca científica ha demostrat que els gossos tenen un olfacte extraordinari que els permet detectar compostos químics associats a malalties com diversos tipus de càncer amb nivells de precisió molt elevats en alguns estudis. Aquesta capacitat es deu al fet que els gossos disposen de centenars de milions de receptors olfactius molt més que els humans i poden identificar senyals invisibles per nosaltres. Poden arribar a identificar càncers, diabetis, Parkinson, malària i altres malalties només en sumant. Un laboratori britànic ha comprovat que els gossos poden detectar el càncer de pròstata en sumant mostres d'orina amb un 93% d'encert.
1: És una meravella aquesta notícia dels gossos. Jo no sé si els gats podrien fer el mateix, perquè aquest món està dividit entre la gent que li agraden els gossos i la gent que li agraden els gats.
2: Jo crec que sí, però no volen. Van a la seva, no?
1: Sí, home, però ensuma, escolta, ens ensuma no fort, no? Clar, sí. Són com més passotes, van a la seva. Sí. És a dir, que potser ho ensumen...
3: Però no ens ho diuen, no ens ho diuen, no ens ajuden.
1: És que soc
3: volen
1: tan
3: que
1: poc de
3: el món sigui seu, ja està.
2: Exacte,
1: diuen els gats, sí. La gent que
3: ajudaré
1: té gats.
3: Ajudaré jo els humans, diuen.
1: No, ja. Quan he conegut gent que diuen tinc gats, dic buf.
3: Jo sóc de gats, eh?
1: Per això penso buf.
3: Hi ha gent que no li agrada ni gats ni gossos, també.
1: També.
3: Hi ha una part.
1: Però els gats...
3: són el millor del món.
1: Bueno. Esperem que no vagi de gats el motiu que té Otserra per saltar del llit aquest matí. Otserra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als joves d'entre 18 i 30 anys és acollir-se per quart any consecutiu al programa Estiu Jove. És l'oferta del govern espanyol de bonificar títols de transport de cara a les vacances d'estiu. Óscar Puentes, el ministre de Transports.
5: 90% en los servicios de autobús de transporte regular, de competencia estatal. 90% en los servicios ferroviarios de media distancia convencional y en los de ancho métrico. 50% de descuento en los servicios AVAN. 50% en los servicios comerciales de larga distancia y alta velocidad con un máximo de 30 euros por billete. Y también 50% en el pase Interrail.
4: L'Estat hi dedica una inversió de 130 milions d'euros. Des del 2023, cada estiu se n'han beneficiat entre 1 i 1,5 milió d'usuaris. Permet que els joves puguin viatjar i que no hagin d'utilitzar vehicle privat.
1: 10 minuts, 5:45 del matí. Molt bon dia, matiners. Fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres des de Catalunya Ràdio. Obrim la nostra particular revista del cor. Ui, és que aquest tema...
3: fort.
1: És que... com batega el cor aquest matí, Lara, sisplau.
3: Doncs presenta... ai, batega...
1: Què dius? Per Es presenta...
3: Presenta'm la bategadora.
1: Bueno, mare meva. Com es nota aquests de gats, filla?
3: Estic fatal, eh? A veure, batega amb la
1: perquè
3: presentadora...
1: perquè es va tocar els cabells com si fos un gat.
3: Un gatet. M'ha agradat, això.
2: T'has sentit identificada.
1: Vinga, va, bueno, a veure, va, parlem amb Patrícia Pardo.
3: De Patrícia Pardo, que ha explicat a Vamos a ver de Telecinco el seu programa com va viure dilluns l'acte que va presentar el Santiago Bernabéu del Papallaó juntament amb Cristian Gálvez, per cert, la seva parella, diu que encara no s'acaba de creure tot el que va viure.
6: A ver, yo solo puedo decir que de momento no he ni aterrizado. Así os lo digo. Que tengo una resaca emocional bestial y que, como le decía esta mañana una compañera a la que aprecio mucho, creo que necesito un tiempo de estar en casa y llorar para desahogarme, para desahogar pues toda la emoción y la tensión de estos días. Es que me veo y digo, eso soy yo de verdad.
7: ¿Cuántas veces estuviste a punto de llorar ayer?
6: A punto, ayer no, yo lloré muchas veces ayer.
7: En el escenario.
6: Sí.
1: A través del compte de Twitter, Dix, ara en aquest cas no sé qui va publicar una fotografia de l'altar que van fer Cristian Gálvez i Patrícia Pardo, un altar abans de començar a presentar aquest acte davant d'aquestes 80.000 persones.
3: Què vols dir, un altar?
1: Van fer com un altar al camerino.
3: Ah, sí, eh?
1: Vale,
3: no t'has d'entendre.
2: Què van posar-hi?
1: Doncs van posar imatges d'un sant, hi havia una verge...
3: Que fort, eh?
1: Suposo per començar a resar abans de... abans d'aquest acte. Home, dic una cosa, presentar un acte davant de 80.000 persones
3: no,
1: impressionar moltíssim, eh? Després d'aquí, escolta'm, cadascú té la seva...
3: tendència, hi ha molts no? comentaris últimament sobre aquests dos.
1: Sí, sí, com aquesta setmana n'estem parlant cada dia. A veure què diu el Modena Cid. De tot plegat. I alerta, aparteu les criatures, perquè també parlem de Georgina Rodríguez.
3: Sí, perquè la dona Cristiano Ronaldo s'estrenarà com a presentadora... jo? El nou programa LOL, si te ries pierdes, ho farà al costat de l'actor, vinga, també, Antonio Resines.
1: Vinga.
3: Un programa que es podrà veure a Prime Video en la primera temporada, eh? Recordem, els presentadors van ser Santiago Segura, Xavier del Tell. Un any després el relleu el va agafar
1: boníssim.
3: Carolina Iglesias i boníssim. Sílvia Abril. I ara, doncs, aquest és el relleu, Georgina Rodríguez amb Antonio Resines. Veurem, evidentment, com va com a presentadora, però recordeu que ella ja va triomfar a Netflix amb el seu reality.
1: Ara.
3: Jo, Georgina, com li
1: deies? Jo soy Georgina.
3: Jo soy Georgina. Tres temporades. I que deixava...
1: enganxadíssim, també t'ho
3: bueno,
1: dic.
3: Enganxadíssim al reality. O sigui, per què no n'hi ha una quarta? I deixava anar perles com aquestes.
8: Mis compañeros locos. Yo llegaba en autobús y yo me iba en Bugatti. O sea, la gente estaba que no se lo podía creer. La primera vez que vine a casa de Cristiano, bueno, me perdía. Intentaba ir a la cocina por agua y no sabía por dónde meterme. Y de repente tardaba media hora en llegar al salón porque no sabía cómo volver. Y pasaba una chica súper ordinaria con una litrona en la mano.
9: Pero a ver, tanta Georgina. Pero si estás a la vendía bolsas, hace un momento. Y yo le iba a decir, pero chica, chica.
10: Pero esa, si es una dependiente.
9: Perdón, antes los vendía y hoy los compro.
10: És que clar.
1: Ai. És que diria tantes coses.
10: Sí, que no podem dir. Que no podem dir.
1: L'humilitat és una cosa que espera amb els diners.
10: Però pot ser. I us imagineu que és una superpresentadora?
1: Jo de veritat.
10: Jo de moment no ho poso en dubte.
11: Hi ha influencers que han passat a ser presentadores i no ho han fet tan malament.
1: No, mira, la Dulceida ha estat perfecta, la gran canes. Cita. Però bueno, escolta, anem a comprar un bolso. Anem a comprar un bolso, seguim, per favor. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
2: Al matí de Catalunya Ràdio, José Ruz, que és el cap de la Brigada de Seguretat de la Policia Espanyola a Catalunya, ens explicava el nivell de protecció que hi ha sobre el papamòbil.
12: És molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però bueno, el cotxe és molt segur.
1: Vinga, també l'Ara, carinyo.
2: També va viure en directe l'arribada del papa amb l'avió a l'aeroport del Prat.
13: Ara mateix la porta continua...
14: Torta.
13: Ara l'alfombra no quadra.
14: No quadra amb l'escaleta.
13: Hem de moure tota
15: la catifa vermella perquè no està alineada amb les escales.
1: No, la imatge que estem donant, de veritat, eh?
16: És lamentable.
1: Això costarà molts anys, de reparar.
16: És lamentable.
15: Estem quedant molt malament.
1: Home, el món ens mira. Ara, és que ara sí que ens mira. I mira què estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
14: Tot mal.
10: Va ser boníssim, això.
1: Boníssim. Gran moment del matí d'ahir.
2: I també amb la temporada de festivals de música ja en marxa ens van visitar Juli Guiu i Oriol Aguilar, directors del Cap Roig i del Castell de Peralada. Sentim Oriol Aguilar.
17: El que hem fet nosaltres, que d'alguna manera vam ser degans de com ser festival a la Costa Brava i vam inspirar la creació de molts festivals, ens hem desmarcat expressament d'aquest comú i hem tornat als nostres clàssics, que és la música clàssica, la dansa, la creació, l'aposta per la música contemporània.
1: 4 minuts, arribem a 6:15.

0: què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 10 de juny del 2004, el cantant i pianista Ray Charles moria als 73 anys. El glaucoma el va deixar sec als 6 anys. Va compondre aquest tema que estem sentint, I Can't Stop Loving You, que va arribar a les llistes del Regne Unit i als Estats Units al 62, al número 1. També va fer més de 30 cançons que van estar al top de les llistes dels Estats Units i amb àlbums que també arribaven al capdamunt d'aquestes llistes. Charles es va casar 2 vegades, va tenir 12 fills amb 9 dones diferents.
0: 12 fills, 9 dones?
1: Sí, sí, no.
0: Mare meva, quina 70, feinada per organitzar-te la vida.
1: I 73 anys, vull dir que va anar per feina.
0: Però
1: no?
0: quina bestiesa.
1: I 17 premis Grammy.
0: O sigui, té pràcticament...
1: Sí, sí, tu vaig saber números.
0: El mateix número de Grammys que de fills.
1: Exacte.
0: Quina vida que tenia.
1: Mogudeta.
0: Va morir el... O sigui, és el que dius tu, va viure ràpid aquest home, eh?
1: Sí, sí, no va parar.
0: Doncs vinga, vull recordar, sens dubte, una figura imprescindible al món de la música, la del cantant i pianista Ray Charles. Quan sona aquesta musiqueta, l'equip del programa s'agafa de les mans perquè tenim ganes de connectar amb els astres. Nosaltres som molt d'energies. A vegades ens juguen més a la contra que a favor.
1: A veure què ens diuen
0: dia.
1: Avui, eh?
0: Estiguem alerta perquè ja ho té tot preparat per explicar-nos quin dia ens espera, astrològicament parlant, la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dimecres 10 de juny, Mercuri fa quadratura amb Saturn. Això pot portar una mica de pes mental, converses més serioses, decisions que costen o aquella sensació que tot s'ha de pensar dues vegades. Però no és un mal trànsit, és un bon moment per posar ordre a les idees, parlar amb més responsabilitat i no prometre més del que podem sostenir. Avui, abans de respondre ràpid, respira. Les paraules també necessiten estructura.
0: Portem molts dies que la gent d'Astrocat.cat ens està dient que...
1: Que calma. I que pensem.
0: I que pensem. Que aquest, a l'equip del programa, sí, a vegades ens costa pensar, també t'ho
1: dic. Una mica impulsivets som.
3: Sí, som una mica impulsivets.
0: Som així nosaltres, què farem? A les 5 del matí, si no ens permetem aquests registres...
1: Però està totalment. Bé, està bé.
0: Sí.
1: El que passa que jo això de respirar tant...
3: És que si penso m'agobio, saps?
1: Oi? M'ha agradat aquesta frase.
3: Sí, no podem pensar nosaltres tres.
1: No, per tatuar. Si respirem...
0: Ai, Déu meu, i aquest dimecres 10 de juny algú li tocarà bofes pelmes, Lara.
3: Doncs sí, vinga, anem-hi amb alegria.
0: Vinga,
3: dimecres. Felicitem el pilot de motociclisme català Pol Espargaró, que avui fa 35 anys, qui també bufarà espelmes avui, més concretament 67, és l'exfutbolista i actualment entrenador Carlo Ancelotti. I de Sevilla al món, avui 10 de juny, també fa anys Miguel Ángel Rodríguez, cara visible de Mojinos Escocíos.
0: I tant.
3: No m'has posat cap bromet amb Mojinos Escocíos. No. Millor. Celebrem que arribi al 56, que tingueu un dia carregat de bons moments i a celebrar-ho com cal, que sumar un any sempre és motiu de festa grossa.
0: Doncs a tots vosaltres, moltes felicitats.
4: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
5: Al matí de Catalunya Ràdio comentarem la primera jornada del Papa a Catalunya i seguirem l'itinerari d'avui, especialment l'acte a Montserrat. La tarda estarà dedicada a la cerimònia de Lleó XIV a la Sagrada Família. Francesc Garriga i Agnès Marquès pilotaran el programa i Ricard Ostrell serà la basílica. El Catalunya Nit començarà a 11:15 i recollirà totes les reaccions a la visita del Papa i la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
4: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Ara sí, benvinguts al dimecres 10 de juny. Àlex Bosch, molt bon dia.
6: Bon dia.
0: Com sempre, amb l'Àlex Bosch repassem els titulars d'aquest matí, tot a punt per rebre la visita del Papa a Montserrat.
6: S'han tancat tots els accessos per carretera i les 8.000 persones que tenen una reserva per sentir la pregària del pontífex hi hauran d'arribar amb el cremallera o l'aeri. És un dels plats forts del segon dia de la visita del Lleó 14 a Catalunya.
0: L'altre és la benedicció aquest vespre de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
6: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, la cerimònia la podran seguir unes 8.000 persones i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari Can Brians i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
0: Tot plegat també l'endemà que Lleó 14 protagonitzés ahir a la tarda l'acte més multitudinari de la seva visita d'aquests dos dies a Catalunya.
6: Va ser la vetlla de pregària que va oferir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 persones. En el seu discurs el papa va intercalar el català i el castellà i va convidar els assistents a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
7: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
0: El papa va viure un autèntic bany de masses a Montjuïc.
6: Sí, en un ambient marcat per l'emoció i amb una destacada presència precisament de joves.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te amb més joves aquí.
6: Hores abans, al migdia, Lleó XIV havia presidit una homilia a la catedral de Barcelona tot just després d'aterrar al Prat, on va ser rebut per la plana major política catalana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi va reunir ahir durant mitja hora i li va traslladar un agraïment per haver fet servir el català en els seus actes.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
0: Mentrestant, de l'exterior continuem pendents de la fràgil treva a l'Orient Mitjà.
6: Els Estats Units donen per acabada l'operació de resposta contra l'Iran després de l'abatiment d'un helicòpter Apache. Trump confirmava que els dos pilots estan sans i estalvis.
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured. The pilots are fine, yeah.
6: Teheran, però, ja hi ha resposta amb atacs contra interessos nord-americans a la regió i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: Les protestes antiimmigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
6: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma davant d'aquestes manifestacions i aldarulls iniciats després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
0: I avui, segon dia de selectivitat.
6: Els estudiants tenen exàmens d'història, ciències, matemàtiques, biologia i literatura catalana, entre d'altres matèries. Aquest any, a més, han de saber que es fan controls amb detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copin.
0: I la NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna.
6: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, per cert, i això t'agradarà.
0: A veure.
6: La NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba espacial dissenyada per aquesta prestigiosa marca.
13: Creure, jo vull ser astronauta.
6: Doncs ja ho saps.
0: O sigui, Prada vestirà els astronautes?
6: Aquests astronautes d'Artemis 3.
0: Canta. Sí. Aquesta és la notícia, aquesta és la notícia del dia per mi.
6: Doncs mira, ja sabia que t'agradaria.
0: Gràcies, Àlex.
6: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15, 4 minuts. No van vestits de Prada, però escolta'm, venen aquí vestits per l'ocasió. Marc Jurado, molt bon dia.
14: Guapíssims, bon dia.
0: Exactament. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
15: Bon dia, fem el que podem.
0: Home, i, escolta'm, qui fa el que pot no està obligat a fer més. A més, com sempre, repassem les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
14: Avui Canalies, com tota aquesta setmana, de fet, amb el papa Lleó XIV en totes les portades. El diari Ara, foto destacadíssima i el titular, el papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral de Barcelona i llegim que el papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la vetlla a Montjuïc i mira al futur el dia d'avui explicant que el papa encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família.
15: A la premsa de Madrid el pontífex també és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I el Mundo, foto del president Illa i el pontífex, que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat.
14: Breument, altres temes de portada. La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz.
15: I el periòdico, Rodalies i Adif, emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Fem una repassada també als articles dels diaris que, sorpresa, la gran majoria d'articles d'opinió, evidentment, escriuen sobre la visita del papa.
15: Sí, al diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que Adif va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
14: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vaga es manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte l'educatiu que titlla de crisi de país.
15: A l'avantguàrdia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
14: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
15: El periodista Alex Salmon explica a El Periódico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
14: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar-li a Lleó XIV al Congrés i es pregunta si els diputats es van quedar només amb allò que els donava la raó o també sobre el que els atreia.
15: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
14: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví, són coses velles i passades de moda.
15: A El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol.
14: Però discrepa amb Lleó XIV sobre el que va dir en relació a la immigració i les guerres, perquè, segons Jiménez Los Santos, oculta el factor islamista.
0: Mare meva, com estan els articles i com està la premsa d'alterada amb la visita del papa, opinions de tots colors, com acostuma a passar sempre que hi ha una visita, en aquest cas, important com aquest cap d'estat. Sílvia Solanes, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Amb la Sílvia també repassem la premsa digital. Qui, on gira full? A veure...
13: Qui no.
0: Ara, no l'estic... Ara, digue'm. Qui no gira full? Ara,
13: no
0: vale.
13: Gira full.
0: És que dic,
13: sí.
0: Qui on gira full? Dic que potser és un joc de paraules.
13: No. Massa ràpid.
0: Explica'm, qui no gira full?
13: Doncs els que han vandalitzat amb pintades franquistes les màquines que treballen per Cuelga Muros en l'estudi geotècnic previ a unes obres que s'hi preveuen fer per convertir aquest espai en un lloc d'interpretació i reconeixement pels que van lluitar per la democràcia. Entre les pintades hi ha insults i frases contra Pedro Sánchez o, per exemple, el Valle no se toca, o recull el Digital Público.
0: Quin rànquing lidera Girona?
13: El de la ciutat espanyola amb més persones infidels Veus? Per metre quadrat de tot l'estat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. Ho miris amb aquesta cara.
0: Que clar, m'agraden tant els gironins que ara aquí m'estàs destrossat.
13: Doncs mira, per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però és que ara també és la més infidel i la més deslleial d'Espanya. La segueixen, espera't que no ens quedem curts, Manresa
0: Apa,
13: i Barcelona.
0: Vinga.
13: Catalunya és la comunitat autònoma amb més localitats considerades.
0: Ah, sí,
13: lleials a tota Espanya, explica el periòdico.
0: M'encanta. Compte si us ha enamorat d'algun gironí o una gironina, manresana, barceloní, barcelonina.
13: I hi ha gent, entre Barcelona, Girona i Manresa.
0: Hi ha gent. Per tant, afineu la intuïció sentimental. Ara ja va missa.
13: Sí, que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia anat proposant després que Escòcia es classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara ja és oficial. El rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el pròxim 15 de juny, dilluns que ve, serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: Els preus estan enfiladíssims, vas al supermercat i has de deixar-t'hi pràcticament un ronyó, i a tot això li sumem que el preu també passa factura, alerta als correfocs.
13: Sí, el Ball de Diables de Reus ha aixecat la mà i ha dit que baixarà el nivell de les actuacions perquè l'augment del preu de la pirotècnia s'està disparant. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32%, no és poca cosa.
0: Quina bestiesa.
13: I ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. A més, denuncien que l'ajuda que reben de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: Doncs Déu-n'hi-do, escolta, amb aquest 32%, aquest augment dels preus de la pirotècnia. Déu-n'hi-do.
13: Quan anem a veure un correfoc, pensem-hi dos cops.
0: Sí, vull dir. Nosaltres hem de les lluminetes aquelles.
13: Exacte.
0: I ja està. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui, va?
14: Doncs mira, atenció sobretot als infidels de les comarques de Girona, de la ciutat de Girona, perquè es tindran núvols guanim aquest matí, no només ells, també al litoral, al prelitoral. El sol acabarà imposant-se. A la tarda, dèiem, hi haurà núvols al Pirineu amb possibles ruixats també puntuals i febles al Ripollès i a Osona. Avui tindrem un dia sense calor, amb màximes que com a molt arribaran als 30 graus.
0: 4 minuts, pràcticament arribem a 3 quarts de 6 del matí i a aquestes hores, com sempre, amb la Marta Viana, moment de fer una repassada a la cultura que també ens interessa, Marta.
1: Mireu, avui hem de parlar de molt teatre perquè hi ha realment moltes estrenes. A l'Espai Lliure s'hi estrena Jo no sóc, de la companyia Íntims Produccions. Això és un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. Es pot veure avui i també demà. Al Lliure, en aquest cas a Gràcia, La vida secreta dels vells, del creador Francesc Mohamed El Khatib. És una obra sobre la bellesa, l'amor, el sexe en la tercera edat. I al Coliseu, doncs, gran oportunitat per veure Ricardo Darín, si no l'heu vist, que fa tàndem amb Andrea Prieta amb l'obra Escenes de la vida conjugal. D'això es pot veure fins al dia 14 de juny, per tant, realment hi ha pocs dies per veure el quatre dies, però per tant, correu, perquè és una gran oportunitat per veure'ls a tots dos. I acabem al Teatre La Fàbrica, on s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb també un gran dels nostres, com és Mario Gas. Si tot això no us acaba de convèncer, doncs no patiu, perquè també tenim música. Dibujamos aquel
0: corazón, un verano en el río. Ai, la vida és més bonica quan escoltes Rosana, t'ho dic. M'encanta.
1: Molt de gust posar Rosana, evidentment, perquè és la notícia, però he pensat...
0: És que fa cançons tan boniques, Rosana, és una meravella. I... Luna Rota és el seu primer disc, que va ser un èxit tan brutal, de fa tants anys ja, que de tot fa tant... Però és una artista estimadíssima, Rosana, m'encanta.
1: Sí, i que l'escoltaria sempre.
0: Sí. Avui actua a Barcelona?
1: Avui actua a Barcelona, sí. Obre el cicle de concerts del Festival Blau Marí. Ho farà, doncs, amb una plataforma flotant que s'hi ha instal·lat al Port Vell de Barcelona. Per tant, si voleu i teniu ganes de veure-la, podeu comprar les entrades per veure aquesta inauguració d'aquest Festival Blau Marí. I si sou més, doncs, d'anar a la Sala Apolo, també hi ha música. Imagina...
0: fent l'amor a la piscina. I què tenim a l'Apolo?
1: Doncs el festival Microfusa, on es reuneix tota l'escena catalana emergent a la sala 2, on es vol donar, doncs, la benvinguda, el tret de sortida a l'estiu, reunint artistes del moment, com són Chico, Sof, Jada i Albert.
0: A tres quarts de 6 del matí, en 2 minuts ja arribem. Avui volem moure el dial fins al 1986. Quan a Catalunya Ràdio Alerta sonava el programa, ja ho direm bé, el mínim esforç de la mercantil radiofònica amb noms com Jordi Vendrell, Ramon Bernils o Quim Monzó. Quin trio! Una de les seccions més mítiques va ser Espanyols per Catalans, de Ramon Bernils, que sonava així.
16: Bé, la teòrica d'avui és sobre la lletra S. La lletra S en espanyol no s'articula a les dents, com a totes les llengües civilitzades. En espanyol la lletra S s'articula a les genives. Suposo que ho estan comprovant, eh? Jo estic parlant un català xafallós perquè articulo l'S a les genives, que és com ho fan els espanyols. Els altres, catalans, francesos, anglesos i alemans, l'articulem a les dents. Entre vocals, l'S en espanyol té el mateix so que al principi de paraula. No solament això, sinó que a més hi ha grups de consonants que en espanyol sonen com a lletra S. Per exemple, en el cas de la lletra X seria examen.
0: I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, a Portugal és una hora menys i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon dia, matiners. Avui és un dia importantíssim per aquí perquè se celebra el Dia de Portugal. Es commemora la mort de l'escriptor Camões el 10 de juny de 1580 i també és el Dia de la Llengua Portuguesa, del Ciutadà Nacional i de les Forces Armades. Home, llau, que vida tu. És un dia amb molt pes institucional. El president de la República i els càrrecs participen en cerimònies de commemoració amb la particularitat que cada any se celebren en una ciutat diferent. Arreu del món, les nombroses comunitats portugueses també ho celebren en un dia que uneix a tota la diàspora. I des del 2013 també ho celebren a Extremadura, sobretot a les ciutats de Badajoz i d'Olivença, on es reuneixen immigrants portuguesos i lusos espanyols en una regió que ha mantingut estrets vincles amb Portugal durant segles. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Portugal, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Noi, el Roger, bon dia de nou.
18: Bon dia.
0: A partir de les 6 comença el matí de Catalunya Ràdio i avui, com sempre, programa llarg, fins les dues.
18: Especial fins les dues per seguir tots els passos del Papa a Catalunya. De fet, hi haurà especial tot el dia a Catalunya Ràdio fins a aquest acte a la Sagrada Família, que serà al vespre. Al matí, recordem, a les 12 anirà a Montserrat, abans a la presó de Brians. Per tant, seguirem tots els passos i en parlarem amb els principals protagonistes. Per exemple, amb el bisbe Xavier Gómez, que ahir el va rebre a peu de pista, també tindrà protagonisme a Brians. Parlarem també amb el president Salvador Illa, que va tenir audiència privada amb el Papa Parra de participar en alguns d'aquests actes, i analitzarem tots els eixos de les seves paraules i de la seva visita. Parlarem d'intel·ligència artificial amb el Jordi Celles. També parlarem amb el Xavi Pérez Esquerdo, que ahir va estar a l'Estadi Olímpic dirigint aquest acte, amb l'Artur Ramon de la Sagrada Família, perquè avui també és un dia important a la Sagrada Família, per cert, en el centenari de la mort de Gaudí, amb el Sergio Dalma, que va actuar davant del Papa. Parlarem de geopolítica amb el Francesc Romeu i l'Oriol Junqueras. Farem de tot, des de les 6 fins les 2, per seguir minut a minut aquesta visita del Papa a Catalunya.
0: Doncs pendents, com sempre, de tot aquest tour de megaestrella que farà el Papa avui per diferents punts del nostre
18: país. Que, per cert, beu cafè, ja ho he consultat.
0: Ah, no diguis!
18: Segons testimonis del lloc on esmorzava quan era bisbe de Perú,
0: val,
18: esmorzava cafè, suc de taronja i sovint chicharrones.
0: Però allà el cafè és més fort, que allà et fots un cafè i...
18: Esmorzar contundent, he de dir, Esmorzar contundent, ja et dic, era un reportatge periodístic del lloc on acostumava
0: està
18: anar.
0: Està bé, està bé, està
18: bé. Jo, si em plantegeu preguntes, jo intento respondre-les.
0: Però és que ara estava pensant, has d'anar en compte de bon matí amb el cafè, perquè ell va tot de blanc,
18: I amb els chicharrones ja n'hi dic.
0: De cop, exacte. De cop i volta, escolta, una esquitxadeta i t'han de canviar
1: quina
0: la túnica.
1: Quina bomba!
0: Però allò no t'he de deixar-ho blanc, blanc, blanc, allò t'he de la,
18: En deu tenir vàries de túniques.
0: Entenc que sí.
18: Crec que no en té una única.
0: No, però... Deixar qui li ha de canviar la túnica en aquell moment, allà anar rascant el cafè, que sempre fa de mal treure. Gràcies, Maiol. Ah, no, si no te'n vas, et quedes amb la nada. Quantes túniques té el Papa?
18: Doncs mira, potser la busquem per demà, aviam si la trobem. Avui, per això, la dada sobre la Sagrada Família.
0: A veure, vinga, a veure, què passa? Concentració.
18: I en concret, quantes persones van visitar la Sagrada Família l'any 2025?
0: Milions, milions.
1: Moltes.
0: 30 milions? Menys? Més?
1: Menys, no.
0: 30 milions? A veure, quants... Què? Molts? Són molts?
1: 30 milions? Són molts, no?
0: 10 milions? 3 milions? La Sara i jo diem 3. És que la Sara fina molt,
1: 8, 10.
0: 3, 8, 10, vinga.
1: És que 10 és bona, 10 és bona.
18: Avui, llunyet, li donaríem a Sara Elias, però, però des de la llunyania, l'any 2025 hi van entrar 4.877.000 persones.
0: Claríssimament ens hi hem apropat molt més, Sara Elias.
18: Sí, exacte, tan a prop com estàs de comprar una mansió de 1,8 milions d'euros, perquè és la diferència que
0: has
18: tingut entre els 3 milions als 4,8.
0: Sí, però dels 3, als 8, als 10 ens hi apropem més nosaltres.
1: Havies dit 30, guapo.
18: És el que he dit inicialment, que ningú ha guanyat, però que, diguem-ne, que els més a prop...
1: A Sara, hort de la Sara.
18: Va, quin és el país amb més visitants? Ràpid, ràpid. País. Amb més visitants, el país.
0: Americans.
18: Correcte, nord-americans 15%, seguit de xinesos, italians i francesos. Els espanyols són el 10,82% dels visitants a la Basílica. Per cert, que tot això, clinc, clinc, 134 milions d'euros, la gran majoria reinvertits a les obres.
0: Quina bestiesa. Gràcies, Maiol.
18: A disposar.
0: Alerta, perquè la visita del Papa ens ha deixat moments televisius que recordarem d'aquí uns moments, entre d'altres, una connexió i el tot es mou al matí, que em vaig quedar de pedra. Ara ho escoltarem. I també el que va dir Mario Vaquerizo, l'Hormiguero o José Sacristán a la Revuelta. Tenim encara alguns temes interessants per despertar-nos plegats en aquest dimecres. Som els matiners de Catalunya Ràdio.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
0: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
20: Sí.
0: Sí, estàs còmode?
20: Sí, sí.
0: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
20: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
0: Clar, és fàcil,
20: m'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
0: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
20: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
21: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
2: Les dones i els dies.
21: Amb Montse Virgili.
22: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
2: Per orelles fines i cors oberts.
22: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
2: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
22: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
21: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
22: Però què pensava que era la intel·ligència?
21: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
23: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
24: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
23: Per aprofundir en tota mena de temes.
25: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
23: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
26: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
21: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Bé, doncs escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures.
27: Però ja pujarà, ja pujarà.
0: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
28: Bon dia.
0: Com estàs?
28: No sempre, eh?
0: Oh.
28: Tinc un amic que s'ha pres una pastilla blava una vegada.
0: Ah?
28: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
0: Clar, que has de vigilar amb això. No hi ha que en riu.
28: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També
0: sempre.
21: Els matiners.
0: Vinga, anem-hi. Repassem alguns moments de televisius d'aquestes últimes hores. Com us estava comentant abans de Publi, alerta noies, van fer una connexió amb el Tot es mou a les escales de la Catedral de Barcelona per rebre el Papa. Unes dones, d'aquelles que volen agafar lloc a primera fila, de que tothom vol ser davant com si fos la nit de Reis. Mireu què van explicar.
29: Maria Rosa, no heu començat sent molt amigues.
30: Gens ni mica. El tema està que jo he arribat cap allà a les 10, 10 i quart i estava a primera fila. I veig que arriba la Tina, carregada amb una escala, i es posa davant meu. Jo, con el caràcter visceral que tinc, ja li he dit, escolta, tira cap enrere, deixa veure la gent gran. La Tina, jo de aquí no me muevo. Diu, ai, por favor, però què és això si al final no veurem res? Al final han accedit al que els he dit i, escolta, ara quan acabem ens anem a dinar plegades.
1: M'encanten!
0: Has vist el que uneix el Papa, que no ho separi l'home, per favor.
1: Boníssim.
0: Dues persones diferents, que estic convençut inclús d'un color polític, que no tenen res a veure l'un amb l'altre. Primer, Mario Vaquerizo, a l'Hormiguero, parlant de la seva trobada amb el Papa.
31: Lo pudiste ver de cerca.
32: Lo vi de cerca, sí, gracias a la organización, que estuvo muy bien. Fui, además, era la primera vez que me citan, me invitan como representante de la cultura.
31: Qué bien.
32: O sea, que la Iglesia tiene mucho que ver y me reconoce como cultura, que también lo soy.
31: Hombre, claro.
32: De entretenimiento.
31: Desde luego.
32: Y sobre todo ver a Papa León XIV, pues como ver a un santo.
31: Claro.
32: En serio. Fuera de cachondeo, vine un poco tocado porque sentí muy buenas vibraciones de ese señor.
31: Sí,
32: Y todo lo que está transmitiendo creo que es muy necesario en estos momentos tan crispados en los que estamos. Entonces tenemos que bajar todos un poquito el tono, quitarnos tonterías que tenemos en la cabeza y que lo que queremos para uno lo queremos para los demás. Y es un poquito lo que quiere decir ese Papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos.
0: La doctrina cristiana, que és la que tenemos que seguir todos. Bueno, seguiràs tu si ets cristià, no? I que s'haurà de respectar qui sigui cristià i qui no sigui cristià. Ah. Perquè a mi aquesta... Vull dir, que Mario Vaquerizo també t'ho dic, cada vegada que xerra puja el pa. Perquè és que diu a vegades algunes coses que...
1: Que sembla mentida.
0: En fi, que sembla mentida. Bé, i l'actor José Sacristán també va voler parlar d'aquesta visita del Papa a Madrid a la Revuelta, jo crec que amb un to una mica diferent.
33: ¿No te han invitado a ti a saludar al Papa? ¿Han invitado a muchas figuras así?
34: No, no, no me han invitado. Y considero que no me considero en absoluto ofendido. En estos momentos, y con la que está cayendo, me parece formidable cualquiera que le plante cara a ese energúmeno llamado Donald Trump. Bueno, que cualquiera que le plante cara a ese energúmeno es un tío fenomenal. Celebro una vez más la actitud de León XIV frente a este gorila.
0: Dues maneres ben diferents de definir, de descriure la visita del Papa, en aquest cas a Madrid. I a aquestes hores del matí, 93207474, alguns matiners que estan desperts i amb qui tenim ganes de parlar, com és el cas de l'Òscar. Òscar, molt bon dia.
35: Hola, bon dia.
0: Com estàs, Òscar? Com va el matí?
35: Molt bé, arrencant amb el primer cafè.
0: Escolta'm, jo crec que treballes a un dels llocs més bonics de Mataró, i estàs d'acord?
35: Home, totalment. Allò és casa meva.
0: Explica'ns una mica què és el que fas, Òscar.
35: Doncs mira, jo tinc una carnisseria al mercat de la plaça Cua de Mataró, que es diu Carnisseria Eva i Òscar, des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
0: Entenc, ara aquí no sé si el que pregunto toca o no toca. Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
35: Exactament.
0: Molt bé.
35: La meva mitja taronja.
0: Quina pregunta més perillosa, eh? Perquè dic que... T'imagina que no, ens hem divorciat però no hem volgut canviar el nom.
35: No, para siempre.
0: Oh, molt bé, Òscar. Escolta'm, quan fa que esteu junts? Que a mi aquesta història m'encanta.
35: Nosaltres portem de casats 25, però de nòvios, jo què sé, 6 o 7 o 8.
0: Jo no us vau conèixer, Òscar, no us vau conèixer.
35: Doncs pues ens vam conèixer, jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica, per mi.
0: Clar, perquè, Òscar, entenc que tu treballaves amb la germana i de cop sí. I volta un dia la veus aparèixer allà a la botiga.
35: Bueno, sí, teníem certa relació i, bueno, al final pues, les coses passen quan passen, no ho saps.
1: Òscar,
35: d'on ve l'amor no ho saps mai.
1: Clar.
35: A vegades arriben, sí. Això m'ho acollia ja, ara és carnissera també, tot i que no era la seva feina original.
1: I, Òscar, quin diries que és el secret per mantenir aquesta flama viva sempre?
0: Home, en el seu cas, carnassa.
1: Carnassa.
35: Sí, que no falte. No sé, és una qüestió d'entendre't i de respectar el que tens al costat, amb les seves cosetes bones, les seves menys bones, i és una qüestió de respecte, jo crec, eh? I poca cosa més, i molt d'amor i fer-ho i cada dia cultivar una mica perquè...
0: Ara.
35: Això vagi donant fruits.
0: Ara. Doncs escolta'm, Òscar, moltíssimes gràcies també per passar pels matiners. Records a tota la gent del mercat de la plaça de Cuba. Per favor, aneu als mercats, una cosa que sempre reivindiquem des dels matiners de Catalunya Ràdio.
35: Vine al Mercat Reina, això està claríssim.
0: Ara! Gràcies, Òscar.
35: De res, bon que tingueu un bon dia.
0: Adéu, bon dia. Adeu. Tinc el cordomí per aquí.
3: Aquí mateix, bon dia.
0: Vas al mercat tu, Eloi, o no?
3: Mira, no. Oh. Vaig als mercats setmanals, això sí.
1: Ja és un gran què.
3: El que passa, veig que són diferents de la gent que truca. Truca molta gent del mercat, és molt bonic,
0: sí,
3: això.
0: Sí, això és perquè són gent que a aquestes hores, evidentment, comença la seva jornada i en aquest punt horari, com sempre, arriba un dels moments més esperats per l'audiència dels matiners.
21: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, Eloi, què t'ha passat per la muntanya?
3: No, simplement està tot en ordre, eh? Galliner, el corral, tot en ordre, però sí que des d'aquesta setmana tenim els nous veïns, que són les vaques. Les vaques que han tornat a pujar a la muntanya. No són nostres, eh? Aquí en aquesta fase encara no hi hem arribat.
0: Ja, tot arribarà,
3: eh? Però sí que són vaques... No ho descarto. Són vaques que han passat l'hivern en terres baixes i ara tornen a pujar a la muntanya. Llavors, clar, ens toca estar una mica més en compte quan sortim de casa. En general no deixem de fer res.
0: Per què més en compte, Eloi?
3: Mira, per exemple, l'altre dia aquí al poble, diumenge passat, va haver-hi un accident d'un excursionista que va ser atacat per una vaca i va haver de ser traslladat amb helicòpter a
0: atacat?
3: Sí.
1: Però són agressives?
3: Territorials, no? És a dir, sobretot, nosaltres el que intentem fer és, sobretot, marcar molta distància amb elles i especialment si hi ha vedells. I la clau també, crec que és no posar-se entremig de la vaca i el vedell. Llavors, en general no passa res, tot va bé sempre, però de tant en tant hi ha algun atac, com per exemple el d'aquest diumenge, aquí mateix a la comarca, així que és una mostra d'això, que s'han en compte, sí. Sobretot si hi ha gossos també, etc. Mantenir molta distància, la clau és mantenir molta distància, deixar-los el seu espai, i les que estan aquí al costat de casa, anar-nos presentant a poquet. Hola, som aquí, no us farem res.
0: Clar, que us vagin lorant, que us vagin coneixent. Què t'ha passat aquest cap de setmana? M'han vestit una vaca, hòstia, vaig intitular, tu.
3: Sí.
0: En compte, doncs, agafarem aquest consell. Marta Viana, Lara García, bon dia, estimades.
1: Adéu,
0: gràcies. Sí, Eloi, quin temps ens espera per avui?
3: Mira, ara mateix tenim alguns ruixats que es passegen per la meitat nord de Catalunya, també el nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, però sí que els núvols encara es mantindran, sobretot cap al nord-est, Pirineu i nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, i avui encara temperatura baixa, a l'espera que demà els núvols a poc vagin marxant, en quedaran, però aniran marxant, i ja de cara a divendres, dissabte, diumenge, temps estable i una altra pujada de la temperatura.
0: Gràcies, Eloi, tornem demà, que tinguis un bon dimecres.
3: Igualment, adéu.
0: Que vagi bé, adéu. Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, Canàlies.
0: T'han vestit mai una vaca, tu?
4: No, em fan por, eh?
0: Fan por, eh?
4: Jo no m'hi costo.
0: Respecte a les vaques,
4: sí,
0: sempre.
4: Sí.
0: Ah, exacte, que vagi bé el programa. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler. Tornem demà a partir de les 5. Gràcies per fer el primer cafè del dia amb nosaltres. Bon dimecres.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: Són les 6.
6: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Avui ens llevem amb 16 graus a Tremp, 19 a Constantí i 20 a Badalona. Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
1: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és. Obrim-nos al do de l'Espèrit, buscant el Senyor com Nicodem.
0: Comencem ara un especial del Matí de Catalunya Ràdio i de tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brianzo.
2: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no? És que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pol. És un dels actes amb més accent social del Pontífex, Lleó 14, i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El virolai de l'Escolania, de fet, ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: dos quarts de cinc de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de dos quarts de set s'espera el gran bany de masses pels carrers de la ciutat. Anirà en papamòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat. A dos quarts de vuit, gran acte del viatge d'allò 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio. Serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el papa en tot el recorregut. Comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar ahir tot plegat.
2: Alany Gaudí, el papa és aquí. Alany Gaudí, el papa és aquí. Alany Gaudí, el papa és aquí.
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Can Brians. Parlarem amb Jordi Celles sobre l'encíclica del papa sobre la intel·ligència artificial amb Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família i a quarts d'11, Sergio Dalma.
3: Ah!

0: Sergio Dalma, que ahir va tancar l'acte de Montjuïc. A 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. I a partir també de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2 i a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat. I seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això des d'ara i fins a les 2 del migdia i a partir de les 7 amb Ricard Ostrell. Bon dia, Catalunya! I ara fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
1: Doncs amb un succés que llegim al periòdico i que afecta el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, el tiet de qui va ser i qui és, de fet, 4 cops campió del Tour de França. Ha vingut a Catalunya i a altres punts d'Espanya per buscar la seva filla desapareguda. La mare de la nena se la va endur fa 5 anys, quan la nena en tenia 10, i fins ara no tenien cap pista d'on podia ser, però unes cartes la situen a Espanya. L'Europol la busca per segrest. La justícia eslovena considera que la menor corre un risc imminent de patir danys irreparables.
0: I a Brussel·les?
1: La casa de subhastes Sotheby's a Londres exposa 7 obres de Pablo Picasso poques setmanes abans que a finals de mes se subhastin definitivament. Destaquen Bustem Fem o un retrat de Dora Maar. Per si hi ha algun interessat, aquest últim està valorat entre 14 i 20 milions d'euros.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
1: La Cambra de Representants ha aprovat un projecte dels republicans de 70.000 milions de dòlars per finançar les agències migratòries de Donald Trump, entre les quals hi ha els famosos ICE, que van causar la mort de 2 persones en els últims mesos. Ha estat una votació molt ajustada, 214 a 212 vots, que acaba amb 4 mesos d'estira i arronsa sobre els recursos que s'han de dedicar a aquests cossos.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
1: Amb el balanç que ha fet el president del viatge oficial a Corea del Nord, Xi Jinping ha afirmat que s'ha arribat a un consens important sobre la pau regional i global i que tots dos països s'han emplaçat a estrènyer més les relacions en el futur.
2: Avui és dimecres 10 de juny, ens despertem amb 11 graus a Bolvir, a la Cerdanya, 17 graus a Torres de Segre i 21 graus a Vilassar de Dalt, i amb petits ruixats que van caient encara a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord del Camp de Tarragona. Tenen les hores comptades, aniran marxant durant el matí, a mig matí aproximadament, però sí que encara quedaran restes de núvols, especialment al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, Girona i Barcelona. I en canvi avui, a les comarques de l'oest, Tarragona, Lleida, especialment, s'obriran grans clarianes i acabarà fent sol, amb una temperatura que encara quedarà frenada, amb una entrada tramuntana que es mantindrà pràcticament tot el dia. A partir de demà i sobretot divendres sí que pujarà ja la temperatura altra vegada.
0: Avui a l'Agora del matí de Catalunya Ràdio, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet. Però abans, 6 i 7 minuts del matí, Sílvia Solanes i Marc Jurado, bon dia.
3: Bon dia.
0: Passem l'actualitat. Al papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
3: Va ser en l'homilia a l'estadi Lluís Companys de Barcelona, un acte que va plegar 40.000 persones.
0: Gemma Bonet.
4: Bon dia. La vetlla va tenir dues parts ben diferenciades. La primera amb actuacions musicals com la d'Álvaro Soler i Alfred García i la segona amb pregàries, cants i testimonis. En la seva homilia, on va combinar català i castellà, el pontífex va fer una crida a acollir tothom.
5: Per a buscar la veritat que ens guia cap a...

0: ha escalfat l'ambient durant tota la tarda.
1: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'església, ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
0: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
2: Que el papa és el sant pare de l'església i estimem molt l'església.
3: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
4: Connecta molt amb la nostra generació.
0: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Això és tot el que va donar de si la primera jornada del Papa a Catalunya. A Montserrat avui ja ho tenen tot a punt per l'arribada del Papa aquest migdia. Els accessos per carretera estan tallats des d'ahir, excepte per vehicles autoritzats. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
6: Montserrat s'ha despertat blindada per altes mesures de seguretat i amb els accessos per carretera restringits s'ha activat el compte enrere per l'arribada del pontífex prevista per 11:45 del migdia. Els fidels l'esperen amb devoció.
7: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
8: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
9: I ja ens ho vam reservar de fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat i estarem fins dijous esperant a veure el papa, si podem veure'l de prop.
6: Parlem de 8.000 persones acreditades per rebre el papa Lleó XIV, que presidirà la pregària del Sant Rosari des de la Basílica.
5: I el punt àlgid de la visita de la papa serà la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
10: Es fa coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval.
5: La primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol serà aquest matí.
6: De camí cap a Montserrat, Lleó XIV s'aturarà a Brians 1, on es trobarà amb una vuitantena d'interns.
5: Montse Poblet.
11: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó XIV serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
12: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
11: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Salvador Illa no es desenganxarà del papa durant tot el dia d'avui, després que ahir el president de la Generalitat s'hi reunís a soles durant mitja hora.
10: Illa li va agrair personalment que parli en català la visita a casa nostra.
5: Albert Prat.
13: El govern està insatisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
14: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
13: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex.
5: I a l'altra cara de la moneda...
15: Visca la laïcitat! Visca! Visca el lliure pensament! Visca! Visca la llibertat de consciència!
6: Visca! Un centenar de persones van carregar i contra la despesa pública de la visita papal i les concessions de l'Església en una protesta a la capital catalana.
5: També ho vam seguir a Barcelona, Àlex Giralt Robert.
16: Sota el lema Jo no t'espero, els concentrats van definir el macrodispositiu muntat per rebre el Lleó XIV com la punta de l'iceberg dels privilegis que l'Església continua tenint a Espanya.
17: Denunciar l'anomalia democràtica que es visualitza.
18: I una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
19: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
16: I van lamentar que el papa hagi vingut a carregar contra qüestions d'ampli consens com l'avortament i l'eutanàsia. Des de Barcelona, Àlex Giralt Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: 7:02 del matí, després de la treva política que ha provocat la visita del papa, avui un cop més el Congrés serà l'escenari d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
10: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
5: Madrid, Àngels Lafuente.
20: El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista, però la Moncloa ho nega. Elma Sáiz, ministre, i Esther Muñoz, portaveu del PP.
21: I desde luego el presidente nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de 10 que nunca hubiera tolerado.

0: todas las investigaciones al rodar del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia d'estat.
1: Pressió del PP sobre el govern, a la qual també s'afegirà Junts. A la sessió de control d'avui, Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I on en canvi comença una legislatura nova és a Castella i Lleó. El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat investit president per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
3: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
4: Vox n'ha tret un acord que inclou el seu famós principi de prioritat nacional, que vol dir que no donaran prestacions públiques als immigrants que, segons ells, no demostrin que contribueixen a la prosperitat d'Espanya. L'extrema dreta també ha guanyat una vicepresidència i tres conselleries del govern de Castella i Lleó. Per cert, que ahir els dos partits ja van començar a negociar també per formar govern a Andalusia.
2: Aquestes darreres hores també hem estat seguint l'evolució de la situació a l'Orient Mitjà, on els Estats Units donen per acabada l'operació militar de resposta contra l'Iran per l'abatiment d'un helicòpter Apache de l'exèrcit nord-americà.
5: Washington assegura que els bombardejos han estat proporcionats i confia que no impedeixin una eventual negociació amb Teheran. Tot i això, la Guàrdia Revolucionària afirma haver atacat objectius dels Estats Units a la regió.
2: Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
7: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
6: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de set del matí. Més notícies amb Maria Fernández Noguera, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
8: Bon dia.
2: Segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història o història de la filosofia.
9: Tot plegat després que ahir les proves d'accés a la universitat, les PAU, s'estrenessin sense incidències malgrat la visita del papa i la vaga de docents.
2: Maria Costa.
10: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura i després el de llengua estrangera, en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
11: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
12: M'ha semblat un regalet, la veritat.
13: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
10: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: La quarta vaga de docents d'aquest tercer trimestre ja no ha tingut el mateix suport que les anteriors.
10: Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons el Departament d'Educació i el 20% segons els sindicats. El majoritari, la USTEC, confirmava que no hi haurà més vagues en el que queda de curs i demanava al govern una negociació constructiva. Iolanda Segura, portaveu.
14: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
10: Uns 6.500 docents, segons la Guàrdia Urbana, es van manifestar des de la plaça Espanya fins al Parlament sense interferir, però en cap moment en l'arribada dels estudiants a les proves de selectivitat.
2: Adif i Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens després de la doble avaria d'ahir al migdia,
15: que va fer aturar dues vegades la circulació de trens i va provocar retards durant la tarda.
2: Roger Santaló.
16: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'ADIF a Catalunya.
17: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'ADIF es prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre el servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
16: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 minuts i dos quarts de set del matí. Nit d'aldarulls a Belfast enmig de les protestes anti-immigració de l'extrema dreta.
9: L'endemà que un refugiat sudanès intentés decapitar un home de raça blanca al mig del carrer, centenars de persones s'han manifestat i s'han incendiat autobusos, cotxes i un edifici sencer ha quedat envoltat per les flames. Els bombers han hagut d'evacuar els veïns. Les autoritats d'Irlanda del Nord han fet crides a la calma.
2: Londres, Quim Olivares.
8: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
18: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
19: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
8: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares és a Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
2: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets i amb porres elèctriques una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim.
15: La mobilització arriba després que el govern afganès iniciés una campanya en què s'han detingut una trentena de dones acusades de no fer servir el vel integral o de portar maquillatge. Georgette Gagnon és una de les representants de l'ONU per l'Afganistan.
20: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
15: No hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes, tot i que un mitjà afganès apunta que haurien mort dues persones.
2: La Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions. També posen el punt de mira el sector energètic i pesquer.
15: Brussel·les ha presentat les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
21: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
15: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
2: I això també és d'aquesta matinada. La NASA ha presentat els quatre astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar la superfície de la Lluna.
9: La tripulació estarà formada per tres nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per a l'any que ve. Orbitarà la Terra durant dues setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per al 2028, concretament per provar com s'acobla el coet Orion amb els mòduls d'aterratge que fabriquen les empreses privades SpaceX i Blue Origin. Per cert, que la NASA ha explicat que ha tancat un acord amb Prada perquè els quatre astronautes d'aquesta missió portin roba especial dissenyada per aquesta prestigiosa marca italiana.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
22: Què tal, bon dia?
2: La primera. Kiss.

0: Rosana actua avui a Barcelona, ho farà per inaugurar el cicle de concert del Festival Blau Marí al Port Vell. El concert serà 2:15 de la nit en una plataforma flotant que s'ha instal·lat especialment per aquest concert.
1: La segona.

0: Clarín i Andrea Pietratorn al Coliseum de Barcelona amb Escenes de la vida conjugal, una obra de teatre que es pot veure només 4 dies fins el dia 14 de juny. Avui també s'hi estrena Jo no soc, de la companyia Íntims Produccions, a l'Espai Lliure, i a la fàbrica s'hi pot veure La luna és blanca, muy blanca, amb Mario Gas.
1: I la tercera. Ja està!

0: Pedro Almodóvar publicará la seva primera novel·la, El hombre que solo escribía los aviones. Es publicarà el 29 d'octubre i serà la seva segona obra publicada després del llibre de relats que va publicar el 2023. El protagonista, Flavio Guijarro, un home que ha passat mitja vida reinventant-se amb desenes d'aficions, però que poques vegades han acabat convertint-se en una feina.
1: 5 minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Robert Prat, el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
2: 167 davant el Tenerife, Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
3: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
2: El Joventut que debuta a semifinals a la pista del València a partir de les 8. Transmissió per l'API al web de Catalunya Ràdio i el 3CAT. L'Igualada elimina el Barça 1-2. Jugarà la final pel títol de l'Hockey Lliga 22 anys després contra el Liceu. I el Barça de Futbol Sala es classifica per la final de la Lliga 5-6 a la pista de l'Inter Movistar.
1: I el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid pel cas Negreira.
2: Ho ha confirmat el president del Barça, Rafa Juste.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
2: El Madrid que ha ofert 150 milions per Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid ha refusat l'oferta. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc ha comunicat al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte mentre el Beloa ha marxat del club. La selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. L'Almeria guanya 3-2 al Castelló i es classifica per jugar a la final per l'ascens a primera i comença la final a 4 de la Champions de waterpolo femení. Sant Andreu Ferencváros i Mataró Olympiacos.
1: Avui a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio continuarem seguint la ruta de Lleó 14 per Catalunya. Parlarem de la figura del Papa amb la monja Gemma Morató, el filòsof Oriol Ferrés i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio Roma, Eduard Rubió. Allargarem el programa per seguir l'acte a Montserrat. Allà hi tindrem l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa. I ara sapiguem per què val la pena llevar-se, Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui, 10 de juny, segon dia d'aquesta visita papal que està superant de molt tots els límits de vergonya aliena que podíem fer com a país, el motiu per llevar-nos ha de ser molt potent. Ha de ser alguna cosa que ens pugui fer oblidar ni que sigui durant un dia que la Generalitat de Catalunya, governada per un partit suposadament laic i laïcista, està actuant com si aquí fossin tots catòlics practicants i acceptéssim com a far moral un senyor que diu que l'avort i l'homosexualitat són pecat i que li era la institució amb més denúncies per pederàstia de la història de la humanitat. No és fàcil suportar tot això, però tinc un grandíssim motiu per llevar-se. Cireres. Estem en plena època de la millor fruita del món. Estan cares, però més cares surt la visita del Papa i bé que l'estem pagant tots. Així que compreu una mig quilo i mengeu-vos-les sense beneir, com a bons ateus.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
8: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.

0: I avui, Canalies, cançons inspirades en els instituts.
1: Sí, perquè són dies de selectivitat i de deixar enrere l'institut per donar la benvinguda a la facultat, una mica de sort. Al llarg de la història, els instituts han sigut protagonistes de pel·lis i sèries, i un clàssic entre els clàssics és, evidentment, Grease, i aquesta cançó, We Go Together, que posava el punt final a l'època d'institut, en aquest cas, el Raiden.

Espanya hi va haver una sèrie que es va convertir en tot un fenomen. Evidentment us estem parlant de Física o Química i el famós Colegio Zurbarán, tot i que en la vida real és l'Institut Nacional de Física i Química. Segurament d'aquí el nom de la sèrie.

la gran sèrie americana inspirada en l'institut és, evidentment, High School Musical, un èxit brutal on la música hi va jugar i hi segueix jugant un paper fonamental.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Sílvia Solanes i Marc Jurado. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
1: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
2: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió.
3: Així l'esperen a Montserrat, on serà aquest migdia després de fer una breu parada a la presó de Brians 1. A la tarda, després de visitar el monestir, serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
0: Això serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
4: En un discurs en què va intercalar català i castellà, Lleó XIV va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
5: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
4: També va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
0: En clau política, el Pontífex també va reunir-se ahir amb el president Salvador Illa.
3: El president de la Generalitat li ha agraït que fes servir el català durant la seva visita, ho explicava la tarda de Catalunya Ràdio.
6: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
0: Avui edició especial del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell a partir de les 7 i fins a les 2 per seguir la visita del Papa amb connexions als principals punts d'interès i entrevistes als protagonistes de la jornada. Entre d'altres, parlarem amb el president Illa, també amb el bisbe Xavier Gómez, encarregat de rebre el Papa ahir a peu d'avió, i amb Xavier Pérez Esquerdo, que ahir va dirigir i presentar l'acte de l'estadi. I a Madrid, acomiadat el Papa, doncs el Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
4: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions. Tots els diputats del PP preguntaran als ministres sobre corrupció.
0: Els Estats Units han atacat l'Iran després de culpar-lo de batre un helicòpter Apache. Donald Trump.
7: Els pilots estan bé, sí. Ningú no ha resultat ferit. Els pilots estan bé.
3: Washington dona per acabada la resposta de càstig, però Teheran ja ha replicat amb atacs contra interessos nord-americans i adverteix que no deixarà cap agressió sense resposta.
0: I també ho hem seguit aquesta matinada. Les protestes anti-immigració de l'extrema dreta a Belfast deixen autobusos, cotxes i un edifici sencer cremats.
4: Les autoritats d'Irlanda del Nord criden a la calma després que un home intentés decapitar-ne un altre al mig del carrer.
8: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
0: Aquí, segon dia de selectivitat amb dues assignatures de pes, història i història de la filosofia.
3: Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que tot just va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
0: I parlant de malestar, Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
4: La consideren responsable de les dues avaries que hi van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
0: Atenció a aquestes dades. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa.
3: I Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent i prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa. Són dades contrastades entre informacions dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Maria Fernández Noguera avui amb tota igual que la setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades.
10: El diari Ara, foto destacadíssima, i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per a tothom. A El Periódico, instantània del mateix moment, a la Catedral de Barcelona, i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vella a Montjuïc, i mira el futur, el dia d'avui, explicant que el Papa en encara al cim del seu viatge amb l'acte a la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el Pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón. Foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó XIV, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona. I a El Mundo, foto del president Illa i el Pontífex que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada. La Vanguardia. Els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter a Hormuz, i El Periódico, Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
0: Avui a Constantí el Tarragonès es desperten amb 19 graus, al migdia arribaran als 27 i a Berga en tenen 15, amb una màxima prevista de 24. El dia també comença amb alguns ruixats. Eloi Cordomí, bon dia.
11: Bon dia. Sí, són ruixats que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot al nord de Tarragona, però que a mig matí haurien d'haver-se allunyat. En totes aquestes zones, i també el Pirineu, hi quedaran força núvols, i en canvi a l'oest de Catalunya, en general, farà força més sol. Avui també ho farà la tramuntana i la temperatura es mantindrà més baixa de l'habitual.
0: I després dels problemes d'ahir a Rodalies, arriba el comentari del dia amb Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
12: Bon dia, Catalunya. Mentre tot el món mediàtic català bavejava amb la visita del vicari de Crist a Barcelona, els usuaris de Renfe continuaven el seu viacrucis particular. Ahir el centre de control de DIF va col·lapsar en dues ocasions, deixant el servei de trens aturat mitja hora a tot el país. Aquest és un fet bastant habitual al servei de Rodalies, al qual ja ens hem acostumat, tot i el seu caràcter tercermundista. Algú s'imagina, per posar alguns exemples, que el servei de trànsit, de Mossos o de metges estigués incomunicat durant mitja hora tota Catalunya? Algú s'imagina un país on això passés habitualment sense cap explicació o Déu-mos en guard, sense cap mena de responsabilitat política en forma de dimissió? Però tranquils, que som a Catalunya, un curiós indret on un monjo vestit de blanc ens pot fer oblidar que la gent no pot moure's a voluntat.

0: guapa aquest Hello, déu-n'hi-do, Canalies. Amb què ens despertes avui?
1: Programa així nosaltres. Avui amb la música del DJ i productor Martin Solveig i el seu mega èxit Hello. I és que tal dia com avui, un 10 de juny, però de l'any 1977, el món deia hola a l'Apple II, perquè just aquell dia es posava a la venda una de les primeres microcomputadores fabricades en sèrie amb èxit i que va exercir un paper important en el desenvolupament inicial de la indústria dels ordinadors personals. I és que l'Apple II, en aquest cas, està considerat un dels millors ordinadors personals de tots els temps pel seu paper en la popularització de l'ordinador domèstic i la seva influència en el desenvolupament posterior del programari.
0: I amb què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem conversat amb l'Òscar, que té una parada de carn al mercat de la plaça de Cuba de Mataró, però que el que més ens ha cridat l'atenció ha estat la seva gran història d'amor.
2: Doncs mira, jo tinc una carnisseria que es diu Carnisseria Eva i Òscar. Des de fa, pues, 3 dècades que la tinc.
1: Entenc que l'Eva és la teva companya de vida?
2: Exactament.
1: Molt bé.
2: La meva mitja taronja, para siempre.
1: Oh, molt bé, Òscar. Però no us vau conèixer?
2: Doncs ens vam conèixer... Jo vaig començar de jovenet en una carnisseria i treballava amb la seva germana. I a partir d'aquí, doncs, la vaig conèixer i, bueno, és una història que és una història d'amor molt bonica.
1: Veus, aquestes coses ja no passen. Tu no vas a treballar a carnisseria i comença la germana, doncs, i el germà i
0: taronges ni llimones.
1: Ara Tinder, Grindr, Finder,
0: sí. Sí. I avui són festes, eh?
1: Doncs mira, avui arrenca la festa major de Baró de Viver, del districte de Sant Andreu de Barcelona, a les 6 de la tarda. Hi haurà el pregó de festa major a la plaça del Centre Cívic. A 6:45 de la tarda, homenatge a les persones grans de Baró de Viver. I també, això també serà a la plaça del Centre Cívic. I també a la plaça del Centre Cívic. I a les 7, cantada de veneres.
0: I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs avui hem de tornar a parlar d'animals virals. Ara és un goril·la del Japó de 13 anys, es diu Kiyomasa, i se l'ha vist en una posició, doncs, pensativa després de discutir amb la seva parella. Molts han compartit el vídeo en què es veu com discuteixen i ell se n'acaba anant dins un espai tancat, s'asseu a unes escales, es posa la mà a la barbeta i s'està durant una bona estona amb la mirada perduda. Les xarxes l'han batejat com el goril·la filòsof.
4: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
5: Avui hem rebut el missatge de la Joana de Barcelona. Explica que a la seva escala de veïns els propietaris fa temps que han decidit inhabilitar l'obertura de la porta del portal amb l'interfon. Això fa que cada cop que algú truca al seu pis hagi de baixar a obrir.
6: Soc una persona gran i cada vegada he de baixar a obrir. Fins al punt que això em comporta, doncs, havent estat malalta i havent d'obrir una ambulància perquè m'havien d'ingressar a l'hospital, vaig haver de baixar a obrir a la matinada. No hi ha manera de posar-se d'acord els veïns.
5: Malauradament per la Joana, la normativa actual deixa poc marge per a la solució. Mentre la porta de baix es pugui obrir sense clau, una majoria de propietaris té capacitat per inhabilitar l'obertura a través de l'interfon.
4: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
7: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Els nous atacs aquesta nit dels Estats Units a l'Iran fan trontollar les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques. El principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop d'un 2%, i el Hang Seng de Hong Kong, un 1,40%. A Europa i els inversors van operar amb molta cautela, els parquets van tancar pràcticament plans, l'IBEX va perdre un 0,27 i va quedar per sota dels 18.200 punts. La punxada de les tecnològiques i les pujades del preu del petroli han sacsejat també l'inici de setmana als mercats estadounidencs. Ahir a Wall Street el Nasdaq va baixar un 1%. El preu del petroli ahir va arribar a baixar fins als $90. Aquest matí se situa en 92. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una 20ena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
10: El Grec Festival fa 50 anys i ho celebra amb les produccions més íntimes i les més espectaculars, amb artistes d'aquí i de fora, amb música i circ, amb dansa i amb tots els espectadors i espectadores que ho han fet possible. Del 29 de juny al 31 de juliol, Celebrem el 50è aniversari del Grec. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linka. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: El pavelló 14 demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat.
11: Va ser el missatge de la seva homilia davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari a l'estadi olímpic Lluís Companys. El pontífex va convidar a fer una reflexió a missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
12: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
11: Avui, segona part del viatge, aquest matí visitarà el centre penitenciari de Can Brians, dinarà a Montserrat i anirà a l'església de Sant Agustí del Barrer del Raval. Després arribarà en papamòbil a la sala de família, on beneirà la torre de Jesús de la Basílica.
0: Per cert, que els únics accessos disponibles avui a Montserrat són el cremallera o l'aeri.
11: Sí, ja que per carretera només podran accedir els vehicles autoritzats. Des del 1982, que un pontífex no visitava l'abadia. S'ha activat el compte enrere per aquesta arribada prevista per 3:15 del migdia.
13: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
14: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
15: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat.
0: Salvador Illa va acompanyar tot el dia el pontífex i s'hi va reunir durant mitja hora.
11: Li va agrair que utilitzés el català. La reunió va ser al Palau Episcopal. Illa resumia així la trobada en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre octubre de l'any passat, i no, no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país, no?
11: Durant la reunió també van parlar de com veuen el món de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. A l'altra cara, un centenar de persones van carregar ahir en una protesta contra la despesa pública de la visita papal.
0: Després d'una mena de treva política pel pas de Lleó 14 per Madrid, el PP ha tornat a carregar contra el president espanyol, en aquesta ocasió pel cas Leire.
11: Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. La Moncloa ho nega. Sentim la ministra portaveu, Alma Sáenz, i Esther Muñoz, portaveu del PP al Congrés.
17: Desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez, y desde luego el presidente nunca ha conocido ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
18: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan, y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
11: Tot apunta que avui es repetirà l'atenció a la sessió de control al Congrés.
0: I en clau internacional, els Estats Units donen per acabada l'operació militar contra l'Iran per haver abatut un helicòpter de l'exèrcit nord-americà.
11: Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
0: Més notícies. A Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomisos del continent.
11: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i l'informe publicat per l'Agència Europea sobre Drogues. Ha estat l'estat espanyol també es confisca prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
0: Brussel·les, Bruno Forteamiras.
19: Mai hi havia hagut tanta cocaïna circulant a Europa amb Espanya com una de les grans vies d'accés, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brun.
20: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
19: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc, explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan.
21: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
19: A Europa, els opioides sintètics, com ara el fentanil, molt mortífers, encara representen una petita part del mercat de la droga, però alerten que no augmenta el consum. Des de Brussel·les, Bruno Forteamiras pel matí de Catalunya Ràdio.
0: El Departament d'Agricultura contempla la possibilitat de fer una prova pilot i permetre l'accés de la ciutadania a algun espai de la zona del risc pel focus de pesta porcina africana a Collserola.
11: El conseller Òscar Ordeig i una vintena de representants municipals afectats per aquesta crisi s'han reunit telemàticament per abordar aquesta possibilitat. Tot i això, la conselleria insisteix que cal ser prudent. dolents, perquè al final de la crisi, diuen, encara és lluny. Carles Burgaroles, tinent de l'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
1: Es prospectaran espais concrets, horaris concrets, on això es pugui fer possible. S'està posant sobre la taula amb tota la prudència, que la compartim, eh? Per tant, aquí no s'està plantejant d'aixecar restriccions ni d'obrir l'espai. No s'està parlant d'això, eh?
11: La conselleria, per la seva banda, estén la mà als ajuntaments i admet que els tècnics estan estudiant la possibilitat de permetre l'accés a un espai tancat i delimitat sempre que es garanteixin les mesures de bioseguretat.
0: El Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros, gairebé un 5% més que l'edició anterior. Mireia Sala.
2: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
20: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
2: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya.
3: En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular, és a dir, feta pels amants del món del vi.
0: Anem fins a Vilamalla, Laia Claret.
22: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
23: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi han alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com de l'Estat.
22: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. El seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol.
23: El client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals, però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
22: Des de Vilamalla, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reus, al Baix Camp, ha estrenat una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre.
3: Ho ha fet coincidint amb el centenari de la seva mort. És una peça de bronze que representa Gaudí i que està situada sobre una base que és una mena de núvol de pedra. Està ubicada als peus del campanar de l'església prioral de Sant Pere i l'ha impulsat l'associació Amics de Gaudí. Joan Serramià n'és l'artista.
24: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià.
0: 10 minuts i la seta i el Palau de la Música.
3: En el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals, el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
0: Barcelona, Mar Ruiz.
25: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
26: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
25: El pianista Alexander Melnikov i el quartet Casals han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
26: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
25: Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en crònica cultural, el Mercat de les Flors aposta per una programació repartida per Catalunya per la pròxima temporada. S'inaugurarà amb el nou muntatge de la Veronal.
3: Les obres de remodelació de l'edifici del Mercat han obligat a fer alguns dels espectacles en altres espais i sales. Sota el lema Ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la nova directora.
27: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
3: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Roger Bernat o Roser López Espinosa, i també amb companyies internacionals de prestigi com Animal Religion o la Sydney Dance Company.
0: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet, 167 davant el Tenerife, avui debuta a la Penya a les 8 a la pista del València. L'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'hoquei Lliga i el Barça derrota l'Inter i jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions del Madrid per Julián Álvarez i José Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
5: Les competicions femenines de futbol no interessen, només les van a veure familiars. El Barça femení omple el Camp Nou perquè les entrades són gratis. Doncs ja tenim aquí les dades que estripen tots aquests tòpics en mil bocins. Per primera vegada, el Barça ha ingressat més diners aquesta temporada de la venda d'entrades de l'equip femení de futbol que del de bàsquet. L'equip liderat per Alexia va arribar als 2 milions d'ingressos en entrades en el partit contra el Madrid al Camp Nou i va superar el 1,5 milió al partit contra el Bayern, un equip que continua fent història i trencant un sostre de vidre rere un altre.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a Talarn, al Pallars Jussà, 16 a Roda de Ter i 19 graus al Vendrell. I també petits ruixats, que cauen a les comarques de Girona, de Barcelona, fins i tot encara al nord de Tarragona. Tenen les hores comptades, marxaran molt ràpidament, a partir de mig matí ja s'obriran clarianes, excepte al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu, encara els núvols seran força abundants avui, en canvi a l'oest de Catalunya, Lleida, Tarragona, farà força més sol. Temperatures encara contingudes, màximes de 25-26 graus als llocs en nuvolats, 30-31 a tot estirar als llocs on faci sol, a les comarques de Ponent, encara amb tramuntana. Demà, restes de núvols al nord-est i a partir de divendres molt més sol i pujada la temperatura.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: Uf! Em pesen tant les cames i em veig verius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
28: Evitem el soroll.
29: Ens allunyem de les estridències.
28: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
29: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
30: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
28: Un informatiu sense presses.
29: Per donar context als grans titulars.
30: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
31: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
32: Ara estàs a l'Està Passant, també?
33: Sí.
32: Sí, estàs còmode?
33: Sí, sí.
32: M'agrada
33: sí,
32: presentar l'Està Passant, sí.
33: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
32: Clar, és fàcil.
33: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
32: I... m'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
33: ja,
32: també.
33: Ja ho veies, ja que allà moment... es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
31: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
30: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
34: Programa especial per la visita del Papa a Catalunya. A 8:45 comentarem la vetlla multitudinària d'ahir a l'Estadi Olímpic amb Xavier Pérez Esquerdo, guionista i copresentador de l'acte, i el bisbe Xavier Gómez.
35: A 9:00 entrevistarem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
34: A partir de 10:00 conversarem amb el cantant Sergio Dalma i analitzarem el vessant geopolític del Vaticà amb el capellà i periodista Francesc Romeu i l'historiador i president d'Esquerra, Oriol Junqueras. També connectarem en directe amb la presó de Brianzú quan hi arribi Lleó 14.
35: I a partir de 11:15 farem el seguiment exhaustiu de la visita del Papa a Montserrat amb connexió a diversos punts del monestir.
34: Des de 6:00 fins a 2:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
20: Ahir a temes pendents vam fer la transmissió en directe de l'aterratge de l'avió del Papa a l'aeroport del Prat, un aterratge que no va acabar de fluir del tot perquè hi va haver un problema d'organització...
1: Ara mateix l'avió està maniobrant per intentar encaixar les escales mecàniques.
2: Marxa atrás, tira atrás!
1: Seria més pràctic fer-ho al revés, no? Que l'avió arribi i després ja li posem l'escala.
11: Que sigui l'escala el que s'adapti.
1: Jo fa anys, que ho vaig dir, però no em van ficar.
11: Mira.
1: Atenció, que l'avió ara ja està...
11: Ho clavarà, eh? La posició... Ui, s'ha passat. S'ha passat de la porta. S'ha passat de porta.
1: Igual surten per la porta del darrere. Ah, no, perquè hi ha dues escales.
11: Hi ha dues escales.
1: Hi ha la catifa vermella, que estan a punt de posar-la, la posaran just en el moment en què baixi, ja veuràs. No, no ha encaixat bé, eh?
11: Para aquí.
1: Freno de mà. Sí. Ai. Ras. Ja. La porta no està
11: de tot. No, o tira una mica enrere o aquesta porta no s'obre.
1: És que això d'intentar quadrar un avió amb una porta hauria d'haver sigut al revés.
11: I veiem les escales que no estan...
1: No estàs entrant.
11: És que no podrà sortir. Estem fent el ridícul.
13: La
11: porta de l'avió picarà amb la brana.
1: Encara aprovarà la sanitat pública.
11: Avui, cap a quarts de dues, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
14: Cada dimecres a les 7 del matí el carrer de ma casa comença amb una energia diferent. I sabeu el motiu? Doncs que és dia de mercat. Fruites, verdures, sabatilles, roba, coixins... Són moltes de les coses que et pots trobar. Una alegria desmesurada en cada venedor que intenta fer-te la millor oferta, també. I un ambient de comboi de poble on esmorzar xurros és una tradició. Mengis a baixar els dimecres i tot i no poder quasi ni caminar, podria dir-vos que és el meu dia favorit de la setmana. Avui és un bon dia per fer compres de proximitat i reafirmar-me en lo meravellós que és tindre tanta vida al barri on visc.
0: I el segon, el Joan Foguet.
15: Estic molt content, perquè tothom s'ha recordat que és catòlic. Per activa, per passiva, per contrària... Visca el papa! I també alegrem-nos de que tothom avui parli d'ell i del que significa. Perquè avui, just avui, que el Sant Pare visita la Sagrada Família, temple expiatori on els hi hagi, fa 100 anys que va morir Antoni Gaudí, un dels grans arquitectes de la història universal, dies després de que l'atropellessin. Gaudí, geni, era profundament catalanista i profundament catòlic. El país de llavors no era el d'ara, esclar, però és que el d'ara no sabem gaire com és. Avui és un bon dia per parlar de Gaudí i el seu geni, de la fe i de què hem de fer.

0: Com esteu? Benvinguts al Matí de Catalunya Ràdio. Ara mateix tenim alguns ruixats, però tenen les hores comptades. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, abans de mig matí haurien d'haver-se allunyat. Sí que quedaran restes de núvols a les comarques de Girona, de Barcelona i el Pirineu. En aquestes zones la temperatura no passarà dels 25 o 26 graus. També ho farà tramuntant a l'Alt Empordà. I, en canvi, l'oest del país, d'aquí una estona ja farà sol, però encara amb una calor també moderada en aquestes zones.
0: Dimecres 10 de juny, el gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
2: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per això que és.
0: Comencem ara un especial al Matí de Catalunya Ràdio i a tota la programació de Catalunya Ràdio per seguir la ruta de Lleó 14, que el portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, a la presó de Brians 1.
3: És un honor per nosaltres doncs, que al final doncs, vingui a visitar un centre penitenciari, no? I per tant, el que se li transmetrà, almenys per la meva part, no? És que ens hagi tingut en consideració a vindre una visita a un centre penitenciari.
0: Això ens deia fa uns dies el director del centre penitenciari, Jordi Pons. És un dels actes amb més accent social del Pontífex. Lleó 14 i serà 20 minuts i coincidirà amb una vuitantena de presos. Després, a les 12, pujarà fins a Montserrat.

El Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte a Montjuïc. Avui participarà en una oració i després dinarà amb la comunitat benedictina de Montserrat.

0: A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 6:45 s'espera el gran bany de masses pels carrers de Barcelona. Anirà amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló. De fet, els talls de trànsit a la zona ja han començat i a 8:15, gran acte del viatge de Lleó 14 amb una missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: A partir de les 9 entrevistarem el president Illa, que avui acompanyarà el Papa en tot el recorregut, i comentarem amb el guionista i copresentador de l'acte de l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Esquerdo, com va anar i tot plegat.
2: L'any Gaudí, el Papa és aquí! L'any Gaudí! El Papa és aquí!
0: També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir va rebre el Papa a l'aeroport i avui també l'acompanyarà a Cambrians. I parlarem amb Jordi Sella sobre l'encíclica del Papa sobre la intel·ligència artificial i amb l'Artur Ramon del vessant artístic de la Sagrada Família. I a 11:15, Sergio Dalma.

0: Sergio Dalma, que hi va tancar l'acte de Montjuïc. Avui també rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. Amb ells parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català i ha estat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 també analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirà fins a les 2. A les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir la visita de Lleó 14 a Montserrat i seran els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante. Tot això avui, que a l'Ordal, a l'Alt Penedès, el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts i a Abella de la Conca, el Pallars Jussà es pondrà a 9:45 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Sílvia Solanes, Lara García, Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia.
0: Dia clau.
3: De Lleó 14 a Catalunya, per primer cop un pontífex visitarà un centre penitenciari a Espanya. Serà quan faltin 10 minuts per les 11 a Can Brians, a Sant Esteve Sarrovires.
0: Montse Poblet.
4: La visita del pontífex a la presó s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà de Brians 1, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
5: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
4: L'acte només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians 1 cantant Ayúdame a caminar i el tancaran amb una estrofa del Virolai. Dues d'elles podran parlar uns segons amb el papa, el que llegiran uns escrits que han preparat i que ha revisat la pastoral penitenciària. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Blindada.
3: L'abadia de Montserrat, el papa està previst que hi arribi cap a 11:45 per presidir la pregària del Sant Rosari de la Basílica. Els accessos per carretera al monestir estan tallats des d'ahir. Els fidels que tenen una reserva per veure el pontífex i han de pujar amb el cremallera o l'aeri.
6: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
7: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
8: I ja ens ho vam reservar fa molt temps, des del mes d'abril que ho tenim reservat i estarem fins dijous esperant a veure el papa si podem veure'l de prop.
0: Punt àlgid.
9: El tindrem a la tarda. Barcelona, la capital catalana, es desperta, de fet, ja blindada. Sobretot en dos punts. Primer, al Raval, al voltant de la parròquia de Sant Agustí. És l'orde del pontífex i visitarà aquesta parròquia a primera hora de la tarda.
3: I coincidint avui, 10 de juny, amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, Lleó 14 acabarà els actes a Catalunya a la Sagrada Família. A 6:45 començarà el recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló des del Passeig de Gràcia i ja al temple, missa solemne, que seguiran fins a 8.000 persones i benedicció de la Torre de Jesús, que ha convertit la Sagrada Família en l'església més alta del món, amb 172 metres i mig.
0: En català.
3: El govern celebra que el pontífex ja hagi fet servir català en els primers actes a Catalunya, tant a la catedral com a l'estadi olímpic. Així li ha traslladat el president Illa que avui seguirà Lleó 14 en tots els seus actes.
10: El govern estan satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
11: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat i no he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
10: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 40.000 persones.
9: Les que van ser ahir a l'estadi olímpic. Primer el papa, a l'exterior, va beneir les ambulàncies que Sor Lucía Caram enviarà a Ucraïna.
12: Ara sí, rebem el papa amb l'himne creat per la visita Coral Nomier, dirigida per Marta Torrent i la jove Orquestra Simfònica de Barcelona que dirigeix en Carlos Checa. Alça la mirada!
3: I aquest era el moment en què entràvem el papa mòbil a la pista. L'acte va combinar música, per exemple, de l'Alfred García i l'Álvaro Soler.

0: emocionant veure's ton pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
1: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
2: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, que ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
1: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
3: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
4: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
5: Connecta molt amb la nostra generació.
1: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: Protestes.
7: També hi ha qui ha aprofitat la visita del papa per protestar-hi.
8: Visca la laïcitat!
9: Visca!
8: Visca el lliure pensament!
9: Visca!
8: Visca la llibertat de consciència!
9: Visca!
7: Un centenar de persones es van concentrar ahir a Barcelona contra la despesa pública de la visita papal i les concessions a l'Església.
6: Incertesa.
1: A l'Orient Mitjà, les últimes hores han estat marcades pels atacs dels Estats Units contra objectius militars iranians. Teheran ha respost bombardejant bases nord-americanes a Bahrein i a Jordània.
10: Washington, per ara, dona per acabada aquesta ofensiva, que ha estat com a resposta per l'abatiment ahir d'un helicòpter Apache americà a la zona d'Hormuz. Avui hi ha reunió, per cert, del Consell de Seguretat de Nacions Unides per valorar la situació a la zona.
6: Washington, Oriol Serra.
11: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret. Poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut, el president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
12: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
11: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: 280 milions d'euros.
7: És el cost anual que tindria per Catalunya el tancament de les nuclears, segons un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
6: Funciona.
1: El servei de Rodalies aquest matí, després de les dues aturades que hi va haver ahir, Adif i Rodalies culpen l'empresa Siemens de les incidències al centre de control de l'estació de França i anuncien accions legals. Àngel Contreras és director d'Adif a Catalunya.
13: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servei en totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
6: De ressaca.
10: Després de la visita dilluns del papa, avui el Congrés recupera l'activitat habitual amb sessió de control a partir de les 9. Nou cara a cara, doncs, entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo amb les causes judicials que esquitxen el PSOE darrere fons. De fet, tots els diputats del PP que avui tenen pregunta a un ministre trauran els casos de presumpta corrupció.
6: Investit.
14: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
7: El popular Alfonso Fernández Mañueco ha estat escollit president de Castella i Lleó per tercer cop consecutiu, el segon amb el suport de Vox. A Andalusia han començat els contactes, mentrestant, entre els dos partits, en el que podria ser el quart pacte autonòmic consecutiu entre dreta i extrema dreta.
6: Segon dia.
1: De la selectivitat, avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí i literatura catalana, ahir castellà o anglès. Molts alumnes sortien amb bones sensacions.
15: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre. Són bastant fàcils.
16: M'ha semblat un regalet, la veritat.
17: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
10: Els exàmens es van poder fer sense problemes, tot i la visita del papa i tot i la vaga de mestres, que això sí, va tenir un seguiment a la baixa, un 20% segons els sindicats, un 12% segons el departament.
6: Avui, Rosana.

0: al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals.
1: Barcelona, Mar Ruiz.
2: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. Segons el director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, també manté el llegat del gran mestre.
3: És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
2: El pianista Alexander Melnikov i el quartet

0: Casals han interpretat la peça, que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també el quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. I això té molt a veure amb la idea de pau i concòrdia de Pau Casals vigent encara avui.
1: Però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
0: Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I en esport, Robert Prat, es fiquen pel mig.
3: El Madrid ofereix 150 milions d'euros per Julián Álvarez i l'Atlètic de Madrid els refusa. Mourinho ja és a Madrid treballant per dissenyar el nou projecte blanc.
2: I superiors.
3: El Barça guanya clarament el Tenerife, 167, primer partit de semis de la Lliga de Bàsquet. Xavi Pascual, tècnic blaugrà.
4: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
3: A les 8 de 8 el Joventut a la pista del València, l'Igualada elimina el Barça i jugarà la final de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala també finalista de la Lliga derrotant l'Inter.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimecres 10 de juny del 2026 i en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Mèrida, quan faltaven 15 minuts per les 9 del vespre a casa seva, amb Esquefa, i la Verònica Victòria, amb 3,675 quilos a l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
8: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 16 graus a Roda de Ter, 18 a Abrera i 20 a Santa Coloma de Gramenet. Carreteres, Clàudia Serra.
9: Cua aquesta hora a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat. També circulació densa a la Ronda Litoral, especialment a la Zona Franca i a Santa Coloma, sentit Trinitat. I precaució per una incidència a la C-17, a Lliçà, sentit Pic. Hi ha un carril tallat per una avaria.
8: Atenció a la dada, el Mobile World Congress d'aquest any ha tingut un impacte econòmic a Barcelona de 588 milions d'euros.
10: Això és gairebé un 5% més que l'edició anterior.
8: Mireia Salà.
11: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i hi van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. John Hoffman, el màxim responsable durant molts anys del Mobile, destaca com ha canviat l'ecosistema tecnològic de Barcelona des del 2006.
12: Les oportunitats per a les empreses tecnològiques de venir i de créixer aquí són molt diferents ara que fa 20 anys.
11: L'organització del Mobile admet que el creixement de l'esdeveniment ha sigut lleugerament inferior al que s'esperava pels problemes que hi va haver amb el tancament aeri que va provocar el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
8: Més notícies. A Badalona, la jutgessa dona la raó a l'alcalde Xavier García Albiol en el desallotjament de les 400 persones que ocupaven l'antic Institut B9.
13: La magistrada arxiva el cas perquè considera que García Albiol va oferir l'atenció deguda als desallotjats.
8: Badalona, David Àngela.
14: Contràriament al criteri de la Fiscalia i les advocades de les desallotjats, la jutgessa dona validesa als informes de l'Ajuntament. Fons municipals asseguren a aquesta emissora que el consistori destaca que la decisió avala la feina dels serveis municipals i jurídics del consistori, la dels Mossos d'Esquadra, la de la Guàrdia Urbana i també la dels treballadors dels serveis socials. En un procés, diuen, que s'ha volgut polititzar i en què s'ha arribat a qüestionar la legalitat de l'actuació de l'Ajuntament.
8: Al Bages, la CGT afirma que l'Ajuntament de Manresa continua sense acreditar el reciclatge de 440 tones de cartró.
10: El sindicat manté que el govern municipal no ha facilitat la documentació clau necessària per verificar el recorregut dels residus. Ho explica el Regió 7.
8: Al Garraf, la policia local i els Mossos investiguen la identitat d'una dona trobada morta a la platja llarga de Cubelles.
13: La víctima és una dona d'edat avançada, però encara no se n'ha pogut determinar la identitat. Segons l'Eix Diari, no consta cap denúncia per desaparició a la zona.
8: I a Osona, protestes contra el racisme a Santa Eulàlia de Riuprimer.
10: Una família d'origen magrebí denuncia que els han tirat pedres contra casa seva, els han fet pintades de fora moros i els han ratllat el cotxe.
13: Segons el 9-9, la concentració ha reunit una cinquantena de persones.
8: I cultura, teatre, avui s'estrena a l'Espai Lliure Jo no sóc, de la companyia Íntims Produccions, un espectacle coproduït amb diverses escoles i instituts de Barcelona. I música a l'Apolo. Avui comença el festival Microfusa amb artistes com Xico, Jo Vedrí o també Albert. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Maria, els tens?
16: Oh, fa un any que els preparo.
15: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
16: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
15: Si ja bufo.
16: Bufa! Bufa!
17: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa avui, com tota aquesta setmana, amb el Papa Lleó 14 en totes les portades. El diari Ara foto destacadíssima i el titular, el Papa reivindica un país divers i acollidor per tothom. El periòdico instantània del mateix moment a la catedral i llegim que el Papa crida els catalans a ser constructors d'unitat. Saltem a La Vanguardia, que ha triat foto de la Vetlla Montjuïc i mira el futur el dia d'avui, explicant que el Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família. A la premsa de Madrid, el pontífex també hi és ben present, tot i que menys que aquests últims dies. Un cop més, la portada més cridanera és la de La Razón, foto de Robert Prevost, la moreneta difuminada i el titular Lleó 14, espanyol i català sense complexos. El País explica que el Papa clama contra la polarització i demana harmonia a Barcelona i el Mundo, foto del president Illa i el pontífex que diuen que insta els catalans a ser constructors d'unitat. Breument, altres temes de portada, La Vanguardia, els Estats Units ataquen l'Iran en represàlia per l'abatiment d'un helicòpter Hormuz i el periòdico que diu que Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens pels talls d'ahir.
19: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
20: 1, 14, 22, 39 i 48 i els sols, el 8 i l'11.
19: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
2: I avui volem parlar de com el Mundial de Futbol afecta les notes dels estudiants. Veieu el Roger, bon dia.
3: Bon dia, demà comença el Mundial i ho fa en plena etapa d'exàmens. Un estudi de la Universitat de Boston i de Bristol ha volgut analitzar si la celebració d'aquests grans esdeveniments esportius afecta d'alguna manera el rendiment acadèmic. I la resposta és que sí. Després d'analitzar dades durant 7 anys de tots els estudiants d'Anglaterra, o pràcticament, l'estudi conclou que en els anys en què se celebra el Mundial o l'Eurocopa, les notes baixen de mitjana al 12% i baixen fins al 28% en el cas d'estudiants molt interessats en el futbol. Els investigadors situen la causa en el fet que el futbol augmenta el valor del temps d'oci i, per tant, els joves estudien menys o es concentren pitjor. El Mundial de Futbol és l'espectacle més seguit del planeta. Es calcula que 1.500 milions de persones van veure en directe Messi guanyar el Mundial del 2022 i que el conjunt del torneig va arribar a 5.000 milions de persones. A Anglaterra, el partit de quarts de final del 2018 de la selecció anglesa va ser vist pel 88% dels espectadors del país. Cada dos estius se celebra el Mundial i Eurocopa i, per tant, cada dos anys els alumnes anglesos tenen notes més baixes. I això que Anglaterra no guanya el Mundial des de 1966. Un altre estudi fet durant el Mundial del 2010 va comparar l'estat emocional d'aficionats espanyols i anglesos. La victòria de la selecció espanyola va fer que els seguidors notessin un efecte d'eufòria durant 4 dies, mentre que la ràpida eliminació dels anglesos va causar una sensació de tristesa que va durar poc més d'un dia.
2: Escolta, s'ha estudiat l'efecte en els treballadors?
3: Doncs sí, entre els treballadors que miren el Mundial, que no serà el teu cas, no, Francesc, pel que em temo ja sabem qui farà el programa mentre mirem els partits de les 4. En fi, un estudi internacional encarregat per la plataforma de recursos humans UKG pel Mundial de 2026, amb 8.000 treballadors, estima, atenció, que un 37% preveuen modificar els seus horaris, un 27% arriba tard, marxar abans o faltar algun dia, un 14% veure partits d'amagat durant la jornada i un 11% anar a treballar amb ressaca, perquè els partits es veuen amb cervesa. L'informe calcula un cost potencial de 17.000 milions de dòlars en pèrdua de productivitat.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era: avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De nou lletres. Generoses en la separació. Nou lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: A 4 minuts per 8:15 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre l'acte que va fer Lleó 14 al Bernabéu.
3: Ahir vaig veure en diferit a la tele l'acte al Bernabéu durant la visita del Papa a Madrid. Algú em pot explicar, per favor, qui va ser el cap pensant de l'espectacle vergonyós que es va muntar? On Cristian Gálvez, que presentava l'acte amb la seva dona Patricia Pardo, els dos entregats a la fe catòlica, li va dir a León 14 que l'Església de Madrid anava a marcar molts gols mentre Manolo Lama i Paco Nadal els cantaven simulant un partit? Heu de buscar-ho, per favor, ho demano.
2: I a la recomanació del dia, avui que parlem de la Sagrada Família de Gaudí, Marc Garriga ens recomana The Brutalist.
4: La pel·lícula de Brady Corbett, 3 Oscars de 10 nominacions a la gala dels Premis de Hollywood de l'any passat, té com a protagonista un altre arquitecte visionari, un hongarès fictici que fuig d'Europa per la por als nazis i que arriba als Estats Units, teòricament la terra de les oportunitats, però on aviat descobreix que és més aviat la terra del capital i dels rics cada cop més rics. The Brutalist és extraordinària, sorprenent, una obra monumental de 3 hores i mitja que clapara en pantalla gran, però que ara també es pot veure al Saló de Casa, a la plataforma Sky Showtime. Ja és tot un clàssic del cinema modern i confirma Adrien Brody com un dels millors actors de la seva generació.
5: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
6: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
8: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 8:02, el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
10: Bon dia, el Papa, un altre dia.
11: Bon dia i bona hora.
12: Alan Gaudí, el Papa és aquí.
13: Vinga, va, home, sisplau.
10: El Papa segueix sent el protagonista de l'actualitat avui encara més perquè hi ha la visita a Montserrat aquest matí i a la tarda la benedicció de la Torre de Jesús.
2: Ui, també hi haurà la visita a Brians, el recorregut en Papa Mòbil pel carrer Rosselló, moltes coses.
14: Déu faci que tot vagi molt bé. Que Dios haga que todo vaya muy bien.
2: A aquesta hora podem saludar el cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Bon dia.
14: Home. Bon dia, buenos días. La paraula de Déu sigui amb vosaltres. La palabra de Dios esté con vosotros.
10: Escolti, tampoc cal que ho vagi traduint tot, senyor Omella.
14: Pues mire, se lo agradezco. No, no sé para qué utilizamos dos lenguas.
10: No, no, però al revés, que ara som a Catalunya Ràdio, quan dic que no cal traduir vull dir al castellà.
14: Home, i tant. Pensi que jo sóc presentador d'aquesta emissora.
10: Home, sí, ho sabem. Cada diumenge, quan falten 5 minuts per les 6 del matí, ens ofereix una secció molt interessant que es diu La Carta Dominical amb Joan Josep Omella. Interessantíssima. No, me n'estic enfotent, no.
2: Avui té per davant un dia molt intens al costat del Papa.
14: Avui és un gran dia. Esperem que tot flueixi millor que ahir.
10: Què vol dir, que no va anar bé ahir?
14: No vam veure el xou de la catifa vermella?
10: Sí, ho vam comentar. Va tenir algun problema per col·locar aquella catifa vermella, això va fer que el Papa baixés una mica tard de l'avió.
14: Vaig cagar en algo gordo.
10: Sí.
14: El de la catifa està excomulgat, home. Només tenia una feina, collons.
10: Sí, però després l'acte d'ahir Montjuïc va anar prou bé amb aquella actuació de Sergio Dalma cantant aquella cançó de Dones Força.
14: Sí, jo sóc més de bailar pegados, però va estar bé.
10: Sí, va estar bé. Home, va ser molt emocionant.
14: Sí, sí, pero li vaig haver d'estar traduint la lletra al papa tot el rato. Ah. Me das fuerza para superar los obstáculos, me das fuerza para cruzar el océano. Sí, sí, molt sí, estressant.
10: Clar. Segur que ho anem.
2: Parlem després, senyor Mella.
14: Aneu-vos en pau. Val. El senyor sigui amb vosaltres.
10: Sí, en el vostre esperit. Ah.
15: Senyores i senyors, bon dia. Són 8:15. Dimecres 10 de juny, avui que fa 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí, gran dia de la visita del Papa a Catalunya.
16: Que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
15: I ara mateix comença una programació especial del matí de tot Catalunya Ràdio per seguir la ruta del Lleó 14, que portarà primer, quan faltin 10 minuts per les 11, el Papa a la presó de Brians 1. Després, a les 12, pujarà fins a...

0: El Virolai de l'Escolania ja va ser ahir un dels moments més emotius de l'acte de Montjuïc. A 4:45 de la tarda visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval de Barcelona i a partir de 7:15 recorregut amb el papamòbil pel carrer Rosselló i a 8:15 gran acte del viatge de Lleó 14, amb una missa a la Sagrada Família i amb la benedicció de la Torre de Jesús. Ho seguirem tot a l'antena de la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya, Catalunya Ràdio, serem a tot arreu i parlarem amb els protagonistes del dia. A partir de 9:00, entre d'altres, entrevistarem el president Salvador Illa, que avui acompanyarà el papa en tot aquest recorregut.
1: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra. No he tingut mai cap dubte que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país.
0: Repassarem també com va anar la jornada d'ahir, entre d'altres amb el guionista i també copresentador de l'acte a l'Estadi Olímpic, Xavier Pérez Ezquerdo. També amb Sergio Dalma.

0: partir de les 10, Sergi Dalma, avui al matí de Catalunya Ràdio. També parlarem amb el bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, que ahir el vespre, va rebre ahir al vespre el papa també a l'aeroport i l'acompanyarà fins a Cambrians. I a 11:15 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu amb el president d'Esquerra Republicana i historiador Oriol Junqueras. A partir de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, la monja Gemma Morató i l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, Eduard Rubió. I avui anirem fins les 2 al matí de Catalunya Ràdio perquè a les 12 obrirem una nova taula d'experts per seguir aquesta visita de Lleó 14 en l'especial que farem per seguir-lo a Montserrat. I pel que fa als esports, Robert Prat?
1: El Barça, que comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet davant el Tenerife, avui debuta a la penya a les 8 a la pista del València, l'Igualada elimina el Barça, es classifica per la final de l'Hockey Lliga i el Barça derrota l'Inter, jugarà la final de la Lliga de Futbol Sala. L'Atlètic de Madrid refusa 150 milions al Madrid per Julián Álvarez i Mourinho ja és a Madrid dissenyant el nou projecte de l'equip blanc.
0: Pel que fa al temps, ara mateix plou en alguns llocs de Catalunya. Com evolucionarà per això els ruixats els propers dies, les properes hores? Eloi Cordomí, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, en principi, abans de les 10 haurien d'haver desaparegut. En queden sobretot a les comarques de Girona, de Barcelona en aquests moments, i a partir de mig matí tot això s'anirà allunyant, s'obriran clarianes, excepte el nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, encara el cel es mantindrà variable. En canvi, a l'oest, comarques de Lleida, de Tarragona, en general farà força més sol, amb unes temperatures bastant contingudes, màximes de 30-31 graus als llocs on faci sol, i 25-26 en aquests llocs del nord-est on es mantinguin nuvolat. També avui bufarà la tramuntana. Demà sí que quedaran restes de núvols, potser també el nord-est, però amb més sol divendres, clarament amb més sol i amb una pujada ja marcada a la temperatura.
0: Anem a fer també un cop d'ull a la mobilitat d'aquesta hora, amb normalitat ja del tot recuperada també les rodalies després dels talls d'ahir. Maria Fernández Noguera, bon dia.
3: Bon dia, sí, una normalitat que passa per les habituals demores a la xarxa causades per les limitacions de velocitat, però des de Renfe ens asseguren que no hi ha ressaca dels problemes que hi va haver ahir quan va caure dues vegades al centre de control de DIF. D'altra banda, avui la mobilitat està afectada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat, on no s'hi pot anar en cotxe, i de cara a l'acte de la Sagrada Família de la tarda, doncs també hi ha un reforç de servei al metro, també al tramvia, i a Rodalies també hi ha més oferta a l'R1, l'R2 Nord, l'R2 Sud i l'R4. Pel que fa als autobusos de Barcelona, hi ha 17 línies amb parades anul·lades.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat, també a la Ronda Litoral, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per una avaria, i precaució a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident talla un carril a Sallent, sentit Berga.
0: Avui a l'Àgora del matí, Esther Vera, Laura Aznar, Gemma Calvet i Nacho Corredor. Quan són les 7:35... I obrim i connectem amb la redacció del matí i comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui, com no podia ser d'altra manera, molts articles sobre el papa.
5: Per exemple, el diari Ara, el periodista Antoni Bassas ironitza sobre la incidència d'ahir a Rodalies i diu que DIF va tenir el do de l'oportunitat d'obsequiar al papa d'un regal que li permetés fer-se càrrec de la realitat catalana només baixar de l'avió.
6: Bassas remarca que al mateix temps, i parlant de normalitat, els mestres en vagues manifestaven no gaire lluny de la catedral de Barcelona, un conflicte a l'educatiu que parla, diu Bassas, de crisi de país.
5: A La Vanguardia, l'advocat Xavier Melero no nega que el papa tingui autoritat moral, però es mostra sorprès per la facilitat amb què se li atribueix autoritat tècnica sobre qualsevol assumpte.
6: Considera que moltes de les opinions del papa són una col·lecció de tòpics ben intencionats.
5: El periodista Alex Salmon explica al periòdico que fa dies que mira d'esbrinar qui escriu els discursos del papa, que estan construïts al mil·límetre.
6: Salmon es fixa en els 7 minuts d'aplaudiments que els diputats van dedicar a Lleó 14 al Congrés i es pregunta si es van quedar només amb allò que els donava la raó o també amb el que els l'atreia.
5: A El País, l'escriptor Sergio del Molino titula "Els ateus estem passats de moda".
6: Del Molino diu amb ironia que cal reconèixer que l'aquí i l'ara, el plaer sense culpa i la moral basada en el respecte sense necessitat d'un càstig diví són coses velles d'una altra època.
5: En canvi, El Mundo, el periodista Federico Jiménez Los Santos celebra que el discurs del papa al Congrés fos un homenatge al catolicisme espanyol amb referències a l'escola de Salamanca.
6: Però discrepa amb Lleó 14 sobre el que va dir en relació amb la immigració i les guerres, perquè segons Jiménez Los Santos oculta el factor islamista.
0: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
7: Llegeixo a l'Ara l'article de la Gemma Herrero titulat "I ara, Mourinho". I és realment divertit de llegir, perquè la Gemma repassa el palmarès d'en Mou, que als seus 3 anys al Madrid només va guanyar una lliga, i que durant els últims anys ha anat de mal en pitjor en tots els equips que ha entrenat. Vaja, que els únics mèrits en Mourinho són les bronques i les polèmiques, però no pas els triomfs esportius. Per això, l'article acaba concloent que fitxar en Mou per pacificar un vestidor que ja va a garrotades és com posar un piròman a apagar un foc. Pim-pam. Doncs escolta tu, si volen posar llenya al foc, que n'hi posin, i nosaltres les crispetes.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
11: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
12: Soc l'Aida de Carglass. Si al parabrisa hi tens un impacte, reparar-lo és molt senzill. Només necessites el mòbil, la tauleta o l'ordinador i entres directament a carglass.es. Demanes cita i nosaltres t'ho reparem on i quan vulguis.
13: Carglass canvia. Carglass repara.
14: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
16: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
17: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:39, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què passa a la història?
18: Retallar amb un cúter el cartronet dels medicaments i enganxar-lo amb cel·lo a les receptes. El Consell de Ministres ha aprovat un nou marc legal per digitalitzar els fàrmacs. Ho veiem a La Vanguardia, que detalla que no serà d'un dia per altre. El Col·legi de Farmacèutics ho veu una fita que els elimina burocràcia.
0: I, en canvi, qui no gira full?
19: Els que van vandalitzant pintades franquistes les màquines que treballen a Cuelga o Muros en l'estudi geotècnic previ a les obres que s'hi preveuen fer per convertir-ho en un espai d'interpretació i reconeixement per als que van lluitar per la democràcia. Entre els insults hi havia frases en contra de Pedro Sánchez o el Valle no se toca. Ho recull el Digital Público.
0: El preu passa factura als correfocs.
18: El Vall de Diables de Reus rebaixarà el nivell de les actuacions per l'augment de preu de la pirotècnia. L'entitat assegura que des del 2019 el preu de la pirotècnia ha augmentat un 32% i que ells han hagut d'afegir diners per poder oferir un bon espectacle. L'entitat denuncia que l'ajuda que rep de l'Ajuntament és insuficient. Ho explica el diari Més.
0: I quin rànquing lidera Girona?
19: Doncs el de la ciutat espanyola amb més persones infidels per metre quadrat. Així ho recull l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison. Per tercera vegada consecutiva, Girona és la ciutat més infidel de Catalunya, però aquesta vegada també és la més deslleial d'Espanya. La segueixen Manresa i Barcelona. Catalunya també és la comunitat autònoma amb més localitats considerades deslleials de tot Espanya, ho explica el periòdico.
0: Ara ja va missa.
18: Que els escocesos tindran un dia oficial de festa per poder veure la seva selecció al Mundial de Futbol. S'havia proposat després que Escòcia s'hi classifiqués per primer cop en 30 anys, però ara el rei Carles ho ha aprovat i, per tant, el 15 de juny serà festiu a Escòcia. Ho veiem a la premsa britànica.
0: I ja és a dalt a TMB?
19: Acaba de treure concurs els lots de Nadal d'aquest any, gairebé 14.000 lots valorats en gairebé 1 milió d'euros. Ho llegim a La Vanguardia, que detalla que els treballadors podran triar entre un pack amb alcohol o sense alcohol. Els que optin per alcohol tindran dues ampolles de cava, una de brandy, tres de vi i una de moscatell. Vinga. A banda de quatre barres de torró, una llonganissa ibèrica i més menjar. El pack sense alcohol inclou paté d'ànec, oli d'oliva i caldo de Nadal.
0: Això sense treballar, diguéssim, no? Això és per quan estan a casa.
2: Ah, sí,
0: el lot,
2: sí, sí.
0: No? Va, val. I ara els destacats en internacional i economia amb Marc Jurado i Pau Foradada.
9: Avui mirem la premsa internacional a la inversa, explicant la visita del papa Lleó XIV a Barcelona. El Vatican News es fa ressò de les 40.000 persones que van omplir Montjuïc i relata que el pontífex ha advertit que una societat obsessionada amb l'èxit i la imatge personal acaba deixant un buit interior que no pot satisfer, diu, les necessitats més profundes de veritat, amor i felicitat. I saltem a l'Observatori Romano. No es fixa en la foto concreta de la visita a Barcelona, però sí la pel·lícula més general. Explica que el nou pontífex ja ha visitat Turquia i el Líban, Mònaco, va fer també una gira africana de 10 dies i aquest estiu anirà a Lampedusa. Segons l'article, aquests desplaçaments mostren la voluntat del pontífex de reprendre les seves peregrinacions pel món, promovent el diàleg, la pau i l'acompanyament de les comunitats locals.
20: Premsa econòmica, avui hi ha reunió del Banc Central Europeu. L'Expansión assegura que afrontarà la primera pujada de tipus d'interès en 3 anys. Apunta que un 70% del Consell de Govern ja ha donat el suport públic a aquesta pujada de 25 punts bàsics fins al 2%. El diari afirma amb contundència que qualsevol cosa que no sigui aquesta pujada de tipus seria una absoluta sorpresa. 5 dies aborda els efectes de la calor en l'àmbit laboral. Falten 2 setmanes encara perquè comenci l'estiu, però les altes temperatures ja es fan notar i ja compliquen el desenvolupament d'algunes feines. Inspecció de Treball ha reforçat la vigilància, per exemple, en les que estan més exposades a la calor, com el camp o la construcció. I acabem repassant el sector retail perquè l'ON Economia anuncia que Inditex invertirà 132 milions d'euros en un centre logístic als Països Baixos i que Mango invertirà 66 milions d'euros a França amb l'objectiu d'inaugurar 45 botigues.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
1: Mundo Deportivo reconeix que el Madrid es fica pel mig en el fitxatge de Julián Álvarez, mentre que l'Esport parla de la guerra total per Julián. L'Atlètic de Madrid li diu no a Florentino Pérez. La respuesta es un no. El Galàctic Impossible. El Madrid ofereix 150 milions a l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez i el club matalassé se'n fot, explica La Vanguardia. Una conversa entre clubs que l'Atlètic de Madrid es va prendre com una broma i va publicar diverses piulades amb to sarcàstic. Por más que...

El diari Ara diu que el Madrid es limita a encarir Julián Álvarez abans que fitxa un galàctic. El diari es afegeix que l'únic que pot pagar el preu de Julián Álvarez és l'Arsenal i que és ara mateix el seu únic salvavides. I mentrestant, el Mundial de Futbol...

0: Donald Trump tanca la porta a un àrbitre de Somàlia, denega el visat i el prohibeix entrar al país. Trump ataca amb contundència els immigrants d'aquell país, la FIFA renta les mans, detalla el diari Ara. Trump ha prohibit que l'Iran faci nit als Estats Units i els iranians aniran fent viatges d'anada i tornada des de Mèxic, tot i que juguen als Estats Units. Pel periòdico estem davant el Mundial de les Fronteres Fèrries, el país parla del Mundial, d'un Mundial d'accessos denegats i del Mundial de l'Opulència, amb preus de més de 30.000 euros per una entrada.
1: I a la premsa del cor, les infantes i els seus fills, Elisenda Pineda.
2: La reina Sofia, les infantes Helena i Cristina, Victòria Federica i Miguel i Pablo Urdangarín han estat rebuts en audiència privada amb el papa Lleó XIV a l'Anunciatura Apostòlica de Madrid, on s'han enregistrat unes imatges que s'han fet virals. En un moment de l'aplec, on només hi falten uns torreznos i un bitter cinzano, el sant pare regala uns rosaris nacarats als presents. Au, teniu, quincalleta. La infanta Cristina li demana si en pot agafar tres més pels nens que falten, que si en dona uns i els altres no, es barallen, el que ens fa pensar que les infantes segueixen tenint el mal costum de demanar coses gratis al papa, només que en aquest cas és el papa de tots.
1: I aquí fa anys avui, Canàlies.
3: Felicitem el pilot de motociclisme català, Pol Espargaró. Guapíssim, Pol Espargaró, 37. Guapíssim. 35. També l'exfutbolista i entrenador Carlo Ancelotti.
1: 70.
3: Una mica menys, 67 anys, i també acabem felicitant Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla.
1: 56.
3: Sí, senyor, clavadíssims.
1: Natural.
3: Anem, i avui és Sant Esteri de Petra, també conegut com Sant Esteri de Cesària. Va ser un màrtir cristià entre els segles 3 o 4. La seva vida va transcorrer durant una època en què el cristianisme era durament perseguit sota el govern de l'emperador romà, però tot i els perills, Esteri es va convertir al cristianisme i va defensar la seva fe fins al punt de lliurar la seva vida per ella. A Catalunya hi ha 26 persones que es diuen Esteri i 20 que es diuen Astèria. Astèria
1: col·lectiva. I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 10 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Alberto.
4: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
5: 10 de juny de 1996, la cursa del Corte Inglés bat el rècord mundial de participació en una prova popular. 75.248 persones corren pels carrers de Barcelona. Que les coses han canviat una mica ho demostra amb qui va disparar el tret de sortida de la cursa. Va ser la infanta Helena, al costat del seu marit Jaime de Marichalar i de l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall. Ara fa 30 anys el govern Aznar posava data al final de la mili obligatòria tal com havia pactat el Majestic amb Convergència i Unió. Els nascuts a partir de l'1 de gener de 1984 ja no hauran de fer el servei militar. A Catalunya hi ha 33.406 nens nascuts al 84. Tots ells i els que vinguin després es lliuraran de la mili. Acabo, el juny del 96 moria amb 90 anys Rafael Aparicio, una de les grans actrius secundàries del cinema espanyol. Gran titular del periòdico fent referència a una de les seves pel·lis més conegudes. Mamà ja no complirà 100 anys.
1: Avui és 10 de juny del 2026, és el 161è dia del calendari. Falten 11 dies per l'estiu, 14 per Sant Joan i un perquè comenci el Mundial de Futbol. I així sona el dia d'avui.
4: Els sons del matí.
6: Que aquest país sigui un espai acollidor on cadascú sigui respectat en la seva dignitat.
7: Alain Gaudí, el papa és aquí.
8: Que el papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
9: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: No he tingut mai cap dubte que mostraria usant la llengua catalana amb la seva sensibilitat cap al país.
11: Visca la laïcitat!
12: The pilots are fine, yeah. Nobody injured.
13: Escoltin, vostès creuen que es poden amenaçar a nosaltres? No sé aquest senyor què s'ha pensat. Ja n'estic tip de ploramiques.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Represàlia.
0: Acció de tornar algú, especialment a l'enemic, dany per dany, injúria per injúria. Ve del llatí represaliae i definia un dret, el dret mercantil de recuperació, de prendre una penyora. El mot apareix molt aviat en català al Consolat de Mar i avui els Estats Units han pres represàlies contra l'Iran per haver fet caure un helicòpter nord-americà.
1: Cap d'atur.
0: Persona qui hom fa responsable d'alguna cosa sense ser-ho. Prové d'un antic joc molt popular a les fires medievals que consistia a donar cops a ninots o figures que representaven el turc, tenint en compte que l'Imperi Otomà era el gran enemic del cristianisme. Siemens, responsable del sistema que va fallar ahir a Rodalies, pot convertir-se en el cap de turc del mal estat del servei.
1: Pantomima.
11: Originàriament peça dramàtica en què els personatges s'expressen únicament amb gestos, però el diccionari ja n'accepta el sentit metafòric, pallassada o actitud posat o capteniment enganyosos. L'oferta del Madrid per un galàctic no era més que una pantomima per molestar el Barça.
1: Posem bé les tres xifres, Marc Jurado. 100.
14: Els anys que fa exactament avui de la mort d'Antoni Gaudí. Tres dies abans, el 7 de juny del 1926, l'havia trobat un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes quan sortia de la Sagrada Família i anava cap a Sant Felip Neri. Precisament avui, la Torre de Jesús de la Sagrada Família, on és enterrat, rebrà la benedicció papal.
1: 20.
14: Per cent, els docents que, segons els sindicats, hi van fer vaga, menys un 12% segons el departament. Sí, quina sigui la xifra real, constata una davallada considerable en relació amb les tres vagues anteriors. L'USTEC confirma que no hi haurà més vagues en els 8 dies lectius que queden de curs.
1: 4.
14: Els astronautes que formaran part de la missió Artemis 3 que la NASA ha presentat són tres nord-americans i un altre tripulant que per primer cop serà de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió està prevista per l'any que ve, orbitarà la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista pel 2028.
1: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el Lleó 14. Està pregant davant d'una figura de la Moreneta, que és a l'escenari de l'Estadi Olímpic, dona l'esquena a desenes de milers de persones repartides entre la pista i les graderies.
15: 40.000 persones, en concret, molts nens i joves, que van omplir ahir Montjuïc en aquesta vigília multitudinària que va combinar moments musicals amb moments més litúrgics. Lleó 14 va parlar de la salut mental dels joves i va combinar català i castellà, intentant aparcar així la polèmica lingüística.
1: A la segona imatge veig una sala amb moltes pantalles, sobre la taula molts ordinadors amb gràfics a les pantalles i al fons una de gegant amb moltes línies de colors que es van entrecreuant.
15: És el centre de control de DIF que ahir, pocs minuts abans de que el Papa aterrés al Prat, va tenir problemes tècnics que van deixar a cegues el servei de Rodalies. Hores més tard, l'aturada es va tornar a produir. Avui, en principi, tot funciona amb normalitat. Normalitat que vol dir que amb retards habituals, però els trens circulen.
1: I a la tercera, en aquest cas ens l'envien des de Reus, des del Baix Camp, veig un grup de persones que estan retirant la tela que cobreix una escultura de bronze que representa l'escultura de l'arquitecte de Toni Gaudí, i la fotografia està feta als peus del campanar de la Prioral del Sant Pere, on hi ha molta gent aplaudint ara mateix. Tarragona, Ricard Buigas, què hi veus?
16: Doncs a veure, fa gairebé 2 metres. És obra de Joan Serramià. Veig que la figura ens mostra Gaudí modelant la façana del santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia damunt d'un cavallet. De fet, és un projecte que no va acabar desenvolupant, eh? El peu de l'escultura està fet amb la mateixa pedra que s'utilitza per construir la Sagrada Família. Representa un núvol gaudinià inspirat en els que ornamenten la façana del naixement de la Basílica. I podem llegir esculpit el missatge dels amics de Gaudí Reus al gran arquitecte. L'han ubicat al costat de la Prioral perquè és el temple on va ser batejat.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia, diu la notícia que el boom de les begudes 00 lliures d'alcohol ha impulsat uns investigadors a intentar desenvolupar licors i cerveses sense alcohol però que tinguin la capacitat d'emborratxar-nos. És a dir, de donar-nos aquest puntet d'alegria, desinhibició i eufòria que dona l'alcohol. Per fer-ho estan desenvolupant, diu la notícia, una molècula inodora, insípida i incolora que seria l'ingredient dissenyat per promoure la socialització i la relaxació. Diuen els investigadors en la notícia que si ho aconsegueixen faran begudes que emborratxaran sense que els seus consumidors pateixin ressaca ni tampoc s'exposin als riscos de l'addicció.
1: I això és real o fals?
18: El matí de Catalunya Ràdio.
19: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
20: El vídeo guanya cada vegada més pes com a font d'informació en l'entorn digital. Segons l'últim Digital News Report, el consum de vídeo ha crescut notablement en els darrers anys i s'ha consolidat com un dels formats preferits pels usuaris. Davant d'aquest nou escenari comunicatiu, la Universitat CEU Abat Oliva impulsa el màster universitari en comunicació digital i noves tecnologies. Es tracta d'una formació adaptada a les noves tendències i a les necessitats actuals del mercat laboral digital.
19: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
17: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que uns investigadors estan intentant fer begudes sense alcohol que puguin emborratxar és una notícia real.
2: Els investigadors en qüestió són neurocientífics, han fundat l'empresa Gaba Labs. Les seves projeccions és que les primeres begudes 00 capaces d'emborratxar surtin al mercat d'aquí 2 anys. De moment, diu la notícia, treballen per desenvolupar un vi, una cervesa i un whisky sense alcohol, però que ens emborratxin.
1: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.
21: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
23: Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Dia clau avui de la visita del Papa a Catalunya amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
24: Abans del migdia l'esperen a Montserrat, després de fer una breu parada a la presó de Brianzú i a la tarda després de visitar el monestir serà el Raval i finalment el Temple de Gaudí.
1: Serà l'endemà de l'acte que va reunir 40.000 persones a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
25: En un discurs en què va intercalar el català i el castellà, Lleó 14 va reclamar la implicació de tota la societat davant la violència masclista i que cal prendre consciència sobre la salut mental.
6: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també els joves.
25: Ahir també va demanar que Catalunya sigui un país acollidor.
1: En clau política, Salvador Illa li va agrair que fes servir el català.
24: El president de la Generalitat es va reunir amb el Pontífex, ho explicava a la tarda de Catalunya Ràdio.
26: Vull donar la benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir.
1: A Madrid ha acomiadat el Papa. El Congrés serà l'escenari avui d'un cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
25: El líder del PP aprofitarà la sessió de control per exigir un dia més la convocatòria d'eleccions.
1: I segon dia de selectivitat.
24: Avui hi ha exàmens d'història, matemàtiques, ciències, biologia, llatí o literatura catalana. Ahir va coincidir amb una nova vaga de docents que va fregar el 12% segons el departament i el 20% segons els sindicats. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
27: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
1: I Adif i Rodalies anuncien accions legals contra Siemens.
25: La consideren responsable de les dues avaries que ahir van aturar la circulació de trens. El sistema hauria caigut quan tècnics de Siemens reparaven un servidor del centre de control.
28: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, ara mateix tenim ruixats dispersos a les comarques de Girona i de Barcelona. Abans de les 10 del matí haurien d'haver-se allunyat, però sí que quedaran força núvols aquí al nord-est i al Pirineu. Bufarà la tramuntana i la temperatura es mantindrà fresca. Moltes màximes no passaran dels 25 o 26 graus, fins i tot. En canvi, a la meitat oest del país farà més sol i podrien arribar als 30 graus als llocs més càlids de Ponent.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I com tenim les carreteres, Clàudia Serra?
30: Doncs a aquesta hora hi ha cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat i incidències que provoquen cua a la ronda litoral de Barcelona, especialment a la zona franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. Retencions també a la C-17, a Lliçà de Vall, sentit Vic, hi ha un carril tallat per una avaria, i a la C-16, en aquest cas un accident que talla un carril a Sallent, sentit Berga.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia!
32: Com estàs, Manu?
33: Bé, i vosaltres?
32: Bé! Molt
33: bé, gràcies a Déu.
32: Tot bé?
34: Sí.
1: Vigila, que vigilaràs.
32: Aquí truquem avui, aquí truquem.
1: A l'Àngel.
34: No, la Mònica i la Maria.
1: Com? Ah, sí, de part de l'Àngel, sí.
34: Ara. Ui, ui, ui.
35: Digue'm.
1: Mònica.
35: Sí.
1: Què tal?
35: Hola.
34: Mònica i Maria, que us truquem de part de l'Àngel del Matí de Catalunya Ràdio, que us truca per dir que sou les princeses que l'acompanyeu en aquesta vida i us vol dedicar aquesta cançó que us toca Manu Guix, que es diu El Far del Sud.
1: Oh, oh.
35: Mira.

0: Mònica, Maria, que tingueu un fantàstic dimecres.
1: Moltes gràcies.
0: Una abraçada des de la ràdio. Fins demà, Manu.
2: Adéu, guapos.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El papa Lleó XIV afronta avui la jornada central de la seva visita a Catalunya. I ho fa després d'una vetlla multitudinària ahir a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. 40.000 persones s'hi van aplegar per escoltar-lo, en moments de gran complicitat, com per exemple l'actuació dels castellers de Vilafranca, que definia així l'arcabisbe Omella.
1: Hemos iniciado esta vigilia con un castell, uno de los símbolos culturales propios de esta bella y emprendedora tierra catalana.
0: O també amb Sergio Dalma cantant amb l'Escolania de Montserrat. La cultura hi va jugar un paper important, però el pontífex també es va mullar amb la part més dura de la realitat. Va beneir 33 ambulàncies destinades a Ucraïna, acompanyat de Sor Lucía Caram. I un cop a l'escenari, va llançar una denúncia contra la violència masclista. Lleó XIV també va alertar sobre els problemes de salut mental entre els joves, especialment la depressió i el suïcidi juvenil. Realitats que hem comentat sovint també en aquest programa, al Matí de Catalunya Ràdio. El papa va qualificar de malestar invisible i va reclamar que siguin prioritats per al sistema sanitari. El discurs va demanar, en definitiva, un país acollidor per tothom, i aquest matí el papa puja a Montserrat, on pregarà davant la Moreneta i dinarà amb la comunitat monàstica. Una cita que, com dèiem ahir, és una oportunitat també per continuar avançant en aquesta reparació de les víctimes d'abusos del passat. A la tarda, la comitiva vaticana tornarà a Barcelona per un moment també històric, que és la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és l'agulla central que ja corona el cel de la ciutat. És la torre d'església més alta de tot el món. És una fita arquitectònica, però també un testimoni espiritual del gran mestre Antoni Gaudí, un dels catalans més universals de la història, no tant en vida, sinó pel seu llegat. I per això, l'acte d'aquesta tarda és el millor homenatge possible pel seu centenari. No només a l'arquitecte reusenc, que va idear aquesta Sagrada Família, sinó també a tot el país que l'ha anat construint. Generació rere generació. És el temple, és una obra col·lectiva de tots els catalans. És la cara més internacional de Barcelona. I, per tant, tots ens podem fer una mica nostra la benedicció del papa. Representa la trobada entre la nostra identitat i la resta del món. En un món fragmentat, la cultura ens permet asseure'ns a la mateixa taula. Ens permet compartir, ens permet dialogar. El papa ho comprovarà tant a Montserrat com a la Sagrada Família, dos llocs que constaten que Catalunya no és ni vol ser un país tancat en si mateix. Som anfitrions universals, capaços de parlar al món sencer a través d'una gran obra, d'un gran temple com la Sagrada Família. I avui, a través d'Antoni Gaudí.
2: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Bon dia, avui és dimecres 10 de juny, hem començat el dia amb petits ruixats i temperatures fresques. Hi ha 12 graus a Cornudella de Montsant, 14 graus a Olot i 20 graus a Viladecans. Avui aquests ruixats es mantindran durant unes hores més, fins a les 10 o 11 del matí, tot estirar a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona. Després ja s'allunyaran, però sí que quedaran restes de núvols en aquestes zones i també el Pirineu. A la resta de Catalunya, comarques de l'oest, Lleida, Tarragona especialment, s'obriran grans clarianes, farà sol i la temperatura pot pujar fins als 30-31 graus. En canvi, els llocs ennuvolats no passaran dels 25 o 26 amb tramuntana a l'Empordà. Demà sí que farà més sol, potser amb restes de núvols al nord-est i a partir de divendres tindrem una pujada marcada de la temperatura.
0: I en aquest dia tan important per Catalunya, la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya és a tot arreu. Lleó XIV acaba avui la seva visita en aquest país amb una agenda carregada d'accent social i amb un elevat simbolisme amb les visites de Montserrat i també la benedicció de la Sagrada Família. Serà el punt final d'aquesta estada de dos dies amb molts missatges del pontífex, alguns en català.
4: Bon dia i bona hora! Germani, germani!
0: Com la salutació d'ahir a la plaça de la Catedral, avui al matí també s'allargarà fins a les dues aquesta programació especial del Matí de Catalunya Ràdio per seguir tots els passos del pontífex i serem a tot arreu per explicar-vos aquest dia històric de Lleó XIV que començarà la seva agenda al centre penitenciari de Brians. Anem cap allà, cap a Brians. Allà tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El Papa té previst reunir-se amb 80 interns.
5: Sí, 80 interns i internes de Brians, Oïdors i de Batrà. Són els que habitualment participen de les activitats pastorals i també les internes que van cosir l'estola que el president Salvador Illa va regalar al Papa quan va visitar Roma. El pas de Lleó 14 per Can Brians s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats. I així ho viu la Josefina, una de les dues escollides per parlar amb el pontífex.
6: Que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari i estem molt agraïts.
5: L'acte de Brians serà breu, només 20 minuts. L'obriran les internes cantant Ajuda-me a caminar i el tancaran cantant una estrofa del Virolai.
0: D'allà, el Lleó 14 es traslladarà fins a l'abadia de Montserrat, on el Papa tornarà a sentir el Virolai, interpretat ja ahir per l'Escolania a l'acte de l'Estadi Olímpic de Montjuïc. I a partir de les 12 seguirem també en directe l'estada del pontífex a Montserrat, amb l'Òscar Fernández i també la Marta Romagosa, a peu de l'abadia. Ahí tenim aquest matí la Nati Adell. Nati, bon dia.
7: Bon dia. Montserrat es desperta amb boira i blindada per altes mesures de seguretat, amb els accessos per carretera restringits. El primer cremallera abans de les 6 del matí ja anava ple. Els fidels més matiners esperen amb devoció el pontífex, que ha d'arribar a 3:15 del migdia.
8: Moltes baies per tot arreu, molta neteja tot arreu, moltes pantalles.
9: Portem molts dies preparant-ho. La veritat és que ens fa molta il·lusió. És una fita pues, única a la nostra vida, perquè potser ja no ho tornarem a repetir.
7: 8.000 persones acreditades per rebre el Lleó 14, que venerarà la Moreneta i presidirà la pregària del Sant Rosari amb l'escolania cantant el Salve Regina i el Virolai. Un exescolanet, el Marc Díaz, ens parlava aquest programa de les peculiaritats del so de l'escolania.
10: Ja fa com a mínim un segle que és com van començar a haver alguns primers enregistraments, que ja se segueix una línia que en el cas de Montserrat es busca que sigui un so potser més rodó, més avellotat del que es demana, per exemple, en altres coses infantils, que potser es demana un so perquè mantingui més clar, més directe.
0: I un dels protagonistes també de l'acte serà el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez, que abans passarà també pels micròfons del Matí de Catalunya Ràdio per explicar-nos les seves primeres impressions de la visita del Papa Lleó XIV. L'arribada a Montserrat ha obligat a blindar la basílica. Des d'ahir ja no s'hi pot accedir, de fet, per carretera, i els fidels que tenen entrada han d'accedir-hi amb l'aeri o amb el cremallera. Anem cap a Monistrol de Montserrat. Toni Forteza, bon dia.
11: Bon dia.
0: A l'ambient als accessos ara mateix, quina és?
11: Doncs un ambient de molta il·lusió, molta expectació aquí al peu del cremallera. De moment sense aglomeracions, però amb un degoteig constant de gent. Ara mateix, per exemple, arribant una família amb 5 canalles. En Daniel destaca, per exemple, l'espiritualitat de la jornada d'avui.
12: Estem tots junts, en comunitat, amb el Papa, i res, passar el dia pregant, tots junts, i res, un dia tranquil aquí a Montserrat.
11: Molta presència policial i mesures de control i seguretat aquí als peus del cremallera i cues de gent que van arribant amb la mirada, això sí, posada al monestir. Toni Fortesa i José Antonio Rodríguez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Montserrat està blindada i també ho està al barri del Raval de Barcelona, on hi haurà també la penúltima parada del Papa, la parròquia de Sant Agustí, que és l'ordre de Robert Prebost. El pontífex es reunirà amb entitats socials del barri. Anem cap allà, Lara García.
13: Hola, bon dia. S'ha previst que el Papa visiti la parròquia a 4:45 de la tarda, però aquesta hora ja és visible l'ampli dispositiu de seguretat al barri del Raval amb patrulles de Mossos i amb especial concentració policial aquí a la plaça de Sant Agustí. La façana de l'església, la tenim davant, és plena de pancartes que donen la benvinguda a Lleó 14. Una monja de la parròquia sortia fa un moment i ens explicava que estan molt emocionades per la visita. I és que la parròquia està gestionada pels agustins, que és, com deies, la mateixa ordre religiosa a la que pertanyia Robert Prebost abans de convertir-se en papa. Aquí dins coneixerà diferents projectes socials i entitats que treballen directament amb persones en situació de pobresa i exclusió al Raval, una lluita que té molts anys d'història, com ens explicava el capellà i membre del Casal d'Infants del Raval, Enric Canet.
14: Llavors ja es feia un treball coordinat entre ells, per exemple, els anarquistes, ja en aquell moment. Jo penso que aquest treball al Raval sempre ha estat un treball de cohesió del barri per intentar tirar endavant. I això

0: Bon dia.
1: De fet, els carrers per on passarà el Papa estan tallats des d'ahir.
0: Sí, sí, sí, i ara a aquesta hora realment hi ha molt moviment, hi ha molta gent treballant, hi ha ara a les 8 del matí, aquí davant la Sagrada Família hi veiem molt personal de seguretat, també Mossos i Guàrdia Urbana, i els serveis de neteja i vigilants, per exemple, també a les boques del metro d'aquí de la Sagrada Família. Nosaltres hem fet el recorregut que farà doncs el Papa Mòbil, però l'hem hagut de fer ja caminant, perquè des de Passeig de Gràcia fins on som ara aquí davant la Sagrada Família ja està tot absolutament tallat, hi ha tanques i moltíssimes tanques, de fet, a banda i banda del carrer Rosselló, que és per on passarà. Hem vist algun cartell també en un bar que han fet, per exemple, doncs una truita enorme en què demanen que el Papa beneixi aquesta truita i que, sí, per tant, mira, després... Sí, sí, sí, això és el que demanaven, sí, sí. I que després la gent, doncs, que està convidada a provar-la. I ara aquí davant la Sagrada Família hi ha, com deies, et deia, moltíssima gent. Tinc al meu costat el Rafa Rovira, que de l'empresa Sundisa. Què tal? Molt bon dia, Rafa.
2: Molt bon dia.
0: Explica'm una mica què esteu fent, perquè hi ha molt moviment aquí.
2: Bé, bon dia. Estem senyalitzant tot el perímetre de la basílica, senyalitzant l'espai on hi haurà el públic i el fent com un cordon de seguretat. Amb una imatge del somni d'un geni a la visita apostòlica del Papa Lleó XIV.
0: A quina hora us hi heu posat?
2: Ens hem posat a les 7 del matí.
0: Vull dir que déu-n'hi-do, en Ricard, el moviment que hi ha a aquesta hora. També hi veiem algun turista que aprofita doncs, per venir aquí a la plaça a fer-se algunes fotografies abans que tanquin definitivament el pas, que serà, segons ens diuen, cap al migdia, i per tant aquí només hi podrà entrar en aquest perímetre aquelles persones que tinguin invitació.
1: Doncs gràcies, Marta. I la resta d'afectacions que hi ha a les carreteres, Clàudia Serra, fem-li un cop d'ull. Bon dia.
3: Bon dia. Doncs a aquesta hora segueixen les retencions en punts habituals. Direcció Barcelona, destaquem cua a la B20, a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí hi ha un carril tallat per obres. També cua a la Ronda Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs, on fins fa poca estona hi havia un carril tallat per una avaria. I a la C16, en aquest cas, un accident. Talla un carril a Sallent, en sentit Berga.
1: Totes les zones que per on passarà el Papa estaran blindades, com dèiem, per més de 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra i també de la Guàrdia Urbana. Pol Foradada.
4: És el dispositiu més gran que mai han desplegat els Mossos, tot per garantir la seguretat en totes aquestes parades que farà el Pontífex, en un moment on, recordem, el nivell d'alerta terrorista segueix sent de 4 sobre 5. Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta, que ens explicava tot el que estan fent per prevenir possibles contratemps.
5: Revisem les clavegueres, revisem tots aquells punts doncs, que puguin ser susceptibles de, o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveu en tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle o diguéssim que es fan uns filtratges en determinades zones doncs, on han d'entrar les persones.
6: Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reón, una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això que explicàvem després d'una primera jornada en què Lleó XIV va deixar més missatges socials que la seva visita a Madrid. De fet, al matí, a la catedral, va celebrar l'arribada a Barcelona i va demanar al català unitat.
11: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
1: Va demanar en català unitat i a la tarda, a l'homilia que va fer l'Estadi Olímpic, va parlar de Catalunya com un país d'acollida.
11: Per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tothom, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
1: i va referir-se també a la salut mental.
11: Per això és

0: Necessitai un sistema sanitari che inclogui entre le sue priorità aquest malestar invisible i generalitzat che afecta també als joves.
1: Va ser una vigília amb 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc i avui la repassarem també amb el guionista i copresentador d'aquesta gala, Xavier Pérez Izquierdo.
2: Alan Gaudí, el papa és aquí! Alan Gaudí! El papa és aquí!
1: I amb Sergio Dalma, que va actuar amb l'Escolania de Montserrat. Va ser un acte amb molta música, on hi va cantar també l'Alfred García o també Álvaro Soler.

0: Sabor de Gràcia.
1: Sé molt bé que des d'aquest pal jo no puc arribar on ets tu.
0: Un ambient intens i festiu en les graderies plenes de famílies i grups de parròquies de Catalunya. Cèlia Forment.
2: A l'estadi, un gran esdeveniment de masses.
3: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu contagi a tothom.
2: Banderes, pancartes i càntics que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda.
4: Per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar.
2: Una intensitat emocional que ha anat creixent també entre els més joves.
5: Que el papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
6: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
7: Connecta molt amb la nostra generació.
2: Per acabar amb una imatge d'un estadi convertit en un espai de trobada espiritual. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassarem tots els detalls d'aquest acte i també l'agenda política del papa. A les 9 saludarem també aquí al matí de Catalunya Ràdio el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ahir va tenir una audiència privada amb el pontífex. En té detalls l'Albert Prat.
8: El govern estan satisfets després de sentir les primeres paraules del papa en català i Salvador Illa va aprofitar ahir la tarda per donar-li les gràcies en privat. Són declaracions del president a Catalunya Ràdio després de la trobada al Palau Episcopal.
9: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
8: Ahir tots dos també van parlar de com veuen el món, de l'acollida de migrants i de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen al pontífex. Des de Barcelona, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de les 6 i fins les 2 us explicarem minut a minut tots els passos del Papa Lleó XIV amb un ampli desplegament de la Ràdio Nacional i Pública del país i dels seus serveis informatius i tècnics.
10: Ho seguirem des de 8:45 a l'Àgora amb els protagonistes d'ahir i d'avui. A 10:45 rebrem a l'estudi el periodista i capellà Francesc Romeu i el president d'Esquerra Republicana, que és historiador, Oriol Junqueras. Amb ell parlarem del Vaticà, quin poder té i com el clergat català hi ha anat perdent pes amb el pas dels anys. A partir de les 11 analitzarem la figura del papa amb el filòsof Oriol Ferrés, amb la monja Gemma Morató i amb l'excorresponsal de Catalunya Ràdio a Roma, l'Eduard Rubió. I avui al matí, com dius, anirem fins a les 2. A partir de les 12 seguirem l'acte a Montserrat amb l'Òscar Fernández i la Marta Romagosa i ho analitzarem tot plegat amb els periodistes Míriam Díez, Òscar Bardagí, Jordi Pacheco, Joan Foguet i Jesús Bastante.
0: Així serà el segon dia de la visita del papa Lleó XIV. Sobre els seus primers passos a Catalunya, comentari que afegim ara de la directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete.
11: Lleó XIV ha passat el seu primer dia a Catalunya parlant de salut mental, de feminicidis, de fragilitats i d'esperança. I ho ha fet fent servir el català amb una naturalitat que francament ja voldríem en altres actors de la pel·lícula. Potser la sorpresa no és el que ha dit, sinó com ho ha dit. El discurs no és nou, veu de la doctrina social de l'Església. Ho diu sense grans abstraccions, sense massa estridència, sense refugiar-se en conceptes complicats, però parlant, això sí, de coses que qualsevol persona reconeix com a pròpies.
0: Aquest és el principal tema del dia. De seguida repassem els bàsics del matí.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
14: Però tu en saps d'anar amb moto?
13: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
14: I què?
13: Que em vaig trencar una cama.
14: Apa!
13: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
15: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Marc Jurado, amb Francesc Soler i Caral Meja. Bon dia.
17: Bon dia. Bon dia.
0: Segueix complicant-se la situació a l'Orient Mitjà. Els Estats Units donen per acabada l'operació militar a l'Iran en resposta a l'abatiment d'un helicòpter militar. Washington, Oriol Serra.
18: Els Estats Units han respost militarment a la destrucció per part de l'exèrcit iranià d'un helicòpter nord-americà que vigilava l'estret d'Hormuz. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha comunicat que ha fet bombardejos de la defensa aèria, d'estacions de control terrestres i de radars iranians propers a l'estret, poques hores després que l'helicòpter, un Apache d'última generació, fos abatut. El president Trump ja confirmava la supervivència dels pilots.
19: Els pilots estan bé, sí, ningú no ha resultat ferit, els pilots estan bé.
18: Amb tot, l'administració nord-americana es mostra convençuda que aquest episodi no entorpedirà l'avançament de les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
0: I a l'atac dels Estats Units hi ha respost l'Iran.
14: Okay, we begin with breaking news. Iran has responded to a series of US attacks.
0: Així ho avançava Al Jazeera, la Guàrdia Revolucionària ha atacat bases militars nord-americanes.
17: A Bahrain, a Jordània i a Kuwait ha enviat els míssils iranians activant la seva defensa antiaèria. El Ministeri d'Exteriors de l'Iran ha advertit en un comunicat que tenen dret a defensar-se. L'ONU, per la seva banda, ha demanat una desescalada del conflicte.
0: I en el conflicte a Ucraïna, pressió de la Unió Europea a Rússia.
17: La Comissió Europea prohibirà als exsoldats russos entrar a Europa i plantejarà el seu 21è paquet de sancions a bancs. Ursula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
20: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
17: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia.
0: I normalitat aquest matí a Rodalies, després que ahir totes les línies quedessin paralitzades al migdia per una nova avaria al sistema informàtic. Adif i Rodalies ja han anunciat accions legals contra Siemens. Roger Santaló.
21: Segons fonts ferroviàries, les avaries van passar quan els tècnics de Siemens reparaven un servidor que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
22: Davant d'aquesta situació, i que és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant per tal de poder reprendre servint totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
21: En un comunicat, Siemens diu que lamenta l'incident i que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què va provocar l'avaria. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Uns problemes a Rodalies just quan arribava el Papa, que també van coincidir amb l'última vaga d'educació abans d'acabar el curs.
23: La menys concorreguda que hi ha hagut fins ara, que arribava després del no dels professors a l'acord entre l'USTEC i el govern. Ahir el seguiment tot just va fregar el 12% segons Educació i el 20% segons els sindicats, que demanen seguir negociant.
0: Són aquelles casualitats de la vida, que arriba el Papa i hi ha un error al sistema de Rodalies. O comencem ara a les 8 un especial, pum, s'apaguen les teles. Aquelles coses fantàstiques de les casualitats. A tot això, 43.000 estudiants viuen avui el segon dia de la selectivitat. Maria Costa.
24: Els estudiants escolliran aquest matí si examinar-se d'història o història de la filosofia. Just després hi haurà els exàmens de matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda biologia i literatura catalana, entre d'altres. Ahir el primer examen va ser el de llengua castellana i literatura, i després el de llengua estrangera, en què la majoria d'ells van optar per fer anglès. En el de castellà, els estudiants van respondre preguntes sobre una adaptació de La utilidad de lo inútil, Manifiesto, de Nuccio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero.
25: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
26: M'ha semblat un regalet, la veritat.
27: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
24: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Madrid s'ha acabat la treva del Papa. D'aquí pocs minuts hi ha sessió de control al Congrés dels Diputats. Tania Tàpia.
28: El Papa va demanar rebaixar la polarització, la crispació política, però avui tot quedarà en un miratge perquè el Congrés, passada la treva papal, tornarà al to habitual de confrontació a partir de les 9. Hi haurà cara a cara Feijóo Sánchez, del PP no fluixa i parla de corrupció d'estat. Creu que Sánchez no pot aguantar ni un dia més i avui Feijóo tornarà a exigir eleccions. Nogueres pregunta a Sánchez sobre com veu la situació política a Catalunya i tornarà a deixar clar que per Junts la legislatura està acabada.
0: Tot això l'endemà que el popular Alfonso Fernández Mañueco revalidés la presidència de Castella i Lleó amb el suport de Vox.
29: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
23: Vox tindrà una vicepresidència i tres conselleries del govern i ha aconseguit imposar el principi de prioritat nacional per restringir l'accés dels migrants que ajuden, tot i això, quan els dos partits ja negocien per formar govern a Andalusia.
0: I nit d'aldarulls a Belfast. Enmig de les protestes d'antiimmigració de l'extrema dreta, després que un refugiat intentés decapitar un home enmig del carrer. Londres, Quim Olivares.
30: La primera ministra nord-irlandesa, la republicana Michelle O'Neill, acompanyada de la sotsprimera ministra, la unionista Emma Little-Pegley, feien una crida a la calma davant les protestes antiimmigració de l'extrema dreta i donaven suport a les minories ètniques que viuen a Irlanda del Nord. Sentim-les totes dues.
31: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
32: Sou la nostra comunitat, formeu part d'Irlanda del Nord i farem tot el possible per protegir-vos també.
30: La policia descarta el mòbil terrorista de l'atac. Quim Olivares, des de Londres, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè a Catalunya es requisa una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa i Espanya concentra el 75% de tots els decomissats del continent.
1: Són dades contrastades entre la informació dels Mossos i un informe publicat per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. A l'estat espanyol també es confisca a prop del 40% de tota la cocaïna d'Europa, el lloc on més se'n troba.
0: I dos apunts econòmics abans d'anar a la cultura. El primer, tancar les nuclears a Catalunya tindrà un cost de 280 milions d'euros.
1: És el càlcul d'un informe de la consultora Deloitte. En canvi, si es mantenen les centrals actives, la indústria espanyola es podria arribar a estalviar fins a 1.400 milions d'euros l'any en despesa elèctrica.
0: I el segon, el Mobile World Congress ha tingut un impacte econòmic de 588 milions d'euros, un 5% més que l'edició anterior.
1: Va generar 14.000 llocs de treball a temps parcial i van anar 105.000 assistents, gairebé la meitat directius. Això sí, l'organització admet que el creixement ha estat inferior de l'esperat pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà.
0: I ahir al Palau de la Música...
23: Innovació en el concert de commemoració del 150 aniversari de Pau Casals, el quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov van mostrar ahir al vespre el seu virtuosisme en peces de Xostakovich i Brahms.
0: I el Mercat de les Flors presenta una temporada marcada per les obres de la instal·lació.
23: Part dels espectacles s'hauran de fer en altres espais i sales, una oportunitat, segons la directora del Mercat, María José Cifuentes.
2: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
0: De seguida, els esports.
3: Gràcies.
4: Per què, mama?
3: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
4: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja,
5: 150 anys movent-nos per tu.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
7: I pot ser tot això sent professional.
8: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
9: Hola.
10: Hola.
11: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes, a TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta tarda.
0: Són 8:45. I pel que fa als esports, a les portes del Mundial de Futbol, Donald Trump prohibeix l'entrada a un àrbitre de Somàlia.
13: Primera mesura de Trump, un avís que el Mundial que comença demà serà de fronteres fèrries, li denega el visat a l'àrbitre somalí, un àrbitre escollit el millor d'Àfrica l'any passat. El govern somalí critica obertament aquesta decisió unilateral. La FIFA, què diu, se'n renta les mans, no participa en processos d'immigració del país anfitrió, s'han denegat també visats a molts aficionats periodistes i membres de les delegacions i s'ha relegat la selecció de l'Iran a dormir a Mèxic, a Tijuana. Jugarà els partits als Estats Units, però seran viatges d'anada i tornada des de l'altra banda de la frontera amb Mèxic. I'm
0: going down. I el Madrid ha obert ofert, en aquest cas, 150 milions d'euros per Julián Álvarez, de l'Atlètic de Madrid, també ha refusat ja l'oferta.
13: L'Atlètic de Madrid diu que s'ha tractat d'una conversa amb el Madrid, s'ho agafa com si fos una broma. El que no és una broma pel Barça són les insinuacions del Madrid pel cas Negreira. Emprendrà accions legals contra el club blanc. Rafa Juste, president del club.
33: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança,
13: Ja el tenim allà. Mourinho ja és a Madrid. El club blanc va comunicar al Benfica que pagarà els 15 milions de la rescisió del seu contracte, mentre Arbeloa ha marxat del club.

0: I el Barça comença amb victòria a la semifinal de la Lliga de Bàsquet.
1: 167 davant el Tenerife. Xavi Pascual, tècnic blaugrana.
2: Ha estat un dia fantàstic i crec que hem fet un partit molt complet globalment. Un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
1: El Joventut, que debuta a les semis a la pista del València a partir de les 8, transmissió als canals digitals de la casa. L'Igualada elimina el Barça 1-2, jugarà la final pel títol de Lliga 22 anys després contra el Liceu. El Barça de futbol sala es classifica per la final de la Lliga, 5-6 a la pista de l'Inter, i la selecció espanyola femenina de futbol es classifica per jugar al Mundial de l'any que ve, 1-6 davant Islàndia. Comença també la final a 4 de la Champions a Waterpolo femení, Sant Andreu, Ferencváros, Mataró, Olympiacos.
0: Això pel que fa als esports, quan són les 8:32 i el matí arrenca pendent de... La visita del Papa, la primera parada del dia serà a la presó de Brians 1 i arribarà d'aquí a poc més de 2 hores. Anem cap allà, Montse Poblet, bon dia.
3: Bon dia, el Papa para 20 minuts a Can Brians per trobar-se amb 80 interns i internes. Habitualment participen de les activitats i les misses de la patronal penitenciària. L'acte es farà al Teatre del Centre i s'obrirà i tancarà amb càntics del cor de preses. Aquesta parada del Pontífex a la presó de Camí a Montserrat s'interpreta com un gest de l'Església per visibilitzar els oblidats que avui rebran la benedicció papal.
0: De la presó anirà fins al monestir de Montserrat, que està completament blindat per la visita. Montserrat, Maria Guixà, bon dia.
4: Què tal, bon dia? És un dels dies més importants de la història de Montserrat, per tant, requereix altes mesures de seguretat. Des d'ahir ha blindat amb Mossos i amb Policia Nacional. 44 anys després torna un papa a trepitjar Montserrat, flors i domàs de festa a la balconada, les places són una estesa de cadires, s'esperen 8.000 persones i des del Gorro Frigi, una de les roques més emblemàtiques, hi penja una senyera i també una bandera vaticana. 15 graus, boira, ara cauen 4 gotes, però il·lusió desbordada entre els primers peregrins ja que estan arribant aquí a Montserrat.
0: Fantàstic, Maria, fins ara.
4: Adeu.
0: I el que també està blindat són els voltants de la Sagrada Família, on el papa anirà aquesta tarda per beneir la Torre de Jesús. Anem cap allà, Marta Viana, bon dia.
5: Bon dia, ara mateix estan tancant el que és pròpiament la plaça davant de la Sagrada Família i només hi poden entrar doncs, aquells que hi han de treballar o aquells que aquesta tarda evidentment tindran invitació. El trànsit pels cotxes està tallat des de Passeig de Gràcia fins al carrer Lepant, també els carrers dels entorns i evidentment doncs, el carrer Rosselló, que és per on passarà el Papa Mòbil i només s'hi pot accedir a peu. Ara, aquesta hora aquí, molt moviment, personal de seguretat, hi ha molts equips també posant tanques, serveis de neteja, personal també ultimant detalls dins la Sagrada Família, amb cables, llums, també veiem molta gent entrant amb rams de flors que van entrant aquí a la Sagrada Família i alguns turistes que aprofiten a les últimes hores per poder passejar per aquí.
0: I tot això provocarà també problemes de mobilitat, per tant avui molt important estar pendents de com avancen els problemes de mobilitat i també la situació a les carreteres. Comencem per la mobilitat. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Rodalies ha arrencat el dia amb el servei ja recuperat després dels talls i els retards generalitzats d'ahir. Ara bé, al marge de la incidència que hi va haver al centre de control d'Adif, aquest matí el mitjà de distància que va de l'estació de França de Barcelona fins a Móra la Nova circula més de 3/4 d'hora de retard a causa de problemes en l'operativa, segons ens informa Renfe. D'altra banda, avui, com deies, la mobilitat està molt marcada per la visita de Lleó 14. Hi ha un dispositiu especial de transport públic per accedir a Montserrat i a Barcelona l'estació de metro de la Sagrada Família està tancada tot el dia i de cara a l'acte de la tarda s'ha reforçat el servei de metro, de tramvia i de rodalies. Pel que fa als autobusos de TMB, hi ha 17 línies amb parades anul·lades entre el Passeig de Gràcia i la Sagrada Família.
0: I pel que fa a les carreteres, equip diari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia.
0: Punts vermells.
7: El punt més complicat a aquesta hora és a la B20, a Santa Coloma. Aquí unes obres tallen un carril sentit Montgat i provoquen cua en tots dos sentits i això també afecta la ronda litoral a Sant Adrià en sentit Trinitat.
0: I punts taronja.
7: Doncs punts habituals a aquesta hora. Hi ha densitat a la P7, a Mollet en sentit sud, a la C58 a Ripollet cap a Sabadell i també a la C59 a Caldes en sentit Barcelona.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio farem un ampli seguiment també de la visita del Papa amb un programa especial que acabarà a les 2 del migdia. I què hi tindrem més, Sílvia Solana, redacció?
8: Doncs parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, copresentador i director del guió de l'acte i l'estadi olímpic. També connectarem amb el bisbe Xavier Gómez, que va rebre ahir el Papa. Conversarem amb Salvador Illa, que es va trobar també amb el Pontífex, i parlarem de la intel·ligència artificial, del tema de l'encíclica del Papa, i farem amb Jordi Selles. A 11:15, Sergio Dalma, després de la seva actuació d'ahir, i abordarem la figura del Papa des del punt de vista geopolític amb Francesc Romeu i Oriol Junqueras, tot plegat amb connexions a Brians i Montserrat.
0: I avui una salutació especial a tota la gent que ens està escoltant per seguir aquest programa especial, per exemple, Sor Lames, que ens ho fa saber. Avui a l'Àgora, Esther Vera, Laura Aznar, Nacho Corredor i Gemma Calvet.
9: Bon Preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I avui pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Doncs variable, encara amb núvols i ruixats molt febles ja, les comarques de Girona, de Barcelona, estan a punt de marxar. Abans de les 10 en principi començaran a obrir-se clarianes. Totes aquestes clarianes, el sol fins i tot serà molt evident a la meitat oest de Catalunya, de Barcelona cap a l'oest, i en canvi de Barcelona cap a l'est, comarques de Girona, també en alguns llocs del Pirineu, el cel estarà força més ennuvolat durant bona part del dia, tot i que ja pràcticament no plourà. Vent de tramuntana encara, amb temperatures contingudes, en aquests llocs ennuvolats no passaran dels 25-26, a ponent podrien arribar als 30. Demà sí que potser queden alguns núvols al matí, però pujarà la temperatura més clarament i sobretot la pujada la notarem més de cara a divendres i al cap de setmana.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, era avisis. Avui dimecres, un Enigmàrius sobre la generositat. Generoses en la separació. De 9 lletres. Generoses en la separació. 9 lletres.
12: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
16: Què?
15: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
16: Sense pagar?
15: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
16: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Consulta citroën.es.
17: Molt
18: honorable! Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
12: Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
19: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
20: Ara Lidl mini de watts de pernil curat en pack de 2 per 1,99. T'estalvies un 21%. Lidl, val la pena.
12: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
21: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
22: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
23: L'Angie Ange! Ho veus?
24: Okay.
23: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
24: Molt.
23: Tan nostre com dir... Posarem llum?
24: A la foscor.
23: O com dir... Aventureres? Aventurers?
24: Ens hi apuntem o què?
23: Què dius?
24: Saps que és molt nostre, també?
25: Sou molt bona gent!
23: Xxt, silenci.
24: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
23: O el Catalunya Ràdio.
26: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
23: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
24: I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
23: Molt nostre.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista i directora del diari Ara, Esther Vera, el politòleg Nacho Corredor, la periodista de Crític Laura Aznar i l'advocada i consultora Gemma Calvet.
1: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
0: Seguim sense ser gaire originals, del Papa, sentiments això sí una mica diversos avui. Tenim...
1: Té una mica d'afartament, no?
0: Saturació?
1: Sí.
0: Tenim
2: persones amb nul o pràcticament nul interès, i també elogis per l'acte d'ahir a Montjuïc.
0: Doncs ho tindrem de tot avui a l'Àgora. 40.000 persones, molt joves, van omplir ahir l'estadi olímpic Lluís Companys. I vam sentir l'escolania, s'hi van fer castells, i després de la vigília de Lleó 14 va tancar l'acte Sergio Dalma. Els principals responsables de l'èxit de l'acte d'ahir va ser Xavier Pérez Izquierdo, un dels directors de l'acte i presentador.
3: Alan Gaudí, el papa és aquí. Alan Gaudí.
0: Xavier, bon dia, felicitats.
4: Què tal? Bon dia, de ressaca.
0: No, home, clar, sí, sí, t'ho diràs. Estàs content?
4: Molt, molt. Va sortir millor del que m'esperava, perquè, clar, tu saps que aquestes coses moltes vegades s'improvisen en moments, no? Com, per exemple, que el papa havia d'arribar sobre les 8 i es va avançar, i després, clar, no sabies quant de temps trigaria a beneir les 33 ambulàncies de la caravana de la bondat de Sor Dulcia Caram, i havies d'anar estirant o no, havies d'anar preparant a la gent, però en el moment que va aparèixer el papa per les pantalles, la gent va embogir. I llavors ja vam anar estirant fins que pogués entrar el papa amb el papa mòbil a donar la volta a l'estadi, i després ja va anar tot rodat. Va anar molt... Una passada.
0: El vas poder saludar personalment?
4: No, segurament hagués pogut, cap al final, però estàvem tan esgotats que també teníem moltes ganes de gaudir-ho des de les primeres fileres.
0: Home, el que deu estar esgotat és ell, no? Perquè és que, clar, veus tot el que va fent i tota la sèrie d'actes, no sé si el vas veure també molt, molt cansat o amb força, no?
4: Gens, no? O sigui, és una cosa que dius, ostres, a mi el que més em cansaria és aquest... Tot el anar saludant, i així a dret, i agafant, i aguantant l'equilibri allà sobre del papa mòbil, i després està amb aquella cara de serenor i aquell mig somriure que em recorda molt a la Gioconda, que saps que dius, no sé si està somrient o si està pensant o si li està fent molta il·lusió o si està emocionat, no? Has d'anar interpretant la cara d'aquest papa, però no sé, em va agradar molt.
0: Clar, ja és un acte que, més enllà de les actuacions, diguéssim, de la part més espiritual, el papa va deixar anar també alguns missatges contundents ahir a Montjuïc, per exemple, pel que fa a la violència de gènere i la salut mental. Això estava treballat, entenc, per guió, perquè també les respostes del papa estaven escrites perquè pogués respondre també en català. Quins són els temes que li més preocupava o que el Vaticà va traslladar que era important que sortissin, o que vosaltres li vau traslladar al Vaticà que sortissin?
4: De fet, ell el Vaticà ens va dir que nosaltres proposéssim, vam proposar, i després, cert és que el que sí que va demanar molt al Vaticà que fos bastant diferent al que passava a Madrid. Madrid va ser com més festiu, més joiós, amb un altre tipus de... Bueno, ja ho vau poder veure, i aquí ho vam fer com més... Vam intentar que els testimonis fossin una miqueta diferents, i la veritat que li va arribar molt al cor, i el moment que cert és que ho tenia tot ja escrit i preparat, perquè estava allà tot bastant minutat, feia gràcia veure com que, clar, això li deu passar a les persones, suposo que com la Casa Reial, que quan parlen en català els hi transcriuen tal qual ho haurien d'anar llegint perquè quedi ben pronunciat amb el català.
0: Que va ser un acte llarg, també intens, de celebració també, no, de retrobada, també d'alguna manera, i també d'insistència amb el diàleg, que és com potser la paraula que ens quedarem d'aquest viatge del papa.
4: Sí, fixa't que és una persona que escolta moltíssim i després també te les deixa anar. És un papa molt clar, t'ho deixa tot bastant clar, no hi ha allò, coses per anar interpretant, vull dir que ho deixa bastant clar tot el que vol. I sí, va ser un acte llarg, no només ahir, sinó també abans d'ahir, i pels que estem acostumats a treballar els mitjans de comunicació, doncs no tenim problema, però, per exemple, tots els més joves, els que no han estat mai, els testimonis davant d'un escenari tantes hores allà esperant per poder entrar, o fins i tot els nens de l'Escolania de Montserrat, se'ls havia de distreure d'alguna manera, i entre el que és l'estadi i el que serien els camerinos, per dir-ho de manera, hi ha un espai on els nanos començaven a jugar a futbol, i els mossens que estaven allà es deien, no, pareu, i tu deixa'ls que juguin, que es desfoguin una miqueta, perquè clar, cert era que eren moltes hores, ahir mateix va ser des de primera hora del matí fins que van marxar.
0: Els testimonis com els heu triat, Xavier?
4: Són alguns que ja han treballat amb el bisbat i, per tant, coneixem alguns d'ells ja personalment perquè doncs, a nivell de comunicació ja s'han tractat, sobretot a l'Església Jove, que procurem doncs, que tinguin una història, no? O sigui, ara que està tan de moda buscar el relat, testimoni de conversió. I llavors doncs, van ser colpidors i la veritat que molt valents, perquè molts d'aquests testimonis es fan a vegades en petit comitè, en moviments de l'Església, fins i tot que alguns de confidencialitat, que no pot sortir d'allà aquell testimoni que estan explicant, i quan se'ls va consultar van ser molt valents de dir, escolta, però és que pensa que això no, ja no seran 40 persones que et veuran, que seran 40.000 més tot el que es pugui retransmetre a nivell internacional. I eren molt colpidors, molt, molt, molt, molt, la veritat, i fins i tot crec que el Papa Lleó es va emocionar en algun cas.
0: Xavier, descansa.
4: Gràcies.
0: I felicitats.
4: Aquí ha de descansar és el Papa Lleó, que té una agenda bastant apretadeta.
0: Ah, però també tu ara descansa i celebra avui, o gaudeix una mica del que has viscut, diguéssim.
4: Gràcies, Ricard.
0: Que vagi bé, una abraçada.
4: Una abraçada, bon dia.
0: Que vagi bé. Com va veure l'acte, Gemma?
5: M'ha agradat el comentari que ha fet el Xavier, perquè, clar, a mi em va agradar des del punt de vista d'algunes frases del Papa, en el sentit de que el missatge, ja ho vaig dir la setmana passada, no? Em sembla que en el moment global en el que estem, una al·lusió tan evident a la violència masclista i altres posicionaments respecte de valors ètics del ser humà, però amb la pràctica molt quotidiana, és un discurs que és necessari. Una altra cosa és tota la parafernàlia futurista de l'escenari d'això que evidentment és impressionant i en les emocions de massa impacten, però que també fan pensar que potser no és l'estètica més adequada per un papa com aquest, no? Tenint en compte d'on ve i la seva pràctica pastoral més a prop de la gent desfavorida. Sí que vaig trobar a faltar una cosa, que és la de sempre: presència femenina. És a dir, jo no ho entenc. No ho entenc perquè... Sí que ho entenc perquè és el que passa molt sovint, no? Però hi ha d'haver-hi ja un acompanyament de sensibilitat de gènere en els dissenys d'aquest acte, perquè hi va haver-hi. Bàsicament, evidentment, l'escolania és masculina. Hi havia unes senyores que cantaven més avall, no? No sé si era l'Orfeó, però en tot cas... Els protagonistes més visibles, tret de les víctimes, eren masculins. Llavors, tenint en compte que l'Església la presència de la dona la té exclosa del sacerdoci, doncs haguessin hagut de buscar altres maneres. Jo crec que en altres ocasions s'havia fet així, altres maneres perquè hi hagi presència femenina de l'Església, que n'hi ha moltíssima, amb voluntariat, amb la mateixa Sor Lucía Caram, que avui em sembla que ha anat a beneir les ambulàncies, per tant, que Sor Lucía, juntament amb dones de Fidem, estan portant ara en aquest moment, estan fent travessa cap a Ucraïna. Hi hauria d'haver-hi més sensibilitat en el bisbat, jo diria que és un estil omella el que va succeir ahir, i potser estic anant una mica lluny, però és que és gravíssim que no hi hagi una visibilització de dones a l'escenari, i que mira, el Sergio Dalma va cantar molt bé i amb molta força, no? Mai més ben dit, però també hi ha molt bones cantants catalanes, dones, que haguessin pogut fer un duet o que haguessin pogut... No, estava un nen de l'Escolania. Dius, ostres, tu... Això sembla una tonteria, però no ho és.
6: No, gens tonteria.
5: No ho és. I clar, llavors aquí encara ens fallen els principis, no? No ho tenim integrat.
0: Laura.
6: No, jo estic super d'acord amb aquesta part que planteja la Gemma, però vaig una mica abans, i és que a mi em sembla... tot un despropòsit. El paper de les institucions en relació amb aquesta visita em sembla un despropòsit, no perquè el Papa Lleó o qualsevol altra persona no tingui tot el dret a venir aquí, no, a fer una visita. A mi em sembla molt boig el fet de paralitzar durant dos dies una ciutat per la visita del líder d'una religió, cedir gratuïtament l'estadi olímpic, pagar hores extres als treballadors de la neteja, del transport públic, a policies, perquè la directa ho detallava l'altre dia, no?, que s'ha insistit molt en que les aportacions públiques es limitaven a 5 milions d'euros assumits per la Generalitat i per Canàries, però això se li ha de sumar les deduccions fiscals a les grans empreses que han donat diners per aquesta visita, el cost indirecte dels centenars de treballadors que vetllen per aquesta visita, perquè aquesta visita es pugui desenvolupar. És a dir, a mi em sembla qüestionable aquest tema. I després, que jo hi he pensat molt arran dels 7 minuts d'aplaudiment al Congrés dels Diputats, que em semblaven que tenien un punt d'hipocresia tant a dreta com a esquerra, no? Perquè el discurs del Papa en relació amb la immigració, que fos aplaudit per partits de dreta o d'extrema dreta, em sembla molt boig, perquè clarament no connecten amb aquesta part, però també em preocupa una miqueta la relació de les esquerres amb el Papa Lleó, i en realitat també amb l'anterior papat, no? Perquè crec que s'està delegant aquesta autoritat moral de les esquerres amb el líder d'una religió que sí que és cert que demana respectar els drets humans i que és favorable a la pau i que té tibantors amb persones com Donald Trump, i això ens pot agradar, no? I que és veritat que tampoc encarna un discurs turbocapitalista com el que estem acostumats a escoltar per part d'alguns líders, però representa a una institució que denigra, com ara dèiem, el paper de les dones, que és contrària.
0: Però el que et sorprèn, perdona Laura, entenc, sí. Però el que et sorprèn és que l'esquerra sigui bel·ligerant amb tot això, és a dir, que accepti tot aquest discurs i no faci res, o que no sigui tolerant en altres discurs. És a dir, perquè potser el que estem veient és més normal del que sembla. És a dir, potser el que hauríem de veure és que el Parlament o el Congrés dels Diputats siguéssim capaços d'aplaudir discursos que potser no hi pots estar d'acord, però que siguis capaç d'entendre que hi ha una voluntat de millora de la societat en aquell discurs.
6: Però una voluntat de millora d'una part de la societat, és a dir...
0: Sí,
6: quan...
0: sí, però això sempre, en qualsevol formació no, clar, política, però, també l'esquerra, eh?
6: Sí, però...
0: Només hi ha una part de la societat.
6: El que a mi em sorprèn és que s'aplaudeixi a una persona que davant teu, és a dir, en el Congrés dels Diputats, està fent un discurs que és contrari als drets sexuals i reproductius de les dones, al dret a una mort digna, i que a més representa una institució que és contrari a molts altres drets. És
0: però,
6: a dir,
0: aleshores no aplaudirem res, eh? Perquè sempre trobarem que hi haurà una part de la complexitat humana que no ens agradarà.
6: Clar, però és que potser, o sigui, des d'una perspectiva d'esquerres, que en realitat hauria d'estar alineada amb la defensa de tots els drets, evidentment de les persones migrants i defensar la dignitat humana, però de totes les persones, a mi em resulta paradoxal o xocant, sí, que s'aplaudeixi aquesta persona, o que fins i tot hi hagi alguns sectors de les esquerres que puguin interpretar-lo com una autoritat moral. A mi em resulta xocant.
7: Home, doncs jo penso que...
0: Autoritat moral ho és.
6: Jo crec... Sí, no, però vull dir, sí, que jo crec que fa un discurs que és contrari al que tècnicament haurien de defensar les esquerres.
7: Sí. Amb tot no, eh?
6: No, amb tot no, però tenim... en una part sí.
7: El que passa és que si tu mires...
0: Per posar sobre la taula la pregunta, és a dir, jo crec que, pregunto, no haurem convertit massa el desacord en massa ruptura?
6: Però és que, o sigui, no és un desacord menor en el sentit de que...
0: Quan no estic entrant a valorar-ho.
6: No, però a mi...
0: Estic elevant el debat, diguéssim,
6: O sigui, a mi no em sembla un desacord menor quan, bàsicament, que no és cap sorpresa, que no, l'Església Catòlica va en contra d'alguns drets i llibertats d'alguns col·lectius. No és cap sorpresa que aquest papa també ho representi. A mi no em sembla un desacord menor, per començar, i d'altra banda, jo el que estic plantejant no és que s'hagi de repudiar la figura,
0: sí, però,
6: és
0: Laura,
6: que se l'hagi d'aplaudir.
0: Un exemple, no és un desacord menor que un estat com la Xina doncs faci el que faci, i no per això deixarem de parlar, i hi haurà coses que seran més o menys interessants.
6: Però l'aplaudiríem.
0: No? S'ha aplaudit a la Xina, sí.
6: Doncs,
7: però escolta,
6: jo
7: una
6: que
7: cosa
6: estic plantejant és que aquesta persona fent un discurs antidrets, em sembla sorprenent que hi hagi aquesta relació o aquest aplaudiment o aquest fervor per part de l'esquerra. A mi em sorprèn.
7: Jo crec que aquest papa no es caracteritza especialment per representar aquesta part de l'Església de la que tu parles.
6: No,
7: és a dir, la
6: dogmàtica,
7: però la dogmàtica catòlica transformada amb el, per exemple, amb l'encíclica que ell ha fet, o amb alguns posicionaments que són profundament polítics, en aquest context tan complicat, jo crec que està donant lloc a un lideratge. Jo crec que l'aplaudiment va ser formal, però va ser un toc d'atenció com una catedral. Primer, entrar a la Casa Democràtica. Jo penso que això és una cosa que no havia passat i que és molt important des del punt de vista de la població, d'aquells que poden tenir intenció de votar Vox, per exemple, i els hi cal un contradiscurs, un contraposicionament ètic que no li ofereix cap altre partit pels etiquetatges dels partits polítics. Llavors, trobar aquesta esquerda de possibilitat de que el papa, i jo t'ho dic des d'un punt de vista que estic d'acord amb moltes de les coses que has dit respecte de la sobredimensió, però a mi treure-li un valor com a líder d'estat, perquè és un estat, el Vaticà,
6: sí, això sí, ho
7: i
6: és.
7: Amb un missatge que al meu entendre va molt més enllà des del punt de vista inclús de sectors de l'Església, mira, a mi que el president Aznar s'aixequi i se'n vagi, ja m'ho diu tot. Ja m'ho diu tot. Per tant, alguna cosa s'està transformant. I jo crec que la gent que va veure-ho per la televisió, bueno, li representa un moviment de presses mentals que les ha de resituar.
6: Sí, no, jo plantejava... Perdona, Esther, perquè d'això jo plantejava que sí que és veritat que hi ha un discurs ambivalent en el sentit de que sí que es va erigir
7: ja
6: va demanar aquesta defensa d'alguns drets. El que passa que a mi em sorprèn que hi hagi aquest aplaudiment per part de les esquerres no en defensa alguns altres.
8: Deixa'm re un minut, Esther, que ets anat a posar.
7: No l'hem deixat a l'Esther encara.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Esther Vera.
13: Sí, a mi em sembla tot d'una desproporció bastant important. I jo crec que com a societat democràtica, no, la civilització va fer un pas molt endavant quan va separar la llei dels homes de la llei.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
1: Estem parlant amb veïns nostres d'Esplugues, amb companys i companyes que han escrit un llibre. Un llibre, tant si parla d'Esplugues com si parla de la seva vida, o un llibre que ells hagin fet de ciència-ficció, d'una novel·la de ficció, novel·la narrativa.
4: Tenim futur, tenim memòria, foc a les mans per teixir la història. Portem en elles un llarg camí, viure vol dir prendre partit.
1: Avui tenim amb nosaltres amb Carles Coloma. Hola, bon dia, Carles.
5: Bon dia, Isabel.
1: El Carles viu a Esplugues, al barri del Gall, és pare de dues filles i diguem-ne que la teva vida envolta o està envoltada o està centrada amb Esplugues.
5: Sí, sí, perquè jo vaig néixer a Barcelona, però evidentment perquè abans la gent naixia a Barcelona, però jo he viscut a Esplugues tota la vida, sí.
1: Clar.
5: Ets esplugui.
1: Sí. I dic que la teva vida al centre és Esplugues perquè la teva vida associativa, les teves inquietuds, les teves aportacions personals també estan centrades en grups.
5: Correcte.
1: D'aquí d'Esplugues.
5: Correcte, sí.
1: Carles,
5: digue'm.
1: Ara volem parlar, avui parlar amb tu d'aquest llibre que es diu Ni la història d'un independentista qualsevol, independentista català qualsevol. Es va publicar el 2014, però aquest no és l'únic llibre que tu has escrit ni que has publicat.
5: No.
1: Explica'm una mica quins llibres has fet.
5: Jo vaig començar amb, com molta gent comença quan escriu, fent relats curts, ¿vale? Aleshores, tu vas fent relats curts, els fiques al teu ordinador i un bon dia en tens uns quants i et planteges la possibilitat o bé de presentar-los en un concurs o bé de publicar-los. Llavors, què fa tothom quan aspira a publicar un llibre? Doncs agafa, intenta enviar-lo a algun concurs on hi ha un fotimer de gent que s'hi presenta, o contacta amb les editorials tradicionals, algunes més, diguéssim, que aposten més pel talent de la gent que no s'hi dedica professionalment i d'altres que són molt la típica editorial de sempre, per veure si sona la flauta i te'l publiquen. Aleshores, amb un d'ells, una editorial em va contactar amb un recull de relats. Per tant, des d'un punt de vista pràctic, l'editorial va apostar per fer el meu relat un llibre. El que passa que va ser una cosa més aviat compartida. Vull dir, van apostar per mi parcialment, però jo també vaig haver d'aportar una part, diguéssim, de la inversió de la publicació del llibre. Que bàsicament és el que es contempla normalment en tots els escriptors novells o escriptors que no són consagrats, que tu primer t'has de dedicar a auditar-te, sí, per intentar fer-te un nom, i a la llarga, si la cosa pita i tens un nom, passes de l'autoedició a l'edició ja comercial. Però és molt difícil perquè quan vam començar en el seu moment vaig veure que hi havia moltíssima gent que intentava autoeditar, editar, publicar, escriure. Hi ha molta gent amb talent que vol obrir-se un forat amb això de la publicació de llibres.
6: De fet, el nostre programa, el que volem i pretenem és justament això, donar-vos veu a tots aquests escriptors i escriptores que us heu de fer autoedició, perquè si no, les editorials comercials, les que estan en el mercat circulant, no aposten per cap de vosaltres. Costa veure, molt.
5: Costa. Hi ha gent que aposta, eh? El que passa és que hi ha molta gent que s'hi dedica, i clar, un pensa que escriu molt bé o que té un cert talent, però clar, si això ho compares amb infinitat de gent que es dedica a escriure, probablement les editorials convencionals aposten a valor segur, que són escriptors consagrats, i les que, diguéssim, arrisquen més tenen un ventall tan infinit per triar que probablement han d'optar per l'opció que creuen que els donarà millor resultat, i entre aquí pots estar la teva o pot estar la d'una altra. Per tant, és important primer fer-te una mica de nom i de conèixer-te si és que vols apostar per presentar un llibre, publicar-lo, editar-lo. Una altra cosa és que t'hi vulguis dedicar. Diguéssim que el meu objectiu quan vaig escriure els meus llibres era més afició a escriure que dedicar-me a escriure.
6: I comences amb els relats.
5: Correcte, començo amb els relats, curts. Jo faig contes o faig relats curts. A mi em va... Jo tinc uns referents interessants en el tema d'escriptura de fa molts anys que estarien a cavall entre Quim Monzó i Pere Calders, vale? Que són dos estils que no disten molt un de l'altre.
6: No?
5: No, jo crec que els dos són bastant entre la sàtira i l'ironia.
6: Sí.
5: Cada un al seu context, al seu temps. Jo crec que a mi personalment m'agrada més Pere Calders. Jo crec que és molt difícil expressar una història amb tres o quatre línies, que t'arribi, que l'entenguis i que et diverteixi, que diguis, hòstia, m'ha agradat molt això que acabo de llegir. Però estem parlant de quatre línies. Això, sí. A mi, això és subtil, i altres contes i altres llibres de Pere Calders es veu molt reflexat. Vull dir, té contes que potser duren o tenen una extensió d'unes 15 o 20 pàgines, i en canvi hi ha algunes que tenen quatre línies. I amb això tens la història feta, eh?
6: I de fet, el microrelat és el que ajuda a sintetitzar, a concretar, el màxim possible, per explicar el màxim possible, també.
5: Correcte, correcte, perquè a més és més dir... La gent podria interpretar... Tothom comença amb contes curts perquè, diguéssim, que et facilita no tenir que fer tanta feina prèvia per generar el que seria la trama de la història, vale? O sigui, l'esquelet és més fàcil de fer, però alhora és més difícil, perquè sintetitzar una història que arribi i que encaixi amb el lector amb tres planes no és fàcil, eh? No és fàcil. Vull dir, és més fàcil, diguéssim, 300, per dir alguna cosa.
6: Comences amb microrelats, quin any?
5: No, jo crec que això va ser el 2011-2012, més
6: I,
5: o menys. No,
6: i després no. Edites el teu primer llibre?
5: Sí, aquests relats són... Aquest llibre que vaig editar primer, que és aquest... No, va anar a la part, eh? Vaig escriure com dos llibres alhora. Va ser tot molt compactat, eh? Un, aquest que et dic de relats curts, és un que es diu Ras i curt, i aquest llibre... el vaig publicar en català i es diu Ras i curt perquè hi ha una primera part que són de relats curts i l'altra és el que seria la part de ras, que seria molt curts, microcontes, el que comentava abans del Pere Calders, vale?
6: Molt bé.
5: I alhora vaig escriure un altre llibre, però aquest en castellà, que és el que es diu una novel·la curta. Aquest el vaig escriure perquè em va donar la idea de concursar amb un concurs de novel·la curta i vaig escriure'l. I està en castellà. Aquest és en castellà.
6: I després tenim aquest, el Nil, la història d'un independentista català qualsevol, que té gairebé 500 pàgines.
5: És un altre concepte, sí.
6: Exacte. Això sí que realment és un tros de novel·la.
5: Sí.
6: Podríem pensar que aquesta novel·la està inspirada amb la teva família i és un relat familiar o no?
5: És una novel·la de ficció.
6: Val.
5: Però la temàtica que parla... I una mica la història està lligada amb fragments i històries relacionades, vinculades amb coneguts, familiars, parents, jo mateix, dintre de lo que seria la trama de la novel·la. Però a nivell de personatges, a nivell d'escenaris, surt Esplugues, surt Collblanc, els meus pares havien viscut tota la vida a Collblanc fins que van vindre Esplugues on vaig ser jo. Per tant, això està clar que està inspirat en la vida

0: toca l'escoloma.
1: No, perquè no. Qui explica, qui diu això és qui explica la història, que no és el Carles Coloma. És el protagonista de la història, que és l'Albert. L'Albert diu que és la història fidelina del seu pare des del punt de vista de la història de l'Albert, que no té res a veure, en aquest sentit, de la trama de la història amb la història del Carles Coloma. És ficció total. Sí.
0: Expliquen perquè la història, del que he pogut llegir del llibre, va de la formació del festeig entre un noi i una noia. Un viu a Collblanc, l'altre viu més a la part alta de Barcelona, si no vaig equivocada. Explica'm una mica de què va la teva novel·la.
1: La meva novel·la bàsicament va de la història, com diu el títol, la història d'un nacionalista català qualsevol. O sigui, l'Albert, que és el protagonista, és una persona que s'implica, i aquí sí que podria identificar-me, amb el que seria el procés sobiranista català. ¿Vale? És una persona que s'implica, però s'implica, diguéssim, des d'un punt de vista, bueno, que ell no té cap aspiració política, l'únic que fa és que reflexiona sobre la situació en la que està vivint en la societat en el moment actual, que en aquell moment era el 2014. ¿Vale?
0: Ha plogut molt i han passat moltes coses.
1: Però el que escriu el llibre, els que hagin llegit el llibre veuran que hi ha coses que no han canviat gaire, vull dir, i acaba bé. En qualsevol cas, per situar-nos en la història i què passa en el període de la segona part del llibre, que és el 2012 al 2014, el llibre va a la part anterior, que és la primera part, que és la part en la que parla del seu pare. O sigui, si tu veus, el llibre està dividit
0: en
1: dos parts. Una primera part que diu tot final té un principi, i això va del 1967 al 2012. Val? I l'altra és la segona part que diu tot principi té un final, i aquesta va del 2012 al 2014. La trama interessant, diguéssim, de la història és la segona, però per entendre la segona has d'anar primer a la primera.
0: Per saber on estem hem d'anar als nostres orígens.
1: Correcte. I hi ha una peculiaritat que m'agradaria destacar, que és que l'Albert, independentment de que expliqui la història dels seus pares i has d'entendre tota la història per comprendre la trama i arribar al final amb una conclusió que més o menys lligui tot, és que té, ell, des de quan era petit, escriu un blog acabat amb C, en paper. I ella explica la situació catalana, per exemple, les manifestacions de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia. Això està al blog.
0: Dels anys 70 i escacs.
1: I llavors després se'n va al 2000 i pico, 2010, 2011, 2012, i escriu un blog amb G, perquè clar, ha evolucionat. Ell era petit, no existia internet i ara existeix.
0: Ara ja estem a l'era de la digitalització.
1: I llavors escriu ell les seves reflexions de xaval jove al blog i les compara amb la seva situació en el blog amb G d'ara, des d'un punt de vista personal i també des d'un punt de vista nacional. I llavors tu vas veient, no sé, que al blog hi havia un concert del Lluís Llach al Camp Nou, i al blog torna a haver un altre concert del Lluís Llach al Camp Nou, entre d'altres, perquè hi ha més cantants, però que tot lliga. I al final, si tu compares, quan tu llegeixes al blog i llegeixes al blog, en comptes d'evolucionar, gairebé involuciones, no? I és una mica també la crítica de la situació envoltada amb una trama així de conya i tal, de la vida dels personatges.
0: Doncs totalment identificada amb l'Albert, amb les seves vivències, amb el seu blog?
1: Amb la part del personal del personatge no, perquè és una caricatura del personatge. Amb la part nacional completament, perquè és real. El que diu l'Albert al blog i el que diu l'Albert al blog des d'un punt de vista identitari, nacionalista, independentista, és fidel a la realitat. Sí.
0: Per tant, jo sí que em sento identificada amb l'Albert, amb aquestes vivències.
1: Sí, completament, completament.
0: Carles, tot i que el llibre es va editar el 2014, encara el podem trobar a la llibreria.
1: Sí, a la llibreria Esplugues encara n'hi ha. El que passa és que hi ha molta gent que l'ha llegit, però, perquè té una edat, però encara té una certa vigència, perquè el que passa, diguem que el llibre es va escriure entre el 2012 i el 2014, evidentment, perquè es va publicar el 2014. Què vol dir? Que l'autor, en aquest cas jo, va interpretar el que podria passar entre el 2012 i el 2014, i el llibre acaba el 2014. No us explicaré el final perquè seria fer un spoiler, però diguéssim que el procés avança ràpid entre el 2012 i el 2014, però bueno, diguéssim que és una mica premonitori de lo que podia passar, exageradament i una mica tall de conya, però diguéssim que el procés acaba en el llibre el 2014. Imagina't si és ficció.
0: Ara voldria fer un tall més personal i més íntim. Carles, tu en aquella època, quan vas escriure els relats, fas una novel·la curta per presentar-te en un concurs i aquest llibre

0: llibre que tenim ara a les mans, les teves nenes eren petites.
1: Sí, sí.
0: I tu estàs a la màxima efervescència creativa.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I realment li dedico moltes estones mortes, diguéssim. Clar, pensa que per escriure aquest llibre, el dels relats curts és indiferent, perquè tu vas escrivint, escrivint, i un bon dia dius, hòstia, però si en tinc ja 10, doncs els intento publicar. Això no, això requereix de que vagis llegint, rellegint, reinterpretant, modificant, corregint, dos anys d'estones.
0: Dos anys conduint i tenint el cap... Sí.
1: Recordo que portava una llibreta al cotxe,
0: sí.
1: I alguna vegada, clar, tu no saps quan et vindrà la inspiració, no? I potser anava a treballar, jo treballo en una empresa, jo sóc cap de compres del laboratori farmacèutic, no? Amb la qual cosa, el que sí que em permet aquest és que tinc un horari de 7 a 3 que és molt interessant, vale? En aquella època, vaig canviar de feina i tal, però tenia un horari que em permetia dedicar-me a estones, no sé, una hora a la tarda, el dissabte al dematí, el diumenge, alguna estona de vacances.
0: Com ara, un diumenge i...
1: Sí, però poc a poc, no?
0: Eh? Sí.
1: Però clar... Tu necessites que la inspiració t'arribi quan t'arriba i després plasmar-la en el paper. Vull dir, jo tenia temps per dedicar-me a traslladar la inspiració a l'ordinador, però la inspiració t'arriba quan t'arriba. Doncs jo portava un bloc, veus, aquest sí que era un bloc amb C de paper a la bossa que porto sempre, i si me venia un flash i podia, doncs no sé, si agafava l'autopista i tal i trobava una àrea de servei, parava i escrivia.
0: Déu-n'hi-do
1: el que se m'havia acudit, que no tenia res a veure amb lo que està, amb la, diguéssim, amb la relació de l'escriptura de la novel·la. O sigui, el que jo he pensat en aquell moment potser era algo que passaria 10 capítols després. Però bueno, tenia que apuntar-ho.
0: És un flash que t'arriba.
1: Llavors jo després ho passava a l'ordinador i deia, ja ho tinc allà, i ho tenia com en un apartat d'idees que després lligava amb la trama de la història.
0: I ara que estem a l'era del blog amb G,
1: sí.
0: Ara no et ve la tentació d'agafar el WhatsApp i fer-te un àudio propi i dir, aquí tinc l'àudio amb aquesta idea, o no. Segueixes amb el blog amb C?
1: No.
0: No?
1: Segueixo amb el blog amb C,
0: sí.
1: Perquè el blog amb G és més complicat, no sé, igual sóc una generació encara que sóc digitalment actiu, però no sóc allò, no sóc natiu digital, vull dir, jo encara... Tinc encara, amb els meus 52 anys, jo encara sóc de llibreta i llapis, i el ordenador també, està clar, però és una altra guerra, no? No, encara sóc del blog. El qual no vol dir que de tant en tant, a l'estiu, per exemple, perquè no em dedico tant a escriure. Va haver una època en què em va vindre l'efervescència, vaig escriure molt, i de cop i volta vaig dir prou. Va haver una època també que va coincidir que vaig escriure... cada dia escrivia un text al Facebook. Però veus, a diferència del llibre, i això m'ho vaig donar compte més tard, a diferència del llibre, tu el llibre el fas estones i després el construeixes i l'acabes, vale? Quan tu dius, em vaig a pretendre escriure a Facebook algo que tingui vinculat al dia aquell o alguna notícia que hagi sentit, algo, cada dia. O sigui, és complicadíssim, eh? O sigui, tenir tu l'obligació que t'autoinfligeixes, diguéssim, de fer un text cada dia al Facebook et condiciona molt. Perquè, clar, tu arriba una hora que has de dir, jo tindria que fer el de demà, però aquest demà és cada dia durant 7 dies a la setmana. I va haver un bon dia que vam dir, prou, perquè estic més pendent de tenir que escriure això que de la meva vida, vull dir, no em surt a compte. Per què? Perquè això em vaig inspirar els que el van conèixer, veus? Al final tot lliga, eh? Tu tens una inspiració d'escriure contes per un autor, tu escrius la novel·la perquè t'inspires en un altre, doncs amb això em vaig inspirar llegint el Carles Capdevila. Carles Capdevila...
0: L'apreciat, estimat Carles Capdevila, sí.
1: Exacte. Era un grandíssim...
0: Molt.
1: Contador d'històries reals, per dir-ho d'alguna manera, des d'una forma còmica, però que et feia reflexionar. Vull dir, ell ha parlat de ser pare, ell ha parlat de la sensació de la malaltia que va patir i que es va morir, pobre.
0: I com la va explicar i la va transmetre. I
1: després va vingut a fer xerrades. Pues això em inspirava a mi també a comentar via Facebook, salvant moltíssim les distàncies, per suposat, i va ser molt interessant. Però sí que em vaig adonar-me'n que l'esforç de dedicació que tenia que donar, l'obligació aquesta d'escriure cada dia alguna cosa, et limitava molt el teu, la teva manera de viure, no? Vull dir, tu tens una família, tens una feina, tens una vida, això és un passatemps per mi, és un entreteniment, no pot ser una obligació, però llavors la cosa no surt bé, no? I vaig dir, fins aquí.
0: Per tant, Carles, et anava a preguntar si estaves preparant algun llibre o no, si et faríem una propera entrevista.
1: M'agradaria, no. Saps què passa? Que em falta... tinc diverses idees, però em falta el leitmotiv de la història, o sigui, el fil conductor que m'aporti a fer una història divertida, perquè el que sí que tinc clar és que jo no vull fer històries transcendentals des del punt de vista d'una història trista, profunda. No, jo vull explicar la història que vull explicar, però a tall de conya. Vull dir, la gent s'ha de divertir quan em llegeix.
0: Clar.
1: Malgrat hi hagin coses que et facin reflexionar, però si et fan reflexionar amb una rialla és més divertit que amb una llàgrima, des del meu punt de vista, el qual no vol dir que no hi hagi moltes opcions de que des de la llàgrima també tu et faci reflexionar, però jo prefereixo des de la rialla.
0: És ja ho dius divertit. A la teva contraportada.
1: Correcte.
0: Dius, a tall de conya, sí? Sovint val més riure que no plorar. La novel·la ens descriu les sensacions i les vivències d'un jove que es fa gran. I llegint la contraportada, ves per on, Carles, diu, vaig néixer fa 47 anys, però ara m'has dit que ja en tens 52, a la maternitat de Barcelona.
1: Correcte.
0: Un mes abans del que tocava, amb menys pens del que tocava. I jo et diré, Carles, jo vaig néixer a la maternitat de Barcelona uns 24 dies abans del que em tocava i amb menys pes del que em tocava.
1: Aquesta part és veritat.
0: Aquesta
1: part és veritat.
0: És totalment certa. Ens uneix, Carles, al nostre naixement,
1: sí, no?
0: A la maternitat, tot i que som d'Esplugues.
1: Sí.
0: Ens uneix que vivim a Esplugues, que hem fet la nostra vida a Esplugues i que dediquem també la nostra vida a la vida associativa i a tot l'entorn que tant ens estimem, que és Esplugues. Carles, ens veiem pels carrers?
1: Ens veiem pels carrers, segur.
0: Com sempre, que els carrers sempre seran nostres.
1: Correcte. I aprofito per convidar la gent a que llegeixi, perquè és la manera més interessant de o implicar-se o evadir-se, però en qualsevol cas sempre té més coses positives que negatives i, bueno, jo crec que veure pel·lícules està bé, però llegir crec que està millor, perquè tu et fas la teva pròpia imatge del que estàs llegint.
0: Molt bé, doncs aquesta invitació que us fem des d'Esplugues FM, avui amb el Carles Coloma. Carles, a part de que ens podem trobar als carrers, ens podem trobar també més vegades a la ràdio?
1: Com vulguis. Va. Gràcies per haver-me convidat. I res, salutacions a tots els que ens escolten. Escolteu Esplugues FM, que és una ràdio local que necessita oïdors perquè la gent estigui implicada també, no només amb el país, sinó amb la ciutat.
0: Volem ser la veu dels nostres espluguins i espluguines. I no ens oblidem, el llibre del Carles Coloma el podeu trobar a la llibreria Esplugues, a la nova llibreria Esplugues.
1: Molt bé.
0: Que també fan molt bona feina, ens acullen a tots els nostres escriptors i escriptores i a totes les novetats que també...
1: Completament d'acord.
0: Altres entitats també demanen col·laboració amb la llibreria. Doncs una abraçada, Carles.
1: Gràcies, Isabel.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
3: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
4: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
2: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
6: Esplugues FM.
7: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

serà en benefici. S'està guanyant un lloc el noi de la cantera. Lil Davi, pur tràmit, so much better. Si ho vols canviar hauràs de saber com era. Amunt i avall pujant al pit com una cremallera. Veuràs brillar l'estrella inclús un cop morta. La llum a la foscor com Carles Porta. Les mans cremades de tibar la corda. Es van veure el futur, nano, no te'n recordes? Les roques mil·lenàries del mar de Mallorca. El nano que les mira sense por s'hi acosta. Hold up, still kicking like old Bakery. Al centre del camp, canvi de banderí.

0: Si us interessa el món del teatre, els propers minuts segur que us agradaran, ja que a Esplugues tenim un grup de teatre amb més de 100 anys d'història que fan moltes activitats que potser no coneixeu. Avui hem convidat el Francesc Martín. Ell és coordinador perquè ens parli una mica de l'Endoi. Hola, Francesc.
1: Hola, molt bones.
0: Explica'ns què és l'Endoi.
1: Bé, l'Endoll és un grup de teatre amateur. Som una secció que formem part de l'Avenç, del Centre Cultural, i com a tal som una secció centenària. Som de les primeres que van néixer dins del centre. Com a referència, el centre va néixer el 1906 i de lo primeret que va sorgir aquí va ser el tema de ball i després el tema de teatre. I aquí va començar una mica la història del teatre de l'Avenç. A partir d'aquí, al cap d'uns anys, si no recordo malament, a l'any 30, es va fundar el primer grup de teatre que es deia l'Acadèmia de Declamació, per gent d'aquí d'Esplugues, i aquest grup va funcionar molts anys, pràcticament amb aquest nom fins als anys 97-96, que va ser quan es va decidir canviar el nom per l'Endoll. I amb aquest petit pas es va una mica modernitzar el nom i es va donar un impuls diferent a lo que era el grup de teatre.
0: I actualment qui sou els que esteu darrere d'aquest Endoll?
1: Som gent d'Esplugues i som gent de fora, som gent variada, no? En principi, fa molts anys, la gran majoria de gent que feia teatre era fill d'Esplugues, per posar-ho entre cometes, i després, amb el pas dels anys, malauradament han tingut el problema de baixes i problema de captar gent per fer obres de teatre, no? I ara tenim gent de Barcelona, tenim gent de Sants, tenim gent de diferents llocs, de Cornellà...
0: Avui podem fer una crida a tota aquella gent que ens escolti, sigui d'on sigui, que formi part d'aquesta companyia de teatre.
1: Sí, sí, sí, de fet, sempre estem oberts, la secció d'Endoll sempre hem estat oberts a noves incorporacions i realment sempre ens fa falta gent. Actualment, per exemple, un dels problemes que ens trobem és que ens falta
0: homes. Hi ha més dones que estan avesades a fer teatre.
1: Sí, sí, sí, és així, tot el gènere femení és el que més ens aporta actualment a l'Endoll, perquè el gènere masculí costa més de captar, costa més de trobar, i aleshores tenim el problema que hem de condicionar moltes vegades el tipus d'obra o el tipus d'espectacle que fem al gènere que tenim, no? O adaptar-ho.
0: Si algú que ens escolta li entra en el coquet de formar part d'aquesta associació de grup de teatre, millor dit, què ha de fer? Us ha de buscar a l'Avenç? Hi ha una pàgina web on es pugui contactar? Algun telèfon? Alguna adreça?
1: El més fàcil és dir, estem a l'Avenç tenim una secretaria i ells els donaran el telèfon de contacte, val? De qualsevol persona que estem vinculats a l'Endoll. Llavors es posen en contacte amb nosaltres i a partir d'aquí quedem amb ells, fem una petita explicació, els expliquem com funcionem i si volen formar part, l'únic requeriment que
0: demaneu,
1: sí, és que es facin socis de l'Avenç. Nosaltres com a secció de l'Endoll i com a partícips de tot això, l'única condició que tenim és pagar la quota del soci de l'Avenç, i a partir d'aquí entres a formar part del grup, no?
0: I s'ha de tenir algun nivell? O si per exemple dius, no, a mi m'agrada molt el teatre i vull provar-ho això, perquè a vegades hi ha gent que no vol dedicar-se professionalment. Podrien haver-hi diversos perfils, no? Uh-huh. Gent que potser diu, mira, vull professionalitzar-me amb aquest tema i començo amb una companyia petita o amateur, i d'altra gent que té la seva feina molt clara i definida, i això ho pot fer com a teràpia o com a manera de socialitzar, o quines són les vies perquè algú entra en una companyia de teatre amateur?
1: Aviam, val a dir que dins dels grups amateur sempre després despunta la gent i la gent
0: acaba sent professional
1: o acaba buscant-se una mica el modus vivendi amb això, no? Nosaltres som un exemple. Hem tingut gent que ha passat per aquí i que actualment és professional, semiprofessional o està dins del món dels arts.
0: Bueno, ara t'ho posem un compromís i dir-te que ens diguis noms. No?
1: Bueno, hi ha un actor que és l'Òscar Jaenada, que va passar per aquí i que, bueno, va estar poc, però com
0: però que ara, és,
1: que ara està,
0: és un doncs, nom.
1: Ara es punta, no? Tenim el Pep Martínez, per exemple, que està fent cosetes a la tele i ha sortit amb diferents novel·letes d'aquestes que surten, fa doblatge. Després està l'Òscar Bosch, per exemple, que amb el Parking Shakespeare i altres històries que ha anat fent, doncs, són persones que estan treballant d'això i els dona una mica per viure, no?
0: Per tant, ja la primera opció, que seria doncs fer experiència, aconseguir experiència i professionalment poder-se dedicar, i després hi ha l'altra vessant de gent que potser ho vol com a teràpia o com a una manera a vegades doncs, de superar pors, per exemple, no? És a dir, que això també sí. I cap ja no sempre és aquesta vessant professional al ser d'un grup de teatre.
1: No, de fet la majoria de gent que s'incorpora a un grup de teatre, dels que arriben, jo puc parlar dels que hem anat incorporant amb aquests 30 anys d'endoll, sí que és cert que molta gent ho fa servir com a teràpia o com a dir, necessito obrir-me, necessito estar en contacte amb altre tipus de gent i bueno, per caràcter o perquè realment mai han estat amb una entitat amb una, i això es nota moltíssim, no? I et sorprens perquè realment són la gent que en poc temps es deixen anar en seguida. Primera perquè no aviam, hi ha la pressió, sempre hi ha una pressió de que s'han de fer les coses, has d'aprendre del guió, però no som tan exigents, poder que tenim més maniobra, no? Vull dir que no deixem més temps per preparar les obres, o sigui, no hi ha aquella pressió tant, i una mica ho adaptem, no? Adaptem la situació a la gent que a la situació personal de cadascú.
0: És que de fet en altres països l'educació i sobretot a nivells superiors, el teatre o la música forma part, encara que tu siguis metge o vulguis ser enginyer, és com una habilitat que et pot permetre doncs millorar com a persona professional. Per exemple, el teatre pot facilitar el parlar en públic, que molta gent a vegades enfrontar-se a un públic que potser doncs, et ve a escoltar doncs, per fer una ponència no sempre és fàcil.
1: No. De fet, el més d'això és perdre la por escènica, no? Perdre, en aquest aspecte és el que costa més, no? Sortir d'un escenari i enfrontar-te doncs, a un públic o sigui nombrós o sigui menor, però és la por que hi ha i el que fa passar més nervis. Però bueno, és una situació que és puntual, que en principi en poc temps està superada.
0: I els 5 minuts aquests de por escènica d'abans de començar, se supera o això sempre? Diuen que encara que siguis molt bo, això no es passa mai.
1: Existeix a tothom, la por escènica, des del més professional, almenys, sempre ha existit, i va en funció també una mica de tot, no? De l'engranatge del projecte i de l'engranatge de l'equip que tinguis, no? Perquè si el teu entorn en aquell moment o per lo que sigui hi ha algun petit problema tal, doncs fa que evidentment l'actor, que és el que dona la cara, és el que ho passi més malament i el que es posi nerviós, no? Però bueno, és, jo per lo que he vist i per l'experiència és, en un minut que estàs a l'escenari això ho perds, si tot va correctament, o sigui, és allò, pam, entres i a partir que deixes anar el teu petit guió ja desapareix i comences a desenvolupar. Val a dir que els actors fan molta pinya i això ajuda moltíssim.
0: L'energia que et pot transmetre als companys.
1: Sí, és ajuda. Molt important. I després ja es nota moltíssim, i amb un grup amateur, sobretot la gent que té més taules, vull dir que
0: ajuda els altres.
1: I això els acompanya, no? I bueno, i això és d'agrair, no?
0: Doncs Francesc, digue'ns, què és per tu el teatre? És a dir, tu per què fas teatre? Ja posats, ja que estem en confiança, jo, i que ja portem 9 minuts d'entrevista, què és per tu el teatre i per què et vas ficar en aquest sidral?
1: Bueno, jo val a dir que porto molts anys amb el món que jo dic de la faràndula, perquè jo vinc de teatre de carrer, vinc d'entitats culturals com Geganters, com Diables, i porto tota la vida fent-ho, des de molt jovenet, vull dir, vaig començar amb això, i poder... tot aquest, com que són tantes coses, no només és que estigui ficat en el món del teatre, també ho vaig fer una mica, per mi m'ajudava moltíssim alliberar tota la pressió que tenia quan vaig estudiar, quan estava fent els estudis, pues, per mi m'ajudava moltíssim a alliberar-me. A banda d'això, que sóc una persona que necessito tenir el temps molt ocupat. I això, pues, com que ho he fet molts anys, aleshores pues, ja ho porto fent tants anys que per mi forma part de la meva vida. No? Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, vaig perdre també vergonyes, vaig perdre moltes coses que t'ajuda, que estar en un grup, en un col·lectiu, t'ajuden a perdre, no? I, bueno, i llavors al món del teatre, aquí vaig entrar a l'Andoll, precisament vaig entrar pel Jordi Udina, perquè, bueno, va ser el que parlem d'un relleu, no? O sigui, l'Andoll, entre cometes, funciona com relleus, no? Quan,
0: de grups,
1: sí, quan hi ha un grup de gent que dius, bueno, pues ja es va fent gran, o volen deixar-ho, o volen, no volen tenir tanta feina, pues, bueno, es va buscant una mica gent que pugui tirar endavant. I una mica va ser aquesta situació, no? O sigui, per tenir continuïtat, per tenir un grup de gent que també vingui del món del teatre i això pugui continuar, pues, el meu cas va ser 6, no? O sigui, em van comentar, pues, escolta, pues, vinga, va, tira endavant això i tal, i bueno, i em vaig ficar aquí dins de l'Andoll i ja porto, pues, forces anys.
0: Doncs feta la crida, perquè tots aquells que els agrada el teatre i vulguin formar part d'aquest grup de teatre, que és l'Andoll, que es posin en contacte amb vosaltres.
1: De fet, explotem una mica les qualitats de la gent, no? Perquè si ve, per exemple, ara el qualificatiu ens diuen, tenim un MacGyver que d'un armari et fa un cotxe. No? Ostres, pues ens va perfecte per fer decorats, no? I a més es vol apuntar, pues, això ens va de fàbula, no? S'apunta una persona que és tècnic de so, tècnic de llum i tal, pues, perfecte, perquè també, pues, bueno, sempre encabim a la gent, perquè hi ha molta gent que no vol actuar també, això val a dir-ho, o sigui,
0: però
1: gent,
0: que li agrada el món del
1: però
0: teatre,
1: que li agrada el món del teatre,
0: vestuari, perruqueres, maquillatge, vull dir,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: hi ha,
1: sí,
0: molta,
1: hi ha molts, molts,
0: moltes tecles a tocar,
1: sí, sí.
0: És a dir, que la crida d'avui també seria que tots els espluguencs vinguessin a veure teatre a l'Avenç.
1: Sí.
0: Acabaríem amb aquesta crida de que tots aquells que tinguin interès cultural, i el teatre n'és un, doncs que aquí es fa programació,
1: sí,
0: i que, bueno, que ens estiguin en contacte amb nosaltres per saber quines obres es portaran a terme.
1: Sí, de fet, aviam, és el pal de paller, o sigui, l'Avenç som un referent cultural i fem molta programació, i aleshores, pues, entre ells el teatre, sigui de l'Andoll o sigui de fora, i, bueno, aprofitaríem per cridar i demanar participació i que la gent vingui a veure els espectacles que programem aquí i vingui a fer Avenç, perquè Avenç és un punt de referència i sempre ho ha sigut, i bueno, i necessitem que, pues, torni a tenir aquesta vida cultural a nivell d'acollida, no? A nivell d'acollida del poble i de gent de fora, vull dir, i bueno, aprofitem aquesta entrevista per fer això, aquesta crida que vinguin i disfrutin de l'espectacle.
0: Doncs moltes gràcies, Francesc, per estar avui amb nosaltres, que teniu aquí els micros a la vostra disposició per fer difusió de tot el que considereu, i fins una altra.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Estàs escoltant Esplugues FM,
2: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
4: Allà on siguis,
3: Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
0: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
6: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a reciclar.
5: A on?
6: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
5: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina.

0: Sí.
1: Però tenim un grup aquí que té un grup dur, un nucli dur, que ja
0: Sí.
1: té un cert nivell. Però tant ens ve gent amb un nivell molt baix. Llavors això ens va molt bé,
0: Sí.
1: perquè jo sí que ens separem.
0: Ja.
1: Ens anem tornant una setmana a una i l'altra setmana a l'altra i ens separem. O sigui, l'usuari que té el nivell més baix se l'emporta un dels dos i anem més des de zero, diguéssim, i els altres anem fent un altre tema. Ara, per exemple, ens va venir un noi pakistanès, ara tenim una parella doncs d'Ucraïna i ens va molt bé separar. O sigui, C2 va ideal per portar un grup d'aquests.
0: Ah,
1: Val?
0: està bé. Doncs mira, ara posarem la música que ha triat la Maria José i després seguim parlant dels microrelats.

0: En els grups Xerrem i amb motiu de Sant Jordi es va proposar la iniciativa de participar en un concurs de microrelats i la Maria José s'hi va presentar i va guanyar el segon premi. Ens els vols deixar escoltar?
1: Sí, i tant. Ara mateix. Se sent bé?
0: Sí, se sent la música de fons.
2: La llengua. Què us semblaria un món on el català l'entengui tothom? Això ja seria possible gràcies a viatjar en la llengua a la maleta.

0: gran afició és viatjar en la llengua a la maleta i poder expandir la nostra llengua per tot arreu. Així doncs, a partir d'ara, a l'arribar a un país, faré un intercanvi de maletes. A França, per exemple, jo em quedo durant uns dies a la maleta d'un francès i ell es queda a la meva. Durant aquests dies, la maleta va passant per tots els indrets més importants del país i tan sols s'haurà d'obrir la maleta i la llengua començarà a parlar. El primer que dirà serà: dona corda al català i si t'equivoques, torna a començar. D'aquesta manera, la nostra llengua s'escamparà i arribarà arreu del món. Per tant, el català no quedarà mai en l'oblit i sempre hi haurà gent que el parli i l'entengui a qualsevol lloc del planeta. I tot gràcies a dur la llengua a la maleta.
1: No sé. Aquest concurs el van organitzar la CAL i l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès. Hi havia dues categories, una oberta en la que hi podia participar tothom i una altra dedicada als grups Xerrem. Com et vas animar a participar-hi, Maria José?
2: Doncs, a veure, jo al principi ja vaig presentar una altra vegada i, bueno, no vaig tenir massa èxit, sí. No estava inspirada. Però aquesta vegada, no sé, me va venir una inspiració i la vaig compartir amb una amiga, companya també de Xerrem,
1: sí.
2: I li vaig dir: mira, Montse, mira el que he escrit, a veure què te sembla. I me va dir: ai, Maria José, lo has de presentar, lo has de presentar. I jo: no, dona, és para que tu lo llegeixis. No, no, no, no, lo has de presentar. I me va animar, no pensava presentar-ho. Me va animar a la Montse i, bueno, i bueno, luego lo vaig presentar a los professors, a l'Anna, al Ferran, i li va semblar bé. Ells me van ajudar també i, entre tot, pues mira, va sortir endavant. Jo estic molt sorpresa, d'aquell premi, estic molt,
1: ja.
2: Perquè no ho esperava.
1: Us van donar un tema per escriure o
2: sí,
1: era lliure?
2: Sí, en la llengua a la maleta.
1: Ah, d'acord, sí, sí, per això hi fas referència tu també.
2: Exacte.
1: I què vas sentir quan et van comunicar el premi? Ho vas saber abans d'anar-lo a recollir o en el mateix moment?
2: No, me van enviar un correu electrònic,
1: sí.
2: I en el correu electrònic me deien que havia sigut
3: finalista.
2: No sabia el premi que tenia,
1: ja.
2: Sí que havia sigut finalista, però aquesta paraula, que havia sigut finalista, me va crear una com una amalgama d'emocions.
1: Ja.
2: Que ni jo mateixa no podia, me tenia que parar i diu: escolta, que t'han donat un premi, no sé qual, però dona igual, jo estic premiada. Va ser una felicitat immensa.
1: Oi. I immensa. On us el van donar?
2: Bueno, van anar a recollir-lo a la llibreria Ona. Exacte.
1: Està bé.
2: Sí, va ser molt emotiu.
1: Sí. I la teva família va participar del premi?
2: Bueno, jo solament se l'he comentat a unes quantes de cosines, que
1: ja.
2: Tenim un grup.
1: Sí.
2: I una d'elles me diu: escolta, Mari, que a veure si no lo tradueix, no? Diu: bueno, encara no he tingut temps.
1: és una satisfacció, no?
2: És molta, molta satisfacció,
1: sí,
2: personal.
1: Sí. I quan devies veure que anaven donant els premis i que no t'anomenaven, devies pensar: doncs és un dels primers, no?
2: Clar, quan va dir el tercer premi i jo vaig pensar: ah, pues jo no soc el tercer, jo soc el segon, el primer.
1: Sí,
2: i després
1: sí.
2: Va dir el meu nom i
1: sí.
2: Ja, el meu cognom, el nom, i ja me vaig quedar, bueno,
1: que
2: molt
1: bé.
2: Contenta. És que no sé, hasta que no lo vius. Jo l'altre dia deia a una amiga que és una de les alegries més grans que he tingut a la meva vida.
1: Home, segur, és un reconeixement, no?
2: Total.
1: I després
2: total.
1: Que, no sé, t'hi has dedicat també a la qüestió de la llengua catalana i això,
2: sí.
1: No?
2: Doncs, exacte, és com una recompensa.
1: I tant,
2: a tota la dedicació que l'he fet al català, no?
1: I tant. tant.
2: No sé. Mira, com diu un amic, Maria José te ha visitado la musa. Me diu, te ha visitado la musa. Diu, però que vingui més, que vingui més.
1: Clar, ara t'hi pots dedicar. Ja has fet un tastet, pots anar animant-te a fer relats.
2: Sí.
1: Vosaltres viviu a Sabadell i el grup Xerreno, us trobem allà, us trobeu allà, no? Sí. A on us reuniu?
2: A la Biblioteca Vapor Badia. Aha. Aquí la reunim.
1: Ah, mira, que bé, està bé que us acollin iniciatives com aquesta,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí, està molt bé.
1: Tu també fas voluntariat amb la gent gran.
2: Jo faig voluntariat un dia a la setmana.
1: Sí, i en què consisteix?
2: Consisteix en compartir el teu temps durant hora, hora i mitja o dues hores i estar fent acompanyament en aquesta persona gran que té una mobilitat, en el cas de la meva, reduïda i que surt poc de casa i així però té una persona en la que xerrar i contar coses de la seva infantesa, de la seva adolescència. Sempre tenim temes que parlar nosaltres. La senyora Teresa és una senyora encantadora i estem les dues molt contenta. Em congeniem molt bé.
1: Ah, mira que bé. Li has deixat escoltar el microrelat?
2: Sí, sí, sí. Se lo va enviar per WhatsApp.
1: Sí.
2: Se lo va posar i va dir, Maria José, te lo mereixes perquè és boníssim. Li va agradar des del primer moment que lo va escoltar, li va agradar moltíssim. Que moltíssim. Bé. Està molt orgullosa de mi, me consta que està orgullosa.
1: Tu diràs. Sí. Ja, mira, tinc una voluntària premiada.
2: Sí, que l'han donat un premi.
1: Sí. I tant. No ho pot dir tothom, això. I aquest voluntariat que fas, ho fas a través d'alguna entitat o per iniciativa pròpia? No?
2: Sí, no, de l'Associació d'Amics de la Gent Gran.
1: Ah, està bé.
2: Que estan fent una labor molt gran per la gent gran. Molt.
1: I tant. Sí, sí,
2: i les voluntàries, voluntaris que hi ha, sí, és digno de reconèixer, la veritat que sí.
1: Doncs mira, em diuen que ja se'ns acaba el temps del programa. Espero que segueixis així tan animada i practicant català
2: i
1: seguint fent relats,
2: sí,
1: i contribuint amb els grups Xerrem, i vosaltres els guies també, que feu una tasca molt encomiable,
4: Gràcies.
1: Doncs
2: gràcies.
1: Fins una altra.
2: És una altra. Moltes gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu. Adéu.
5: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
7: Esteu escoltant Esplugues FM.
8: ¿Sabes? Algo me preocupa.
9: ¿Te preocupa?
8: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
9: No, para nada.
8: ¿Entonces?
9: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
10: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.

0: la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer de tornar a entrevistar el Juan Jiménez. Els oients habituals del programa poden recordar que vam emetre una entrevista amb el Juan a primers de novembre i que té la particularitat que no resideix a Catalunya però és capaç de viure en català. Com que ens van quedar coses de les que xerrar, avui continuem amb l'entrevista recordant que va néixer a Jerez de la Frontera i que ara viu a Madrid. Hola, Juan, com estàs?
1: Hola, Assumpta, molt bona tarda i benvinguts i ben trobats tots.
0: Sí.
1: Ara a Jerez de la Frontera, que estic ja de vacances.
0: Ah, clar, clar. És el que té treballar a l'institut. Bé, mira, com que no vius a Catalunya, una de les maneres de mantenir i millorar la llengua catalana ha estat gràcies a les parelles lingüístiques. Com vas conèixer aquest projecte, tu?
1: Doncs mira, és un programa que ja suposo que coneixereu molts dels oients, que és un programa que es diu Voluntaris per la Llengua i consisteix en això, en formar parelles lingüístiques. Una persona s'inscriu per la web i és el Consorci per la Normalització Lingüística a les seves diferents xarxes qui coordina aquesta iniciativa. Hi ha un munt de voluntaris nadius de llengua catalana i aprenents, com és el meu cas. Jo estic com a aprenent, no estic a la categoria de voluntari, sinó d'aprenent, i els voluntaris el que fan és donar-me conversa i, de fet, així aprenem tot el possible, no? I ja des que va acabar la Setmana Santa, aquesta Setmana Santa que hem estat tots ahir tancats a casa nostra per el coronavirus, doncs vaig començar una sèrie de converses amb diferents voluntaris, als quals, amb inclusió del coordinador d'aquesta iniciativa, voldria fer els meus agraïments.
0: Ah, doncs, perquè... endavant.
1: Sí, sí.
0: No, que això, que els hi pots agrair el que vulguis. Segur que ho rebran,
1: sí,
0: molt bé.
1: A veure, en primer lloc voldria esmentar en Israel, Israel Martínez, que és el coordinador del Consorci per la Normalització Lingüística de l'EURA, em sembla que es diu, que és de Santa Coloma de Gramenet, i que després de 10 converses amb cadascú dels voluntaris, el primer voluntari va ser l'Oriol, que és de Sant Cugat, després el segon voluntari va ser Joan Miquel, de Santa Coloma de Gramenet, i des de Barcelona, en Jorge, qui va ser també l'artífex que ha possibilitat que jo faci, que jo estigui ara aquí parlant amb vosaltres, amb aquesta emissora de ràdio que jo tampoc no coneixia. Doncs sí que vull estendre aquest agraïment per aquest programa de voluntaris per la llengua que fan una feina que és inestimable, el que val tota aquesta feina de voluntariat perquè la llengua segueixi pujant i no quedi en una posició minoritària, sinó que visqui tot per tot els temps, no? La llengua catalana.
0: Sí, sí, és d'agrair realment. I quantes coses que es fan a través del voluntariat, oi?
1: Sí, mira, també volia fer una esmentar especialment, perquè vaig oblidar la conversa que vam tenir el passat mes de novembre, i bueno, jo vaig referir en el seu moment a la primera entrevista, és que jo vaig venir sí, per motius sanitaris a l'Hospital del Vall d'Hebron i jo em fixava com es parlava, em fascinava que hi hagués una societat bilingüe que parlava una llengua i parlava una altra, que parlava una llengua pròpia com el català i després també parlava en castellà, que és la meva llengua, però també jo tinc uns cosins també escampats per molts indrets de Catalunya, i aquests cosins vaig anar de moment a casa d'un cosí de la meva mare, que és nascut a Úbeda, però que des de petit, des que va ser un nen, va anar cap a Catalunya i va parlar català des de petit. I de fet, quan parlava castellà, no es notava que era andalús, semblava un català criat en qualsevol poble, de qualsevol comarca d'aquestes de l'interior. Doncs mira, hi ha la seva filla, la Nàlia, que és una cosina, es pot dir cosina segona, gràcies a ella he començat, vaig començar a més de 30 anys, a veure una mica aquí a la frontera, amb llibres que m'enviava i a les petites temporades que passava a casa seva després de sortir de l'hospital, els dies que hi era, doncs ella, jo sempre li demanava que m'expliqués coses que veiem a la televisió, per exemple, escoltant La Trinca, amb els seus programes que tenien a la TV3, i ella va ser la primera persona que em va donar la empenta per conèixer unes nocions mínimes gramaticals de català. Després ja vaig fer-ho jo tot sol des d'aquí de Sant Samouram de Càdiz i amb moltes petites portes anant cap a Catalunya per motiu sanitari o algun motiu també universitari que hi vaig anar després.
0: Uh-huh. A veure, vull aclarir als nostres oients que abans el Juan ha dit que era Jerez de la Frontera, que habitualment doncs fem les entrevistes presencialment, però el Juan és això, que no viu a Catalunya i llavors estem fent l'entrevista via telemàtica. I no sé si en algun moment se sent el so una mica distorsionat, perquè bueno, són coses així de la tècnica. Tu, Juan, tens el títol de guia turístic i ara són temps difícils pel turisme, però mai no ha sigut la teva professió preferent, oi?
1: Doncs no ha estat la meva professió preferent, tot i que tinc la titulació que vaig treure a les Illes Canàries, però no ha estat la meva professió. Va sortir una mica per accident, i això, amb això Catalunya té molt a veure, perquè el 2003 vaig tenir la meva experiència del turisme també la de Catalunya, en concret a una amiga, l'Eugènia, que mitjançant ella vaig tenir la sort de fer una feina d'auxiliar de guia de turisme a l'estiu del 2003 a una localitat de la comarca del Bages que es diu Cardona, a la Col·legiata de Sant Vicenç. Va ser allà fa 17 anys, però una experiència molt bona, perquè també vaig tenir allà una experiència radiofònica alternativament, al moment, una experiència voluntària a l'emissora que hi havia al poble, també, i va ser la meva primera experiència de ràdio en català. Doncs per al turisme era el que m'havia portat, el que m'havia portat allà, a Cardona. També sí que diria que aquí a la meva província, a Càdiz, doncs he fet, en moltes ocasions, he fet també de guia de turisme, ensenyant tota la província, no només a la meva ciutat, Jerez de la Frontera. També he portat grups a Cádiz, a la ciutat romana de Bailo Clàudia, al Penyal de Gibraltar, per tota la província. I és cert que ara no és un temps molt bo per al turisme, per fer de guia, per allò de que ara cal que no estem tan junts, i això, doncs aquesta professió no la faig ara, tot i que ara no tinc temps perquè estic dedicant-me a l'ensenyament allà a Madrid, no? Però sí que amb el turisme escampat per diferents indrets de tota la península ibèrica, doncs sí que he tingut aquesta experiència, tot i que no sigui la meva professió preferent.
0: Per tenir el títol de guia turístic t'exigeixen que parlis un nombre determinat de llengües, però la catalana no compta. Tu saps per què?
1: Doncs mira, jo puc pensar que perquè pel fet de que no tingui el català un reconeixement oficial a la Unió Europea, no es faci servir o no compti per aquesta obtenció del títol, perquè a mi sí que m'havien demanat el B2 mínim, el nivell B2 d'aquests nivells que té reconeguts la Unió Europea, la Comunitat Europea, i jo tinc el B2 de portuguès. Però, és clar, el de català, tot i que tinc el nivell C, que el vaig treure ja fa temps, fa 12 anys a la Universitat d'Alacant, en concret en la part lingüística de valencià, doncs no ha comptat perquè no té aquest reconeixement. I sí que em va enfadar una mica, això, perquè no per res, ja no perquè m'ho compti o m'ho deixin de comptar, sinó perquè sí que m'agradaria i sí que caldria que el català estigués reconegut com una llengua més de la Unió Europea. I per això, tot i que sàpiga català, tot i que jo també voluntàriament hagi fet dues o tres visites guiades també aquí, a la meva ciutat i a la meva província, que la vaig fer en català a dos grups que van venir, voluntàriament, que això els hi va fer molt de riure també. Clar. Però sí que aquesta experiència, jo sí que agradaria que el català estigués reconegut per fer visites no només a Catalunya o als territoris del domini català, sinó a més també en territoris fora de que no tinguin res a veure en català i que també la gent que vingui de Catalunya o que sigui catalanoparlant pugui ser atesa a la seva llengua quan visiti algun indret que normalment no s'ensenya en català. Uh-huh. I a mi sí que m'agradaria fer-ho. Uh-huh. I de fet ho he fet per la meva província.
0: Yeah. És que a més els catalans quan ens deixen viatgem molt. I ara, mira, viatjarem a les Illes amb la cançó que has triat, que és el Pi de Formentor, de la Maria del Mar Bonet, de mossèn sí. Costa Llobera.
1: Perfecte, una bella melodia.
0: I tant.

0: A tu t'apassiona la ràdio i t'hi dediques, però no professionalment. És difícil fer-se un lloc remunerat a les emissores?
1: Doncs, bueno, jo suposo que cadascú segons la sort que tingui, però sí que és cert que l'oferta és molt inferior a la demanda que pugui haver-hi. Jo he tingut la sort de tenir aquesta vocació, que és la radiofònica, com de fet he estat aquest matí a la meva emissora aquí a Jerez, on estic de fa més de 30 anys, però jo aquí sóc un voluntari i, a més, sí que he tingut alguna col·laboració que m'han fet alguna remuneració, però no he arribat a estar contractat. Sí que hi ha hagut gent que ha estat contractada, però després per diferents raons, com el tancament d'una emissora, si és privada o si és una cadena nacional que ha tancat o que s'ha reconvertit en una altra i ja s'han quedat amb menys personal. No és una feina que pugui ser estable, però sí que hi ha gent que treballa pel seu compte o que ha estat ja en una emissora municipal molts anys i s'han jubilat, ja sobretot en emissores municipals, si no han tingut molta transformació. Això depèn de molts factors. Jo sempre, com és una vocació, la radiofònica, sempre he tractat de que la meva vida sigui una matèria radiable. Però, bueno, ho és, però no tot el temps, perquè la dedicació professional he hagut de fer una altra cosa, i en aquest cas, com tenia l'habilitació per l'ensenyament, doncs he acabat ara l'ensenyament, tot i que no amb una plaça per sempre, però, bueno, amb l'interinitat vaig treballant. La ràdio... Sí, digues. No,
0: què valores de la teva feina com a professor? A on poses l'accent?
1: Doncs mira, en primer lloc et diria que el més bàsic és que l'alumnat, perquè jo sóc de professor de secundària de llengua i literatura castellana i llatí a Madrid, i el que on poso jo l'accent és en que la gent aprengui sense ficar-se al cap els continguts que després no sàpiguen què vol dir. O sigui, jo sempre vull que els alumnes pensin per ells mateixos, que tot el que llegeixin ho sàpiguen, ho entenguin, ho aprenguin, però que no es fiquin al cap res de memòria, perquè això no serveix per res. Si aconseguim que l'alumnat entengui bé un contingut i sàpiga parlar, per exemple, d'un text literari, sàpiga parlar d'aquests text i veure els trets que té segons el moviment literari i quines característiques literàries té, ja hem aconseguit massa.
0: A tu t'apassiona la literatura. N'hi ha prou amb això per transmetre aquesta passió als alumnes? O hi ha tècniques o recursos més importants?
1: Doncs mira, no puc respondre clarament aquesta qüestió, perquè recursos sí que n'hi ha, però tampoc no sé quina recepció ara podrien tenir els alumnes, perquè hi ha l'alumnat que tenim avui a les etats de secundària no són gaire receptius. Hi ha molts recursos. Qui vol aprendre, aprendrà, perquè hi ha llibres, hi ha recursos a internet, cosa que jo, quan era alumne, això d'internet o d'un mòbil o de fer una cerca de qualsevol informació en un mòbil, això era impensable, no? Ciència-ficció i ni tan sols impensable. Però ara la literatura, la creació literària, sigui la llengua que sigui, en aquest cas en castellà, que és el meu cas, com si estigués a Catalunya, que fos en català, doncs mira, és fer art amb la paraula, i jo poso l'accent en que ells sàpiguen que la literatura és crear un art amb la paraula. I després, amb els llibres de literatura que hi ha, que en la lectura i amb la guia que els hi fa el professor, jo crec que poden aprendre massa. El que passa també és que el temps és limitat. És limitat perquè aprenguin tot el que caldria que aprenguessin, no?
0: Mm-hmm. I si fessis de professor de literatura catalana, quin autor o autora et semblaria imprescindible i quina obra?
1: Lògicament, Jacint Verdaguer, l'Atlàntida i el Canigó. Sí, a veure, ho he dit així ràpidament, perquè
0: sí, sí.
1: Jo quan algú esmenta la literatura catalana, jo no deixo... Diuen que és la llengua de Ramon Llull, exacte, però és Ramon Llull ara mallorquí. Però jo sempre dic el sacerdot, el mossèn de Folgueroles, a la Plana de Vic, que és en Jacint Verdaguer, que va néixer el 1845 i va morir el 1902, relativament jove, però, mira, havia deixat a la literatura catalana una producció que jo crec que és inimitable. També contemporanis seus eren un dramaturg, l'escriptor d'obres de teatre, que curiosament no era català de naixement, tot i que va escriure la seva obra en català, que és Àngel Guimerà. Que sí, que va néixer a les Illes Canàries, a les altres illes, a Santa Cruz de Tenerife, com de fet el teatre principal que té la ciutat de Santa Cruz de Tenerife es diu Teatre Guimerà, tot i que era un autor de la literatura catalana contemporani i que havia participat als Jocs Florals amb Verdaguer. I bueno, els autors de la Renaixença, per la importància que té aquest moviment, la Renaixença, sí que jo, a mi em sembla imprescindible, tot i que hi ha després molts d'autors de la literatura catalana més contemporània. Jo he llegit, per exemple, Víctor Català, Narcís Oller, que era del realisme, era com, diguéssim, Benito Pérez Galdós en la literatura castellana, o José María Eça de Queiroz a la literatura portuguesa, doncs era la figura de Narcís Oller. Però jo sempre, quan em diuen literatura catalana, sempre, en primer lloc, per a mi, per al meu gust, és Verdaguer. Tot i que hi hagi gent que els agradin altres autors. Però per a mi, amb mossèn Jacint Verdaguer, i de fet vaig quedar impressionat l'any passat quan la TV3 va projectar una pel·lícula que es deia L'enigma Verdaguer, on vaig veure molt més clarament la seva vida amb una representació d'actors i actrius meravellosa.
0: Ai, sí, jo també la vaig veure, sí, em va agradar molt. Doncs mira, amb aquesta menció al gran Verdaguer ens hem d'acomiadar perquè ja s'ha exhaurit el temps del programa. Em meravella tot el que coneixes de la cultura catalana i de la llengua i de la geografia. I ha sigut una altra vegada un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies i et desitjo el millor i que tots els projectes de futur se't compleixin. I doncs fins una altra.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Unta, i moltíssimes gràcies també un cop més a Sants 3 Ràdio per comptar amb mi, i jo encantat de tenir qualsevol col·laboració. Gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.

0: està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.
1: Hi ha com unes coordenades

0: Són les 3 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i Labordet.

0: Benvinguts a la Xerrem de Reus. Soc la Concepció Far i avui tenim amb nosaltres a la Patricia Ferrandez, que ve de Madrid. Molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Oh, què tal tu? Com estàs?
1: Molt bé, encantada.
0: Bueno, estava dient que vens de Madrid. Vale. Quant de temps fa que estàs a Catalunya?
1: Doncs jo vaig arribar a Catalunya el 2008, el 2008, sí. O sigui, ja fa temps.
0: Ja fa temps. I perquè, bueno,
1: sí.
0: som una mica xafardera, jo. Perquè vas venir a Catalunya des de Madrid? Com va ser la cosa?
1: Jo el 2006 havia de venir a un viatge amb uns amics i els amics no van venir. Jo vaig dir, jo marxo a Barcelona perquè jo havia llegit Dada de Carmela Foret i m'agradava, no?, la Barcelona que coneixia. I em vaig enamorar de Barcelona. Llavors vaig estar un any que cada vegada que podia venia i després vaig conèixer a Madrid un noi que es diu Xavi i jo li vaig dir, bueno, va començar i li vaig dir, jo estic molt bé amb tu però jo marxaré a viure a Barcelona perquè, o sigui, m'agrada Barcelona. I em va dir, home, doncs jo em dic Xavi, tu pots imaginar, jo sóc de Barcelona. I llavors vam venir el 2008, vam arribar-hi.
0: Doncs va ser un doble enamorament, això, no? De la teva parella i de Barcelona.
1: Exacte.
0: No? Està molt bé.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Està molt bé. I ara vius a Barcelona?
1: Visc a Vilanova del Vallès. O sigui, clar, jo pensava que viure a Barcelona era viure a Barcelona. O sigui, al carrer Balmes, a Gràcia. Però no, vam venir a viure a Vilanova del Vallès i aquí soc. Sí.
0: Però a Barcelona no...
1: Sí, una vegada que...
0: Sí, digues, digues.
1: Digues?
0: No, que dic que Barcelona no es mou, això, podeu venir que... quan vulgueu. Sí.
1: Exacte, exacte. O sigui, el que té el poble és que és meravellós i que tu quan vols pots anar a Barcelona, gaudir de Barcelona i dius, escolta'm una cosa, que ja estic una miqueta cansada, torno una altra vegada al poble. I així estem. Ja no canvio, eh? Ja no canvio per la ciutat.
0: Molt bé. Com va ser el teu aprenentatge del català?
1: Doncs, a veure, jo soc profe de castellà. Llavors, jo pensava, doncs, no necessito el català per res. I vaig arribar, clar, viure a un poble no és el mateix que viure a Barcelona. Llavors jo me'n vaig adonar, no?, que el soc perejil no hi havia resposta i vaig dir, sí, hauré d'aprendre català. I la veritat és que la família del que era el meu home també m'ho va posar molt fàcil, parlaven en castellà, però jo deia, no, parleu en català, que ho haig d'intentar. Vaig començar amb el consorci, però, o sigui, no... Jo vaig sentir que això no anava molt a poc. Llavors em vaig treure el B per la meva compte, després vaig fer un curs de la UB per treure el nivell C i quan el tenia vaig dir a por todas, Patricia, i em vaig treure el nivell, el que abans es deia el nivell D de català. I llavors practicant, però clar, és molt complicat perquè sempre que dius, jo sóc de Madrid, la gent ja canvia i diu, no, amb el meu home li deia, no, que hem de practicar, i llavors començava a parlar català i després deia, oi, una cosa, com dient, no, això ja és això és el que estem fent, és com una broma, i ara que és en sèrio hem de parlar en castellà, i és complicat, però bueno, me'n vaig adonar que, o sigui, si a poc que parlis català, la gent ho agraeix moltíssim. De fet, recordo que jo estudiava a la universitat i llavors anava a la UB, a la biblioteca, i jo parlava català perfectament, però li deia a la noia pobreta, li deia, no parlo català. I la noia diu, oh, que maca, jo el llibre no el puc tornar dilluns. I la noia diu, no passa res, dimecres, dijous, i jo deia, doncs mira, aquí tinc un filon. Sí, no, no. O sigui, una vegada comences,
0: ja està.
1: No sé, jo em sento recolzada, sí.
0: Et passa tu de vegades que si dius que és de Madrid que comencen a parlar-te castellà?
1: Sí, sí, sempre. O sigui, per mi, o sigui, a vegades dic que sóc de Madrid, és com, no, no me hables castellano. O sigui, jo parlo català. De fet, la gent a vegades em diu, però tu parles català? No? I jo treballo com a profe i l'altre dia els nens parlaven català, no? I estaven parlant de la classe. Escolteu-me, nois, això, no? Patricia, tu parles català? Home, clar. O sigui, la gent no imagina que una persona de Madrid pugui, sí, potser entendre, però no parlar el català. I fa gràcia, no? La gent que diu, ai, que maca, que parla català. Home, si jo vaig a viure a França, doncs hauré d'aprendre el francès, no? És a dir,
0: clar, clar, clar,
1: suposo que és la cosa més normal del món.
0: Sí, però hi ha aquesta mica sempre de no sé si és un respecte mal entès, de que la gent, sempre que te veu a vos una persona que no tingui rasgos, diríem, rasgos estrangers, que li parles, tens la tendència a parlar-li en castellà, no? I jo crec que no s'ha de fer, s'ha de fer parlar l'idioma que estem aquí, no? Per això estem aquí, per això estem a...
1: Exacte.
0: I què tal? Ets professora de castellà, no? Què tal els teus alumnes?
1: Sí, sí, de castellà. Bueno, a veure, tinc de tot. No, no, bé, bé, sí. Sí, no, no em queixo, bé, o sigui, tinc la feina que m'agrada, amb els alumnes que m'agraden, o sigui, jo vaig començar fent primària, però, no, clar, jo soc profe de secundària i de batxillerat. I superbé, la veritat és que superbé. Hi ha nois que això, que intenten parlar en català a classe normalment, no, no, nens, ara, o sigui, no, no tinc cap problema amb el català, però aquesta classe és de castellà. Però no, normalment no tinc problema amb els nens, no són maus.
0: Jo, des de luego, jo les persones que ensenyen els professors, els admiro molt perquè tenen moltíssima paciència. Jo no puc aguantar jo mateixa, imagina't aguantar una classe d'adolescents. És digne d'admirar, és digne d'admirar.
1: Gràcies.
0: Quan tornes a Madrid, de vegades si tornes a Madrid o ja no hi vas mai?
1: Sí, jo tinc tota la meva família allà, és a dir, jo aquí estic sola. Tinc la meva filla i la meva parella, però jo aquí... No tinc família. Llavors torno quan puc. Mira, de fet, he comprat ara bitllets per anar de vacances i intento anar-hi doncs, a l'estiu, al Nadal, si tinc un parell de dies o tres vaig cap allà, o sigui, sí, jo torno a Madrid sempre que puc, perquè a més Madrid és molt bonic. O sigui, quan ho mires des de la perspectiva de no visc a Madrid, és molt bonic, Madrid.
0: Quina diferència diries que hi ha principal, a part de la mà, entre Barcelona i Madrid? O Catalunya i Madrid?
1: Ja. A mi, quan jo vaig venir la primera vegada, hi va haver dues coses que a mi em van agradar, em van enamorar de Barcelona. La primera era, clar, jo estic acostumada a Madrid, que és com... O sigui, com no veus, no? Més enllà dels edificis no veus, no? Jo vaig per la Gran Via i jo deia, hosti, tu, o sigui, jo puc caminar, veig allà al fons, o sigui, ho veig tot, no? És molt ample tot. I això a Madrid no ho té. I la segona cosa que a mi em va agradar moltíssim és la gent. O sigui, tu a Madrid, o sigui... Una cosa que jo trobo a faltar de Madrid és la festa, no? la vida aquí al carrer sempre. Però a Madrid la gent som com... De moment sí, però després no, no? I aquí és just el contrari. Costa moltíssim entrar-hi. O sigui, a mi em va costar moltíssim trobar amics, gent, o sigui, quedar amb gent, però una vegada ho tens, ja estàs per tota la vida, no? I és una cosa que, clar, jo no estava acostumada i ara que ho veus, dius, quina diferència, molt bé. Sí, sí.
0: La teva família, quan tornes a Madrid, què te diuen? Te diuen la catalana? No? Perquè de vegades l'altre dia estava parlant amb una persona així que no era de Madrid, era d'una altra comunitat autònoma. Que em diuen la catalana i soc, crec que era andalusa. I dic, bueno, a tu te diuen alguna cosa d'aquestes?
1: No, no, això no, però sí que és veritat que, per exemple, a vegades amb la meva filla jo parlo català, o sigui, jo normalment parlo castellà, però hi ha vegades que fem el canvi de xip, no? O sigui, això que feu els catalans de manera instintiva, jo ho faig també, no? I la meva família dius, però ¿por qué le hablas en català a la niña? Bueno, pues porque lo hago, és a dir, em surt i a vegades

0: Molt bé, meravellosa. Vilanova és un poble petit, però és un poble que està pensat molt, molt per nens. Té molta vida, té moltes activitats per nens. I jo no vaig gaudir del poble fins que vaig tenir la nena. Perquè, clar, treballes, casa, treballes, els amics, doncs, potser a Vilanova, però potser no, normalment no. Llavors no feia vida. I ara que tinc la nena, té 5 anys, no? Llavors comences, per exemple, a la biblioteca els dijous, tots els dijous, hi ha sempre activitats. Un conte, aquest dijous hi ha un taller de no sé què, d'escriure no sé com. L'altre dia, la incubadora de llavors. Al centre cultural, el dissabte vam anar, hi havia un espectacle d'un mag o no sé, o sigui, té moltíssima vida. Llavors, és un poble petit, la gent es coneix i es viu molt bé, molt tranquil, la veritat. Ja, jo no ho canvio, per la ciutat.
1: Com a professora de castellà i com a parlant perfecte de català,
0: Gràcies.
1: m'agradaria, no, tu, m'agradaria que me diguessis un autor, un literat, un poeta o un novel·lista que t'agradi en castellà i un que t'agradi en català i me diguis per què t'agraden.
0: A veure, en castellà, Federico García Lorca. És a dir, no hi ha
1: Sense comentaris,
0: motius. Hi
1: sense
0: ha motius.
1: comentaris. Sí.
0: Ah, evidentment, evidentment. En català he llegit poca cosa. He llegit, quan vaig començar, no sé com es diu l'autora, Digues que m'estimes encara que sigui mentida. Era un llibre, però no em recordo com es deia l'autora. Però he llegit Mercè Rodoreda, he llegit... ai, com es diu? No sé com es diu. Bueno, he llegit Albert Espinosa, però en català, sempre en català. O gairebé sempre. La plaça del diamant és de Mercè Rodoreda. Sí, però hi ha un autor que és que no sé com es diu. Perquè t'explicaré un secret. Faig classes de català de segon de batxillerat. És a dir, de repàs per selectivitat. I llavors, les lectures prescriptives són La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, i l'altra, com es diu ara? El tinc allà, però no me'n recordo, que és una obra de teatre. No me'n recordo, però Mercè Rodoreda sí, l'he llegida.
1: Molt bé.

0: Doncs, bueno, ja gairebé per anar aquí avant, perquè aquí el temps es fa curt. Jo crec que t'he preguntat tot el que te tenia que preguntar, però tu, diguem alguna cosa que no se m'hagi acudit a mi, que perquè no quedi res al tinter, que t'inspiri aquesta entrevista, aquest programa.
1: Doncs no ho sé, la veritat. O sigui, jo estic molt contenta de viure a Barcelona, no tornaria a Madrid. De fet, he tingut oportunitat de tornar-hi, però no ho he fet. I la veritat és que jo em sento com a casa. És a dir, em fa molta ràbia moltes vegades quan surto i no, quan arribes a Madrid, no la família, però en general, sents coses i, o llegeixes coses a les xarxes socials i penses, doncs, aquesta no és la realitat que jo em trobo. És a dir, és que en Catalunya, si no hables català, jo he viscut anys sense parlar català i no he tingut mai cap problema. Llavors em sap greu, no?, que moltes vegades sé que hi ha, no, es crea una realitat alternativa del que es viu aquí. Jo visc en pau. Sí que és veritat que la meva llengua és el castellà. Amo el castellà, és a dir, no canviaria la meva llengua, però moltes vegades penso que la gent de fora sent, que no ha viscut, no?, la realitat de Catalunya, sent que la gent d'aquí hem de triar. Tu què vols parlar, castellà o català? Què prefereixes, la llengua o la cultura espanyola o la catalana? I a vegades és tan senzill com dir, m'agraden totes dues llengües, m'agraden totes dues cultures i com... O sigui, aquesta convivència és que si no, tu no vius aquí, no te la pots imaginar, és meravellosa, de veritat.
0: Doncs, molt bé, moltíssimes gràcies, Patricia Fernández, per les teves paraules. I, bueno, nosaltres, com sempre, la setmana vinent seguirem xerrant de res.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: He deixat de viure al carrer. Ja no em faran por els dies de pluja. Per fi, dormiré tranquil sense que em desperti la vida nocturna o algú per humillar-me. Cada dia somiava amb la clau de la meva llar i ara que ja la tinc, només puc pensar en els centenars de persones a Barcelona que no la tenen. Sisplau, col·labora amb ningudormintalcarrer.org, Arrels Fundació. Aquesta falca radiofònica l'hem gravada íntegrament al carrer. Mira com ho vam fer al nostre YouTube.
4: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Salutacions a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Àngela Gómez Pérez, que va néixer a Cantàbria, en concret a Comillas, una ciutat de la costa. Hola, Àngela, benvinguda al Xerrem d'Arreu. Com
1: Hola.
0: Estàs?
1: Molt bé.
0: Sí? Sí, fas bona cara, eh? Quines vivències recordes tu de Comillas? Quins records en tens?
1: La meva infantesa. Quan feien vacances, que eren, estaven tot el dia al carrer, estava tot el dia al carrer, no? I els nens coneixien les marees, quan pujava la marea, quan baixava la marea, estaven salvatges.
0: Yeah.
1: Va ser una infantesa meravellosa. Jugaven petits en grans.
0: Ah, que maco.
1: Un records preciosos. Vaig estar aquí fins als 11 mm-hmm. anys. I després ja van anar a Torlavega, que era més gran.
0: Sí.
1: Ja creixien, havia que estudiar, i al poble havia dues escoles primàries.
0: Només. I a Torrelavega vas fer secundària?
1: Sí. Mm-hmm. Aquí sí.
0: I això de les marees, ho he explicat moltes vegades, però és que em sembla com màgic, com que aquí al Mediterrani no passa...
1: No, no teniu vosaltres aquí.
0: No. És influència de la lluna.
1: Sí. Pues res, quan vius allà a un lloc, per nosaltres és normal això.
0: Clar.
1: És normal.
0: I ja sabeu sempre quan pujarà i quan baixarà,
1: sí,
0: i això.
1: Sabien. Aquesta setmana tocarà de matí, l'altra tocarà de tarda. Ja sabien.
0: Ja.
1: Quan baixava,
0: sí,
1: perquè ja hi ha moltes roques, anaven a pescar,
0: clar,
1: cangrejos, peixos petitets.
0: Clar. Sí. Aprofitar-ho.
1: Sí.
0: Al terme de Comillas hi ha la finca El Capricho, una de les primeres obres d'Antoni Gaudí. Deu ser un orgull, no? I una finca molt visitada.
1: Molt. A mi que m'encanta el modernisme.
0: Uh-huh.
1: Allà tenim el Capricho de Gaudí. Després tenim també una font de Domènec i Montaner. Tenim el seminari, que ja no funciona com seminari. I això va començar a fer-ho Domènec i Montaner.
0: Uh-huh.
1: Després va acabar-ho al Martorell. El cementeri també està ple de escultures de modernistes.
0: Deu ser molt bonic.
1: És molt maco. Va ser el primer poble, perquè el Marquès de Comillas era d'allà. Llavors va ser el primer poble de tota Espanya que va tenir llum elèctrica.
0: Ah, fixat.
1: Sí. I de petits tenien un cinema, tenien dentistes, tenien moltes coses.
0: Però tot i amb això s'us va quedar petit, diguéssim, que per això vau marxar a Torrelavega.
1: Clar, perquè ja quan ja arribaves a l'adolescència i volies estudiar, o t'anaves a Baracaldo o a Santander o a Torrelavega.
0: Mm-hmm.
1: Que hi havia instituts i tal, no?
0: Clar.
1: A Comillas hi havia dos col·legis, el públic i el privat de les monges. Jo anava al privat.
0: I però només podies fer primària.
1: Sí. Sí.
0: Tu hi tornes sovint, a Comillas?
1: No. He tornat una vegada sol.
0: Ja.
1: Els meus germans...
0: Com és que no hi tornes?
1: Perquè, m'agrada viatjar. Uh-huh. He anat a conèixer uns altres llocs.
0: Clar.
1: Com que ja ho conec, això.
0: Sí.
1: Però els meus germans sí que en van.
0: Ja.
1: Yeah. Tampoc tenim família allà.
0: Sí, clar, això també determina.
1: No tenim ningú. Uh-huh. I mira.
0: Yeah. I què creus, que ha canviat molt?
1: Ha canviat molt, sí.
0: Sí, t'ho han explicat.
1: Allí passa, en el turisme, el que passa aquí, el que passa a Mallorca. Quan arriba l'estiu, pues, la gent del poble estan invadits per el turisme.
0: Clar.
1: És un problema de tota la costa del país, penso jo.
0: Sí, i tant.
1: I
0: allà també passa.
1: Sí.
0: I en què penses que t'ha influït la teva família, en la teva manera de ser?
1: No sé. nosaltres som molt oberts allà. Yeah. I això nosaltres no hem canviat, ni els meus germans ni jo, som molt oberts nosaltres.
0: Oh, els pares també ho eren.
1: Sí, la meva mare era una dona molt moderna. Mm-hmm. Molt moderna.
0: I vosaltres també hi heu sortit.
1: Sí.
0: Deies que el teu avi era republicà.
1: Sí, va estar a la presó uns anys. No sé ben bé la història, perquè parlaven poc, no?
0: Ja. Yeah.
1: D'aquella època. Ell li contava als meus germans, que són més grans que nosaltres, sí, les noies, ell els explicava coses de la presó, de com fusilaven, però no conec la història. Jo sé que en els anys 50, més o menys, es va venir a Barcelona. Mm. No sé si és que allà no els donaven feina, no sé la història.
0: Igual estava assenyalat.
1: Sí, sí, jo penso que sí. Mm-hmm. El meu avi, que vivien aquí a Barri de Gràcia, ell allà no va tornar mai.
0: Yeah.
1: Mai.
0: Mm-hmm.
1: Quan arriba aquí la democràcia, ell va demanar, que ja era molt gran, va demanar als meus germans que li portessin a escoltar un manifest del Carrillo.
0: Ah, mira.
1: I de Passionària,
0: sí,
1: quan arriben a Espanya, i ell volia anar a escoltar-los i després va morir. D'alguna manera va veure arribar la democràcia, no? Al principi.
0: Això per ell devia ser molt reconfortant.
1: Sí,
0: perquè tant que es va haver d'esperar, oi?
1: Així com la meva àvia va anar allí un parell de vegades quan nosaltres érem petits, ell mai va tornar.
0: Yeah. Deies també que la teva família era molt musical.
1: Molt, molt musical. Cantaven molt bé tots, els meus avis, la meva mare, els meus oncles, els meus germans, però que allà es canten habaneres.
0: Ah, mira.
1: Perquè Comillas és una vila marinera.
0: Sí.
1: I es canten habaneres.
0: Uh-huh.
1: I tots tenien molt bones veus. Quan arribava Nadal cantaven tots junts.
0: Ah.
1: Feien coros i cantaven molt, sí. El meu germà gran canta molt bé i la meva germana petita també canta molt bé, toca la guitarra.
0: Ah, mira, però les trobades familiars deuen ser molt animades.
1: Ara ja no, ja ha canviat tot, ja.
0: Clar.
1: Primer que aquella gent ja no hi són. I no sé, falta molta gent, tot a canviant. Ara la gent no canta ja com es cantava abans.
0: És veritat, abans sí, la meva mare sempre cantava. I jo també de petita, sí, sí,
1: sí, sí.
0: I se sentia molt pel cel obert cantar la gent.
1: Això té Serrat una cançó que ho diu.
0: És veritat.
1: És veritat.
0: Sí, sí.
1: O sigui que ja no cantem ja, com cantàvem abans.
0: No. A quina edat vas venir cap a Barcelona?
1: Tenia 16, recent complerts.
0: Uh-huh. I què va motivar que vinguessis?
1: Bueno, que els meus pares es van separar.
0: Ah, ja. Yeah.
1: A l'any 71, que no se separava ningú, no?
0: No, encara no.
1: Pues la meva mare t'he dit que era molt moderna.
0: Encara era viu en Franco.
1: Era molt moderna, va esperar a que els fills fossin grans.
0: Que éreu 6 germans, oi?
1: Per poder fer-ho. I clar, ella estava sola allà. Els seus pares estaven aquí. Els seus germans estaven aquí. I per això van venir aquí. Perquè es van separar.
0: Ah, vas venir amb la família així, tu aquí.
1: A la meva mare,
0: sí,
1: i els meus germans.
0: Ah, vau venir tots així.
1: El meu pare es va quedar allà.
0: Mm. I us vau instal·lar a Esplugues, oi?
1: Sí, perquè els meus avis, quan es jubilen, deixen de viure al barri de Gràcia i es van a viure a Esplugues. I com que vivien a Esplugues, nosaltres vam anar a viure a Esplugues.
0: I quines impressions en recordes de la teva arribada a Esplugues?
1: Era un poble molt petit, molt tranquil, hi havia un cinema, hi havia un centre d'excursionisme, i bueno, pues no sé, jo quan van arribar aquí, als 2 o 3 dies, vas treballar d'aprenenta en una botiga, i la jefa, no?
2: Sí.
1: La cap,
2: sí,
1: que era de Solsona, parlava un català molt tancat. Jo era la nena cap aquí i nena cap allà, i a mi em feia gràcia perquè la meva germana a casa li deien la nena,
2: la petita.
1: Sí, la nena, i em feia gràcia, i ella em parlava en català i jo anava aïllant, no? Em deia, nena, porta'n l'escala. Jo pensava, l'escala deu ser l'escalera. Però clar, en 16 anys eres una esponja.
2: Sí, i tant.
1: I anava filant, no? Aïllant i tal.
2: Però i, llavors ja et vas animar a parlar català?
1: Encara no, perquè era franquisme, al carrer no es parlava. Pensa que Esplugues havia la migració nostra, gent d'Andalusia, d'Extremadura, d'Aragó, i catalana, perquè Esplugues sempre ha sigut molt català.
2: Sí.
1: Llavors senties molt castellà.
2: Yeah.
1: Castellà. El que passa que Esplugues no es va fer gran com Cornellà, Hospitalet. Sempre ha quedat més petit, més tranquil.
2: Sí, ara és com molt residencial, no?
1: Sí.
2: Més aviat.
1: Ara és un poble molt cuidat, és un poble verda, té molts parcs, moltes zones verdes. Quan jo arribo aquí, quan arribem nosaltres aquí, era un poble totalment industrial. Estava ple d'indústries.
2: Fixa't.
1: Estava la Corberó, la Braun, la Siemens, petites empreses metal·lúrgiques, laboratoris, editorials.
2: Quan et vas independitzar de la família, vas seguir visquent a Esplugues?
1: No. Jo l'any 82 vaig a viure al barri de Gràcia.
2: Seguint la trajectòria dels teus avis.
1: Que és el meu barri preferit de Barcelona.
2: Vaja, jo que pensava que era Sants.
1: No. Sempre serà Gràcia.
2: Per què t'agrada tant Gràcia?
1: A veure, Gràcia, els anys 80, 90, 2000, no era com ara. Era un barri de veritat. Era el barri d'abans de Barcelona.
2: Però ara ja no, perquè
1: no.
2: És un barri de
1: no.
2: Ple d'expat i turistes.
1: Quan jo arribo a Gràcia, la meva parella era pintor-artista, estava ple d'artistes, d'actors, de TV3, molt bohemi, no? I jo me recordo que quan venien les festes de Gràcia, se jornaven tots els carrers, tots. I els veïns grans es disfressaven. Es disfressaven, venien la revista del Paral·lel, venien còmics, venien bons artistes. El barri dels gitanos sortien a ballar rumba catalana.
2: Ah, que bé.
1: Totes les dones. La Gràcia d'ara i la Gràcia de Barcelona d'ara no m'agrada gens. Cada vegada m'agrada gens. S'han permès masses coses.
2: Ja. Yeah. No és del veïnat, diguéssim.
1: No. Ja sembla un parc turístic. Llavors, Gràcia, jo vis allà 15 anys. El 2008, que ja comencen a arribar els turistes europeus d'un poder alt adquisitiu,
2: sí.
1: Ja comença a canviar. Ja comencen a pujar els lloguers.
2: Sí.
1: Ja comença tot a canviar. Fins ara. Ara, de tant en tant, dono un tomb per allà, però sempre surt de mal humor. Està ple d'un turisme europeu que l'agrada a Barcelona, i s'ha permet tot. Fer fora els veïns, en fi, que no m'agrada gens.
2: Sí, sí, sí. És el que no hauria de passar, però
1: tenim,
2: no sé si ho podrem frenar.
1: Tenim una ciutat preciosa, perquè tenim una ciutat preciosa, però és una llàstima que no es cuidi.
2: Clar.
1: Que no es cuidi.
2: Tu, a més de treballar a la botiga, vas seguir estudiant?
1: No. Jo a la botiga aquesta, jo estic un any d'aprenenta. Llavors, jo treballava amb dones molt grans, perquè era una cosoteria ortopèdia. Llavors, aquestes dones cosien faixes.
2: Ah.
1: Ortopèdiques.
2: Uf.
1: a màquina. Jo estava cansada de tanta gent gran. Jo volia gent de la meva edat. Clar. Perquè clar, jo no coneixia a ningú. I aquí vaig estar un any i ja farta, digo, mira, jo me'n vaig d'aquí. I vaig trobar una fàbrica, perquè llavors trobaves una feina aquí i allà i allà.
2: Clar, sí, era més fàcil.
1: Era més fàcil. Vas trobar la feina en una fàbrica que treballava al dematí i a les tardes jo dibuixava. Ah. Aquí al carrer Portaferrissa,
2: sí,
1: havia una acadèmia de dibuix. Jo venia aquí. I després, més tard, vas entrar a l'escola Massana a dibuixar.
2: Però no ho has fet servir com a feina, això?
1: No.
2: No t'hi has dedicat mai?
1: El meu germà gran és pintor, però té la carrera d'història de Belles Arts, però ha sigut professor. La meva parella era pintor artista i treballava per una galeria d'art. Barcelona, els anys 80-90, estava plena de galeries d'art. Després van anar tancant. És una vida que no tenen una nòmina.
2: Clar. Doncs mira, ara posarem...
1: No hi ha una seguretat.
2: No. Ara posarem la música que has triat, l'Oleguer, el tècnic que ens la posa, i després seguim parlant.

0: Vas treballar 15 anys a la Nissan. Quina feina hi feies?
1: Una mica de tot. Una mica de tot.
0: Ja, i estaves sindicada, no?
1: A veure, quan a Esplugues jo entro a aquesta fàbrica,
0: sí,
1: amb 17 anys, jo començo a ser conscient, perquè abans no sabia, dels sindicats, de les vagues, de tot això.
0: Yeah.
1: Que tot era clandestí.
0: Sí, en aquella època sí.
1: A llavors jo entro aquí en aquestes vagues, feien piquets, feien vagues perquè demanaven, perquè en aquesta època treballaven els dissabtes al dematí i demanaven la setmana anglesa. Ja començo a ser revolucionària d'una manera, no? O sea, ja començo a prendre consciència,
0: sí, sí,
1: del que
0: sí
1: passava.
0: Uh-huh.
1: I aquí ja comença tota la història.
0: I penses que ara...
1: Pensa que vas doblegar el Cornellà.
0: Uf.
1: Era un polvorí.
0: I tant.
1: En aquella època.
0: I penses que els sindicats encara són útils?
1: No.
0: Per la classe treballadora o per les, per les persones més desfavorides laboralment?
1: Són útils perquè han de ser, perquè estàs informat, t'informen, però tot això ha canviat i no són el que érem, ni els sindicats ni els polítics, dretes, esquerres o el que sigui. Tot ha canviat ja.
0: I tant. Ara
1: ja estem una mica decebuts.
0: Sí, sí, sí.
1: Ara, són necessaris? Sí.
0: Sí, sí, sí. Però no sé si és perquè també estan subvencionats i això, que es deuen com a les subvencions, no? I a vegades tens la sensació que no acaben de defensar prou els interessos, doncs, de la gent, bueno, que en aquest cas, per exemple, ara la gent més pobra laboralment són els immigrants, no? I treballen en unes condicions molt, molt precàries.
1: Bueno, també els sindicats permeten aquestes coses. Per exemple, l'hostaleria està plena de sud-americans. Per què els sindicats permeten que treballin 12 hores? Uh-huh. Nosaltres hem lluitat per treballar 8, no 12. Uh-huh. Ho saben, ho permeten. Permeten moltes coses.
0: Uh-huh.
1: Jo penso que els sindicats estan aburguesats. Totalment. No són el que eren.
0: Uh-huh. Ara vius a Sants, a Font de la Guatlla.
1: Sí.
0: Ho vas triar o va ser casualitat?
1: Va ser casualitat. Jo vaig viure aquí 4 anys a la plaça de Sants. Ja porto a Sants 9 anys i ara vis aquí i estic encantada perquè sóc una privilegiada. Jo vis al costat mateix de Caixa Fòrum.
0: Que maco.
1: I m'agrada molt passejar per Montjuïc.
0: Clar.
1: Jo faig ara marxa nòrdica i passejo molt pels parcs de dalt i estic encantada. És un barri molt petit, molt tranquil, tenir tot el necessari, no?
0: Mm-hmm.
1: Un súper, un fort, una farmàcia, i estem darrere de la plaça d'Espanya. Jo cada vegada que creu la plaça d'Espanya m'estresso.
0: Tu vas estar en contacte amb la llengua catalana de seguida que vas arribar, com deies, però quan et vas quan et vas decidir a parlar-lo?
1: Va ser quan vas viure al barri de Gràcia, que en aquella època havia molta gent gran i es parlava molt català. Llavors, darrere de la meva casa hi havia un col·legi públic i a les tardes feien català en gramàtica.
0: Ah, mira.
1: I jo vaig a estudiar allà. I després anava a comprar al mercat i li deia a la gent: parlin, sisplau, en català, que l'estic estudiant.
0: Que bé.
1: Allà, d'alguna manera, vaig perdre la vergonya.
0: Clar.
1: I vaig llançar-me a parlar-ho.
0: Veus, que bé.
1: El que passa que clar, jo barrejava una mica castellà i català, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I ara ja parlo millor.
0: I tant, sí. I el segueixes aprenent, oi?
1: Ara estic estudiant a la... com es diu?
0: Al Consorci de Normalització Lingüística.
1: Sí, al Consorci de la Llengua. I precisament la setmana que ve, que tenim els exàmens finals,
0: sí?
1: Estem tots tremolant.
0: Segur que el passes. I tu d'on et sents? Et sents més càntabra o catalana?
1: No, jo em sento totalment catalana. Jo càntabra ja no soc.
0: Ah, ja.
1: A veure, quan sento la tele, Santander, Cantàbria, em fa gràcia, no? I m'agrada, em fa il·lusió. Tira.
0: Sí, sí,
1: tira.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: És la teva
0: clar, la...
1: terra, no?
0: Les arrels.
1: Arrels. Però jo em sento d'aquí.
0: Que bé.
1: I quan sento que a Madrid la dreta parla menys d'aquí, em sap molt greu.
0: Yeah.
1: No m'agrada gens.
0: No, a més diuen mentides.
1: Perquè no viuen aquí.
0: Clar, clar.
1: S'estan enganyant a la resta del país.
0: Uh-huh. I mira, ens hem d'anar acomiadant, ens diu Lula, que quins projectes de futur tens?
1: Jo fa 2 anys que m'he jubilat, llavors sóc una jubilada superactiva. Ara vaig a la universitat, per la gent gran.
0: Sí.
1: I faig sortides culturals, ballo, faig marxa nòrdica, el català... No paro.
0: Doncs tant de bo segueixis així tan activa. I moltíssimes gràcies per haver...
1: I quan cal, soc voluntària.
0: Ah, sí, clar, sí que em deies que l'altre dia havies anat a fer de voluntària al concert d'ajuda al País Valencià.
1: Va ser una experiència fantàstica.
0: Ja, segur.
1: Molt maca, molt maca.
0: Segur, segur.
1: Molt maca.
0: T'agrada fer coses pels altres.
1: Sí. Sí.
0: Doncs mira, amb aquest bon missatge ens acomiadem i fins una altra.
1: Moltes gràcies.
0: A tu, gràcies.
2: A Sants 3 Ràdio xerrem d'arreu cada dissabte a les 12 del migdia.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gratis!

0: Són les 4 de la tarda.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
3: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Arriba moments que més que un programa de ràdio semblem un obituari. La setmana passada vàrem dedicar el nostre programa 2027 a la figura del compositor Don Schlitz, que ens havia deixat recentment i que ens va portar la seva veu, o amb d'altres, les seves millors cançons. Avui també començarem recordant amb una de les trajectòries més interessants de la música country, sobretot del moviment outlaw dels darrers anys. David Alan Coe ens va deixar el 30 d'abril de 2026 a l'edat de 86 anys, una de les estrelles amb més talent de la història de la música country, conegut per gravar èxits com ara Mona Lisa Lost Her Smile, The Right, You Never Even Called Me By My Name, She Used To Love Me A Lot o Long Haired Redneck. Va aconseguir 63 senzills a les llistes de Billboard. Avui l'homenatgem, ho hem fet començant amb la primera de les cançons que va editar com a senzill, aquest tema One Way Ticket to Nashville, una cançó de l'any 1969, que òbviament en aquell temps no va entrar a les llistes, un temps en el qual ell es movia entre el blues i el country. La primera cançó que ho va fer, que va entrar a les llistes, va ser l'any 1974, la peça anomenada If I Could Clean the Walls of This Bottle. Va ser un èxit molt menor, al número 80, però també la recordarem.

Va ser un compositor amb molt de talent, amb artistes com Johnny Cash, George Jones, Willie Nelson, Tommy Wynette, The Oak Ridge Boys i molts més gravant les seves cançons. Els seus èxits més grans com a compositor van ser aquell Won't You Lay With Me in a Field of Stone, gravada per Tanya Tucker, i aquella irònica interpretació. Icònica interpretació de Johnny Paycheck de Take This Job and Shove It, que més tard va inspirar una pel·lícula del mateix nom. Va néixer a la població d'Akron, a Ohio, el 6 de setembre de 1939. Avui, al Club del Country, recordarem alguna de les seves cançons més legendàries, però ho farem amb algunes altres, perquè també dedicarem un especial amb el nostre programa Country Classics a la seva música. Recordarem el 1970, per exemple, l'any 71, quan aquella cançó que hem dit de la Tanya Tucker va arribar al número 1 i el va catapultar també a signar amb Columbia Records. Després va començar a publicar excel·lents àlbums. Aquell àlbum, Once You Upon a Rhyme, contenia el seu èxit més gran, la cançó escrita per John Prine i Steve Goodman, You Never Even Call Me By My Name.

aquest Mona Lisa Lost Her Smile. Doncs com dèiem, dues cançons precioses que ell va compondre i que van interpretar altres artistes. Us portarem a terme, ara mateix les escoltareu, el Will You Lay Me With Me in a Field of Stone de la Tanya Tucker i després el Take This Job and Shove It de Johnny Paycheck, el Club del Country homenatjant David

extraordinària la seva música. Com diem, li farem un especial també amb el country clàssics i anirem escoltant les seves cançons, tant les pròpies com les que va compondre per altra gent, amb els nostres programes, perquè s'ho mereix, no ho hem deixat mai de fer i ho continuarem fent. Mona Lisa Lost Her Smile va ser el seu més gran èxit a les llistes americanes de música country, número 2 als Estats Units, número 1 al Canadà. Una cançó escrita per en Johnny Cunningham, enregistrada per ell i que va ser el primer senzill del seu àlbum del 1984, Just Divorce. Escoltem aquest fantàstic Mona Lisa, Lost Her Smile.

El record de David Allan Coe. És molt més fàcil recordar els grans artistes que ens en deixen, però de vegades ens deixen també figures emblemàtiques de la història de la música, però que no són conegudes per al gran públic. Fa molt poc ens ha deixat en Mickey Gamble, que va ser el cofundador de Crossroads Music. Era el líder, de fet, d'aquest segell discogràfic, i els seus associats, que van sorgir d'aquí, com Horizon Records, Sunlight, Mountain Home Music Company, Organic Records, unes empreses, uns segells bàsicament que estaven molt vinculats al que era la producció musical de bluegrass i de música d'aquell Southern Gospel tan magnífic, i que sempre va recolzar al màxim els artistes. Ell venia de Carolina del Nord i tenia una visió de la música molt familiar, d'aquí doncs que promocionés bàsic grups com per exemple un que va estar-hi diversos anys amb 7 àlbums per al seu segell discogràfic a Mountain Home Records, molt conegut a la formació de Grascals. Homenatjarem a la figura de Mickey Gamble, que, com hem dit, ens ha deixat en recentment, amb la música de The Grascals i aquesta cançó d'homenatge que es diu If You Want Me To.

L'hem homenatjat amb aquesta cançó de Grascals, però la seva tasca de productor també ens va portar excel·lents temes de producció, com per exemple aquell disc que ens va conduir anys enrere i en el qual doncs, ens va portar la producció del 1994 per al seu segell Horizon Records, la música d'una de les bandes també legendàries dins el món del Southern Gospel o del Bluegrass, la banda de Lafayette de Tennessee, The Isaacs. El 1994 els hi va produir aquest disc en el qual es trobava aquest tema Carry Me amb la guitarra solista de Tony Rice i l'acompanyament de diversos dels membres de The Isaacs, com la cançó escrita, la veu d'aquesta cançó, les lletres per Sonia Isaacs.

record i l'homenatge també del Club del Contra amb una icona. Esperem que la setmana que ve puguem fer un programa tranquil, normal, amb virtuts com la vida i no la desaparició de llegendes, perquè aquesta setmana hem de parlar d'un altre que també ens ha deixat i ho ha fet també recentment. El 24 d'abril ens deixaven Cliff Downs. Era un veterà de la indústria musical americana, molt respectat tant en la seva tasca com a artista, com a compositor, com a productor i com a publicador. Va morir després d'una llarga batalla amb el càncer. Va formar part als anys 80 del duo Downs & Price amb el vocalista Jimmy Price. Era artista de música pop que va firmar per Atlantic Records i que van debutar l'any 1986. Després es va traslladar a Nashville i allà va triomfar amb cançons que va dirigir diferents artistes de pop, de country, de música cristiana contemporània i també de jazz. Wynonna, Gabby Barrett, Glenn Campbell van enregistrar les seves cançons, però avui, homenatjant-lo a Cliff Downs, recordem a B.J. Thomas amb la seva interpretació del Don't Leave Love Out There All Alone.

com a compositor, no amb els èxits que han tingut molts altres, com per exemple Anton Schlitzer, qui van dedicar tot el programa de la setmana passada, però també excel·lent, i també com a productor. Un dels discos que va produir va ser l'any 1994, quan ens va portar aquell The Boy in Me per al segell New Haven Records, enregistrat i distribuït sobretot al Regne Unit i a Europa, dins aquest ambient del country, la revifalla del folk i de la música, en deien world music aleshores, country gospel era bàsicament aquest disc d'en Glenn Kandel, The Boy in Me, que va produir, com hem dit, el nostre protagonista del dia d'avui, d'aquesta part, en Cliff Downs. Recordem també una de les cançons, la que donava nom la primera del disc, en la qual a la guitarra acústica també s'acompanya el mateix Glenn Kandel, amb la cançó d'en Geoff Thurman i en Kevin Stokes.

Música instrumental a càrrec d'una de les grans llegendes de la música i a càrrec a la composició d'una presència vital a l'escena musical de Nashville durant més de 70 anys. A l'edat de 88 anys moria recentment també. També ens acomiadem d'ell avui, a la música Wayne Moss, un dels grans entre la música. Va ser un dels guitarristes que sempre es triaven en primer lloc a les sessions de Nashville, productor també de discos i també era el propietari del lloc de gravació, dels estudis de gravació més antics independents de Nashville. També cofundador de les bandes de música country rock Area Code 615 i el Barefoot Jerry. Nascut el 1938 a South Charleston, a West Virginia, va arribar a Nashville l'any 1959. El primer tema important d'ell va ser el Sheila de Tommy Rowe el 1962. També va la guitarra que podem escoltar amb Lo Pretty Woman d'en Roy Orbison o amb el Blonde on Blonde de Bob Dylan és la seva, a part de multitud d'altres pels quals ha passat Lori Chalene, Patsy Cline, Charlie Pride, Everly Brothers, Roger Miller, Marty Robbins i moltíssims d'altres, un dels més aclamats artistes. Però, a més, també va estar a l'estudi per al Jolene o el I Always Love You o el Coat of Many Colors de la Dolly Parton. També amb Tammy Wynette, amb el Stand By Your Man o amb aquell Only Daddy de Walk the Line de Waylon Jennings, ja veieu on sentim la seva música. Wayne Moss també va compondre peces com aquesta que ens ha obsequiat ara en Cher Atkins, aquest A Mouse in the House, una cançó que ens arribava des d'un disc de l'any 1985, tot i que era música d'anys enrere. I també el podem escoltar al costat d'en Jerry Jeff Walker amb aquest No Roots in Ramblin' del 1969.

Així hem escoltat a Jerry Jeff Walker, però òbviament és l'homenatge a Wayne Moss, intèrpret nascut el 9 de febrer de 1938 i que ens deixava el 20 d'abril d'aquest 2026. Ell va néixer a South Charleston, a West Virginia, i ens va deixar a Madison, on vivia recentment a l'estat de Tennessee. I un altre que també ens ha deixat, del qual escoltarem només una cançó, és un intèrpret de Oconomowoc, a l'estat de Wisconsin. Va néixer allà el 25 d'agost de 1945, a l'edat de 80 anys, moria aquest 16 d'abril de 2026. Un programa avui, ja us ho hem comentat al principi, que sembla més aviat una necrològica. Craig Crump era bateria, percussionista, arranjador, productor musical i compositor, i l'hem trobat en centenars d'enregistraments de Tanya Tucker, Dan Seals, els Remingtons, Tones Van Zandt, Rodney Foster, Patti Loveless, Pam Tillis, Leanne Rimes i molts d'altres. A més, també va ser el productor i tota la percussió portava la seva firma amb aquell Rainbow del 1987 de Dolly Parton, però a més ell era un dels habituals a les sessions discogràfiques d'Alabama i va participar-hi en discos com el Southern Star, Peseton Down, American Pride, Alan Pictures, àlbums de finals dels 80, principis dels 90. Ha participat en multitud de sessions també de música pop i ha estat un dels bateries més i percussionistes més sol·licitats de la història de la música de Nashville. Per tant, també aquí el nostre homenatge en el dia d'avui, perquè, com he dit abans, no ens en recordem només de les grans estrelles, sinó d'aquells que no són tan coneguts per tots vosaltres, per la gent de peu, perquè ens agrada escoltar només la música i coneixem els artistes, doncs també els volem homenatjar. A més, si el voleu escoltar, tot i que no és d'aquest programa la música, la podríeu escoltar amb cançons d'una de les grans artistes de la música, com Kim Carnes, amb aquelles cançons com el Bette Davis Eyes de 1981 o el Crazy in the Night del 86, ell també hi és cantant amb aquelles cançons. Per tant, darrer homenatge del programa d'avui a Craig Crown, i ho fem amb un d'aquests àlbums en els quals ell participava, aquest d'Alabama, amb una de les meves cançons predilectes de sempre, aquest Song of the South. Ha estat avui el Club de les Necrològiques, llestimosament Club del Country, en el dia d'avui. Serà fins la propera. Adéu-siau.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
6: Ho sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat, un poco de todo y algo más.
3: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
4: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
2: I a la teva ràdio.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Avui tornem a estar amb tots vosaltres per parlar dels llibres que parlen de la nostra història. Esplugins i espluguines que ens expliquen com era Esplugues doncs fa molt temps, o poder no tant de temps. També parlem de l'actualitat. Avui tenim que parlar-vos d'un llibre que es diu Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues. I amb nosaltres a la seva autora, que és la Roser Camps. Hola, Roser, benvinguda.
1: Bona tarda.
0: Hola. La Roser Camps neix a l'any 1949, inicies els estudis de Geografia i Història, i el teu delit per la història, per estimar Esplugues, t'ha fet estar sempre en contacte amb tot el que és el patrimoni d'Esplugues. També veig que, segons diu la sinopsis i la presentació del llibre, vas estar membre fundadora del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues, que és el que et porta a tenir aquesta gran vocació, et porta finalment a qui posa fundadora. Això en seguirem parlant. I també has col·laborat amb la Crònica de la Vida d'Esplugues i has publicat altres relats de viatges per centres excursionistes. Roser, neixes a l'any 1949. Explica'ns una mica, Tona, com era Esplugues quan tu eres petita.
1: Doncs jo em sento una mica privilegiada pel fet de que vaig néixer al carrer Montserrat. Els meus avis eren uns antics pagesos d'aquest carrer, senzills, però molt implicats en tot el que passava al poble. Aleshores, jo des de molt petita vaig anar bevent d'aquestes fonts. O sigui, tenia molt testimoni oral de tot el que passava en aquell moment.
0: Molt bé. I aquesta transmissió oral tu l'has continuada?
1: L'he continuat perquè he tingut sempre una gran curiositat per les coses que passaven al meu poble. I potser el motiu principal és perquè la meva generació és la que ha viscut el gran salt de ser un poble, una població rural petita, relativament petita, el que tenim en aquests moments.
0: Els companys que han passat per aquí, tant el Josep Florença com el Miquel Casellas, els hi pregunto sempre el mateix. Els que heu nascut allà sota el campanar, marcava el campanar al migdia, a la tarda de la vostra vida, quan
1: sí.
0: Jugàveu al carrer?
1: Sí, i et diré més. Seré breu, però vull explicar això. Avui en dia els pagesos tenen assegurances, sobretot els que fan grans collites, tenen assegurances, però en aquell moment els pagesos no podien fer res més que encomanar-se a Déu, perquè les collites se'ls hi salvessin. I el fet de viure al carrer Montserrat marcava molt, perquè les famílies que vivien allà, que la majoria eren pageses, tenien una gran relació amb tot el que representava la fe, el tenir l'església tan a prop. Doncs amb ells els hi era com un consol quan hi havia mal temsades, i tot ho encomanaven doncs a la fe. I llavors era una pràctica molt, o sigui, es practicava molt sovint.
0: Molt instaurada, sí.
1: Sí, molt instaurada, i la gent anava sovint a l'església. I clar, nosaltres de vegades sentíem que els avis deien: au, que ja toquen les campanes, anem, marxem cap a l'església. I això era una cosa de cada dia.
0: Roser, en aquella època, a quina escola anàveu?
1: Nosaltres anàvem, i gairebé, o sigui, jo crec que els nens d'Esplugues es dividien amb els que eren potser més de caire religiós, les famílies, doncs anaven a les monges. I alguns que no els hi semblava gaire bé que els nens estessin tan vinculats amb la religió, i precisament perquè era una època que tampoc feia gaires anys que havia acabat la guerra. I llavors l'escola Isidre Martí era una escola fantàstica, com també ho és ara, i eren les dues escoles principals, a banda de que en els barris hi hagués alguna escola més petita.
0: Eren les monges del Raval.
1: Les monges del Raval.
0: Situem el Raval. On estava el Raval d'aquí d'Esplugues?
1: El Raval d'aquí d'Esplugues, si ho explico amb la morfologia d'ara, sobre un plano d'ara, hi ha la Casa Mestres, que és una casa molt gran de color de rosa que pertany a la institució de l'Opus, doncs just al costat mateix les parets es tocaven, l'escola de les monges era allà, i part estaria situada on ara passa l'autopista.
0: Estem parlant del capdamunt del carrer Sometents?
1: Sí, exactament, eh? Exactament.
0: A dalt de tot.
1: El capdamunt del carrer Sometents. Llavors, hi havia, com que quedava una miqueta separat del poble, hi havia unes senyores que es deien acompanyantes, així tal com sona, que recollien a les nenes que vivien en els barris més allunyats de l'escola, i cada dia feien el camí d'anada i de tornada amb un grup de nenes.
0: Molt bé, curiós, eh? L'època com era. Roser, què et porta a fer aquest llibre, Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues?
1: Doncs això ja ve de bastant endarrere. Quan vam iniciar el grup d'estudis, se'ns va acudir que podíem fer un relat de tots els carrers, però ens ho vam plantejar amb una cosa a llarg termini i buscant, que llavors encara no funcionava gaire internet, i ho buscàvem a l'Enciclopèdia Catalana, els noms dels personatges que portaven els carrers d'Esplugues. I així vam començar. Vam dir, bé, fem una definició de cada carrer amb el personatge que porta el nom. Després ens vam anar... Bueno, després això va quedar aturat perquè el grup d'estudis vam tenir molts projectes que estaven més en el moment de notícia
0: d'aquell moment precís, o sí. El que diuen que les urgències deixen davant de les coses importants.
1: Això mateix.
0: Finalment el pots publicar el 2016.
1: Sí.
0: I també és una feinada poder-lo publicar, perquè clar, si us explico, és un llibre molt gruixut, que pesa molt, tenim els plànols d'Esplugues, moltes fotografies. On has aconseguit totes les fotografies, Roser?
1: Doncs algunes eren de casa, de pròpies de casa, i la gent d'Esplugues ha sigut molt amable, que me'n van facilitar moltes. Moltes han sortit dels veïns i veïnes del poble.
0: I finalment aconsegueixes la publicació del llibre amb la col·laboració d'Òmnium Cultural d'aquí d'Esplugues?
1: Bé, el finançament del llibre,
0: sí.
1: Se'ns va acudir que el que podíem fer era posar és com una plataforma que hi ha a internet que es diu Verkami.
0: Sí, fer un Verkami.
1: És un Verkami,
0: sí.
1: Aleshores, ja, quan va començar el Verkami, ja la mateixa gent que tenia interès en comprar el llibre, doncs vam fer la publicitat de que podien comprar el llibre a un preu més ajustat que els que després, quan vinguessin a la presentació. I així va ser. Molta gent es va subscriure, va pagar el llibre, i el dia que es va fer la presentació també se'n van vendre, i posteriorment la gent que venia amb el val o amb el tiquet d'haver fet el Verkami, doncs se'ls hi entregava.
0: I ara val a dir que es van exaurir tots els exemplars.
1: Tots.
0: I qui no va comprar en el seu moment per Verkami o el dia de la presentació del llibre, ja no el podrà trobar a cap llibreria.
1: De moment no.
0: De moment.
1: I el que sí que vull recalcar...
0: Digues.
1: És que aquest llibre... jo crec que un gran mèrit d'aquest llibre va ser la impremta
0: de la copisteria NB, l'antiga bicicleta que li dèiem abans, sí.
1: Aquesta gent, sobretot sí. En Joan Sant Agustín,
0: sí.
1: L'edició del llibre és creació d'ell, i penso que és un gran mèrit d'aquest llibre. Està molt ben presentat i molt fàcil de trobar al carrer i de trobar el que busques, no?, en cada moment.
0: La veritat és que en Joan Sant Agustí fa uns treballs molt bons, molt delicats,
1: sí.
0: I fa una maquetació impecable sempre que,
1: sí, sí, sí.
0: Que ha fet un treball, o almenys els treballs que jo li he conegut en el Joan,
1: sí,
0: Sant Agustín.
1: Sí, sí.
0: I a què parlem del Joan? Tu tens un apartat en el que fas els agraïments a les persones que t'han ajudat a fer el llibre. Diguem, comencem, si un cas, pels agraïments abans de seguir amb com està estructurat el llibre. vaig a buscar la pàgina dels agraïments, que està cap al darrere, ja em perdonareu. Diu agraïments a la Mercè Malaret Soler.
1: Sí, té molt de mèrit el que va fer ella, perquè va estar sempre al meu costat i em va animar sempre.
0: A la meva germana, que m'ha acompanyat pacientment a trepitjar els carrers, especifiques, a la meva germana Montserrat.
1: És que ens vam passejar durant un any i mig.
0: I ara seguiré recitant, a la Montserrat Marigó, Josep Prats, la Roser Vilardell, la Marta de Planell, i amb més persones, Josep Florença, el Francisco Duran també de l'Arxiu, i a les famílies que han aportat totes les seves imatges, i ara aquí hi ha un llistat de molta gent. Per tant, quan una persona fa les coses amb amor i dedicació, com has fet tu, tothom està disposat a ajudar-te.
1: Sí, és veritat, sí, sí.
0: I és molt maco sempre agrair a tothom la seva participació. Ara m'agradaria que ens expliquis una mica com és l'estructura del llibre. Ja hem començat dient, va estrictament per ordre alfabètic. Podem agafar, obrir el llibre, i jo ara obro el llibre i diu carrer de Laureà Miró, barri del centre, i posa exactament on està situat en el plànol, que el plànol el tenim al darrere de tot del llibre. Nom: Laureà Miró i Trepat, Barcelona 1883-1916, advocat i polític català. I aquí comença tota la descripció d'aquest polític, així tots els carrers del llibre. I després hi ha un apartat que es diu obertura, noms anteriors, orígens, urbanització del carrer, i aquí comences a parlar, doncs, de totes les masies o totes les cases que estan a dintre d'aquesta via, en aquest cas del carrer de Laureà Miró. Dius obertura, noms anteriors, canvis de noms. Hi ha hagut molts canvis de noms als carrers d'Esplugues?
1: Bé, sí, perquè això també ve donat una miqueta pels canvis polítics que hi ha, perquè quan hi ha un... Bé, això és molt sabut de tothom, no?, que quan hi ha un canvi de govern a l'Ajuntament, doncs cada règim, cada govern vol fer ressaltar els seus, no? I això, doncs, s'ha donat des de que hi ha la transició, ha sigut el canvi fort, perquè perdó, sí que antigament, doncs, algun potser se n'havia canviat algun, ara no ho recordo perquè està molt, molt ben reflectit,
0: sí,
1: en el llibre.
0: Sí, fullejant el teu llibre, és que està superben detallat, perquè a més poses, en aquest cas, poses que el 16 de març de 1916 es fa un acord de l'Ajuntament, de la Corporació Municipal, i acorden posar-li carrer de Laureà Miró. Després en el llibre també es veu plaça Santa Magdalena, que havia sigut la plaça de la República.
1: Sí.
0: I està tot superben documentat, perquè clar, aquí hi ha una feina d'arxiu, de transmissió oral, de recopilació de fotografies i, evidentment, de dades històriques.
1: És que de cada... Si es vol donar una imatge de com és... I precisament Esplugues, això s'havia de fer, penso, i si no ho hagués fet jo, suposo que ho hagués fet algú més, perquè és allò que dèiem abans. El poble ha sigut un salt tan bèstia, per dir-ho d'aquesta manera, que algú havia d'explicar com era abans i com s'ha anat... Ha tingut tres fases molt marcades, Esplugues. La part agrària, o sigui, l'època de rural, després va passar a zona industrial, perquè els pagesos, com que ja no eren rendibles els camps que tenien aquí, eren petites propietats, i la pagesia va fer un tomb, doncs els pagesos van vendre els terrenys i va venir la indústria, els anys cap als 50-60. I posteriorment, com que les indústries, algunes van començar a marxar, perquè anaven a llocs més amples i més grans, doncs llavors, a més, va venir la gran immigració, la gran època d'Esplugues de la immigració, que s'havia de construir per ubicar tota la gent que anava venint cap aquí.
0: I, per tant, hi ha una època que es creen carrers nous i tots aquests carrers han de donar-se el seu nomenclator i se'ls ha de posar els noms. I hi ha tant personatges de tot tipus, polítics, de la vida cultural, hi ha noms de persones en general, per exemple, Narcís Monturiol, doncs és un nom universal, i també tenim noms que són propis d'Esplugues.
1: Sí, de persones que havien destacat per algun motiu, però a més hi ha una cosa molt curiosa, i és que, per exemple, a la ciutat Diagonal, va ser el propietari dels terrenys i el que va fer la urbanització qui va decidir quins noms hi posaria. I va agafar, era una cosa molt, molt còmoda i molt fàcil, va agafar pintors, o sigui, gent del món artístic,
0: cultural, sí.
1: Que si hagués tingut alguna relació o no amb Esplugues o amb Barcelona, tampoc està molt clar, però tots són noms d'arquitectes, de pintors, inclús del segle, inclús de l'època medieval, i arquitectes, ja ho he dit, pintors i escultors.
0: Tenim noms a tot, perquè també hi ha el carrer de les Flors, que està a la Miranda, podem tenir el carrer de la Lleialtat, el carrer de la Constància, el carrer de la Pau,
1: sí, això és a Can Clota. Eh? Sí. I al barri del Gall hi han diferents compositors de música de sardanes.
0: Ah, està bé això, per tant, els podem trobar com localitzats, sí, geogràficament.
1: Josep Rodoreda,
0: sí.
1: Després hi ha... Bé, ara potser la memòria em falla una mica, però...
0: Aquest, ara hauríem de buscar en el
1: sí,
0: plànol.
1: Sí, hauríem
0: també
1: de buscar-ho.
0: Val, lo interessant, ara vaig a buscar el plànol. Sí, està
1: Juli Garreta, repartit. També, exacte, que també és un compositor de sardanes.
0: I anant com abans que estava jo parlant del carrer de Laureà Miró, perquè si ens n'anem justament al carrer de Laureà Miró, és molt extens tota l'explicació que fas, parles de Can Oliveres, de Can Vialet, explica'ns una miqueta ara el tenim a la carretera de Laureà Miró, però clar, abans això no era el centre del poble antigament, la Can Oliveres.
1: No, és que si ens n'anem molt més enllà, perquè la carretera data del 1780 aproximadament, si no recordo malament, hauria de mirar ara la carretera de quan data.
0: De l'Aurea Miró.
1: Sí, si ho mirem en el llibre trobarem exacta la
0: sí,
1: data.
0: Sí, crec que abans he dit 1916 que li posen el nom.
1: No, el nom sí, però l'antiga carretera d'Esplugues era la Via Augusta. Sí. Era

0: I després també, això que has dit tu, de la Jonquera, i després la carretera es va construir per mandat del rei Carles III d'Espanya durant els anys 1763-1765.
1: D'acord, sí, val? Això era, sí. I jo he dit 1780, però bueno, m'he equivocat una miqueta.
0: Però ara ja estem al segle XXI, ara no ve de 20 anys, no. El 1700.
1: Llavors ens trobem que quan es construeix aquesta carretera és quan es comença a fer un nucli en la carretera, un nucli de cases, perquè al principi era Nadal al Raval, sí. Aquí on hem dit de la Via Augusta, el nucli principal era allà. Però al construir la carretera, molts pagesos van baixar i es van construir més cases. Tot el que era banda i banda de carretera eren cases.
0: Sí. Està molt bé.
1: Com ara, però eren cases més petites.
0: Fullejant, càmping Barcino, quins records!
1: Sí, això va ser molt posterior.
0: Sí, als anys 60, sí. Finals dels 70 ja, eh?
1: Sí.
0: I moltes fotografies. Bé, està molt bé, agafem la paraula G, de Girona o de Gavà, o com vulguem, i trobem que tenim el carrer Galleta Faura, carrer Gai, Gandhi, Gaspar Fàbrega, Generalitat de Catalunya, Germans Serra, Ginestar i Glicines. Però d'aquest llibre hi ha algun carrer que ja no té aquest nom.
1: Sí. En algun lloc es fa esment d'això, de que precisament quan jo estava fent el llibre, quan ja es començava a parlar dels canvis de nom, i va ser això que deia jo perdó, això que deia jo abans, de que bé, aquest ajuntament actual va decidir canviar alguns noms.
0: Es va fer per ple municipal i va ser posat a votació a tots els,
1: sí, però
0: a tots
1: ja eren,
0: els partits polítics.
1: Però eren carrers que havien estat nomenats pels mateixos, pels mateixos.
0: Sí, exacte. Això és així, correcte. Havien estat nomenats, si no recordo malament...
1: Josep Català, Galleta Faura...
0: Es va aprovar quan estava l'Antoni Pérez d'alcalde.
1: Sí, sí.
0: Carrer de l'Església, carrer històric, aquest doncs no el podem deixar de banda, perquè clar, ja hem perdut el Raval, ja no el tenim aquí, però el carrer de l'Església sí que hem de parlar d'aquest carrer.
1: Però abans s'havia dit altres noms, eh?
0: Ho busquem.
1: Sí, s'havia dit...
0: Calle del Duque de la Victoria.
1: No, bé, sí.
0: Diu, sí, consultant que... els fulls del cens de població, constatem que l'any 1857 un tram del carrer s'anomenava Duque de la Victoria. Val?
1: Sí, sí, sí.
0: I després, en el ple de l'Ajuntament del 7 de febrer del 1910, se da cuenta del estudio de nomenclatura de calles y plazas en el término municipal, el cual queda aprobado de la siguiente forma: Calle de la Iglesia, que continuará también con este nombre. Bé, és que està superben documentat, perquè clar, a més totes les transcripcions que ja han fet els dels plens municipals doncs estan exactament com es van escriure, no s'ha fet cap tipus de traducció. I després parles també dels anys de la Segona República, que van haver-hi molts canvis també de carrers. Déu-n'hi-do.
1: I una cosa molt curiosa, que bueno, ara no té a veure amb això, però està proper per edat. Això també ho explico aquí. Aquest pont que hi ha nou, que enllaça els barris de la Plana i Can Clota...
0: Sí, a sobre del torrent d'en Ferrer.
1: Sí, el 1936 ja es va aprovar fer aquest pont.
0: Sí.
1: El que passa que per la guerra va quedar, aquest projecte va quedar mort,
0: sí.
1: I mira, amb els anys s'ha recuperat i està molt bé, està
0: jo
1: molt...
0: Soc de Can Clota i la meva mare m'explicava, jo no vaig conèixer el meu avi, la meva mare m'explicava que el meu avi ja li havia explicat que tota una sèrie de coses, que al final la ronda de dalt ha passat per l'altra banda del barranc de Can Clota cap a la banda de Can Vidalet, però inicialment estava projectat perquè passava per tot el torrent d'en Ferrer fins a baix Hospitalet, parlo de fa molts anys, dels anys 50.
1: Això ho desconec.
0: Això ja li preguntaré a la meva mare. I després també hi havia un projecte molt important que no s'ha acabat de fer, que és tot el d'Avinguda Isidro Martí, que venia al camí des de dalt de Sant Just, havia d'enllaçar Sant Just amb Esplugues, però l'autopista, aquest traçat de l'autopista va trencar altres projectes.
1: Sí, és que bé, Esplugues, ja tothom sap que aquest traçat de l'autopista no és el que havia de ser.
0: No, perquè clar, si havia de...

0: ser l'original, se n'anaven a Norris les cases senyorials que es van haver de perpetuar, i per poder protegir les cases senyorials, doncs van enderrocar el centre històric d'Esplugues.
1: Senyorials i una masia que hi havia al Raval del segle XIV, Can Carbonell, que havia, tenia una importància per la seva biblioteca i per la quantitat de personatges que havien fet nit allà, i era una masia de les maques d'Esplugues, i no es va poder aturar el fet de que la tiressin a terra.
0: Hi havia uns interessos econòmics del règim molt forts, perquè clar, quan es va fer l'autopista, doncs ja sabem els criteris que hi havia. M'agradaria anomenar Els Capgrossos d'Esplugues. És una plaça que està al barri del centre, està a Isidre Martí, ja amb el que seria la separació,
1: el gall. Sí.
0: Diu, els Capgrossos són els germans petits dels gegants, són unes figures de la cultura popular que es representen amb uns caps humans de considerables dimensions. Bé, aconsellar que obtingueu aquest llibre, no sé si hi ha un exemplar a la biblioteca, perquè sí, el vulguin sí. consultar, i evidentment...
1: A les dues biblioteques hi ha.
0: A les dues biblioteques i a l'arxiu municipal segur que també tenen
1: sí,
0: el seu exemplar.
1: També hi és.
0: Doncs emplaçar-vos a que aneu a la biblioteca i demaneu aquest exemplar. No us el podeu emportar a casa, perquè hi ha llibres que no es poden emportar a casa, el podeu consultar a la biblioteca. I no sé si vols afegir alguna coseta més, Roser.
1: Doncs bé, en un principi intentarem fer una nova edició. Quan jo sí que vull avançar,
0: sí?
1: que se n'està fent una altra de llibre.
0: Ah, molt bé.
1: I que el fil conductor, així com el primer han sigut els carrers, doncs tindrà un altre fil conductor, però ara no avanço res més.
0: Doncs no avancem, perquè el que volem és fer la presentació del llibre des d'aquí de la ràdio, acompanyar-te el dia de la presentació, allà on sigui. No sé si la faràs aquí a l'Avenç, que ja està sent un lloc
1: segurament, el que passa que encara falta temps, encara s'ha d'acabar de perfilar.
0: Perquè aquests llibres porten molta feina.
1: Sí,
0: t'ha portat
1: sí.
0: molta feina,
1: sí,
0: aquest sí. llibre. Quants anys vas estar? Entre que vas començar i vas poder...
1: No tants. Així molt de dedicació total, potser uns 2 anys.
0: Però vas fer molt intens, perquè vas fer moltes entrevistes, vas
1: Bé,
0: parlar amb moltes
1: haig
0: persones...
1: De dir que, haig de dir, això sí que s'ha de dir, que quan vam començar el llibre, quan estàvem treballant en el grup d'estudis, hi va haver gent que m'ajudaven a buscar sobretot els perfils dels personatges que hi havia, que hi ha en el llibre, no?
0: Que
1: dels carrers. I això va quedar així, amb els perfils fets dels personatges. La resta és el que em va tocar a mi acabar-ho.
0: Doncs Roser, gràcies. Si cal, en tornarem a parlar, perquè no podem parlar extensament de tot el llibre. Dir-vos que Passejada pels vells i nous carrers d'Esplugues és un llibre que per ordre alfabètic podreu trobar tots els carrers d'Esplugues, i que a més està estructurat doncs, amb una descripció del nom del carrer. En aquest cas, per exemple, diu carrer de Llevant, doncs fa una descripció de què és el Llevant, si és una descripció de l'enciclopèdia, si és un personatge doncs explica la seva vida, ens explica quan es va obrir aquell carrer, quins són els orígens i l'urbanització d'aquell mateix carrer, i tindrem moltes sorpreses perquè hi ha moltes coses desconegudes. És el nostre poble, però hi ha moltes coses desconegudes.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres i fins un altre dia.
0: Una abraçada.
1: Espero que si el fullegeu, que us agradi i que pugueu aprendre alguna cosa nova del nostre poble.
0: Segur que sí. Gràcies, Roser, per la teva feina.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
3: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
4: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Des del Consell de Cultura Popular d'entitats d'aquí d'Esplugues de Llobregat s'estan fent tota una sèrie de formacions. És preservar, revisar, i són unes formacions en fil a l'agulla. Per parlar-ne de tots aquests tallers que s'estan realitzant, avui tenim amb nosaltres a la Esther Santos, que forma part d'aquesta comissió feminista de la Coordinadora de Cultura Popular. Benvinguda, Esther.
3: Hola.
2: Doncs explica'ns una mica com sorgeix el tema aquest de fer aquestes formacions a través de la Coordinadora de Cultura.
3: Doncs això sorgeix primer de la sospita que necessitàvem una feina en aquest sentit, que és una feina que en realitat no necessitem en la cultura popular més que en altres àmbits, vull dir que es necessita fer aquesta revisió en tots els àmbits. Però aquí vam tenir la sort de poder fer una petita enquesta en totes les entitats i vam veure doncs, que hi havia un biaix de gènere molt evident en molts sentits, i per exemple a l'hora d'agafar segons quins càrrecs, de desenvolupar segons quines tasques, doncs vam veure que hi havia un biaix de gènere molt evident, no? Per exemple, les persones que representen les diferents entitats dins la coordinadora són molt majoritàriament homes. Som 12 entitats i només dues de les entitats estan representades per dones, no? Després, per exemple, els càrrecs de secretaria dintre de les entitats passa justament al contrari, doncs 9 d'aquestes 12 tenen secretàries dones. I llavors, bueno, també veiem que les dinàmiques dintre de la coordinadora eren molt revisables, eren molt, molt millorables en aquest sentit, i pensàvem que això també segurament tenia una traducció en les dinàmiques que es donaven dintre de les mateixes entitats. I llavors vam decidir fer aquesta proposta i va tenir bastant bona acollida. Sí que és veritat que dins de les diferents entitats hi ha nivells de conscienciació molt diferents, però una mica també és l'objectiu d'aquestes formacions, no? Posar un mirall davant de les colles i poder fer un treball d'anàlisi primer per després poder canviar les coses que veiem que no ens agraden.
2: Està molt bé, és un reflexe de la nostra societat el que passa a les entitats, i també està bé que feu aquesta feina perquè es tracta que les entitats no és simplement que esteu de festa i de gresca, sinó que feu un treball amb consciència i amb responsabilitat.
3: Clar, clar. Sí, jo crec que la gràcia una mica és entendre la responsabilitat que tenim a l'hora de mantenir les tradicions, però també la responsabilitat que tenim a l'hora de crear la societat del futur, no? I com deies, al final, en les entitats l'únic que passa és que es reprodueix una estructura que ja existeix fora d'aquestes entitats, òbviament, i que necessita d'un col·lectiu oprimit i d'un col·lectiu opressor per existir, i és justament això el que volem de construir. Llavors, doncs, com deia al principi, això ho necessitem fer en tots els àmbits, però mira, aquest és el nostre àmbit d'acció i començarem per aquí.
2: Per tant, l'objectiu principal d'aquests tallers seria preservar, revisar i aixecar consciències també? Seria un dels objectius?
3: Sí, al final el que volem fer és això, revisar quines són les maneres amb les que ens comuniquem, si aquestes maneres de comunicar estan atrevessades o no per el gènere, analitzar si s'utilitza el poder d'una manera determinada dintre de la coordinadora i dintre de les diferents entitats, i al final tot aquest treball per què? Doncs perquè en el futur vagi canviant, no? Perquè les cures dintre de les organitzacions estiguin a sobre la taula i no siguin algo que passa com espontàniament perquè algú que normalment és una dona se'n cuida, sinó que les cures són una cosa que s'han d'evidenciar, no?, com a tasca, i és l'única manera que molta gent se'n pugui fer responsable.
2: En una de les vostres publicitats que feu, us posa crear espais de confiança i seguretat per poder compartir les sensacions, vivències, experiències personals i grupals. Això ja ho has dit tu també.
3: Sí, això, clar, és evident que en les formacions que fem hi ha gent de totes les colles, llavors sí que hi ha moments que es treballa en petit grup, però és evident que en aquestes sessions doncs, hi haurà temps de fer la feina que doni temps de fer, no? Però sí que una de les voluntats és que la revisió que fem no sigui només teòrica, o sigui, no, que d'alguna manera ens treballem el com es reflexa aquesta estructura patriarcal en els nostres carns, o sigui, com nosaltres mateixes l'estem reproduint, i nosaltres mateixos. I clar, per poder fer aquest treball de revisió i d'assumir també que nosaltres també utilitzem el poder a la nostra favor quan el tenim. Per poder fer aquesta feina, òbviament, es necessita d'un espai de confiança i de que no hi hagi judici i de que tots entenem que si... que tots som masclistes, primer, perquè hem crescut així, però que tots tenim dret a revisar-ho i a canviar-ho.
2: I a rectificar.
3: Exacte, eh? Exacte. Sí.
2: Has parlat de les entitats que formen part de la coordinadora i la pregunta seria, alguna persona que no formi part de les entitats podria venir a participar?
3: En principi, aquestes formacions estan adreçades a les entitats de cultura popular. Sí que és veritat que la voluntat era... que això al llarg dels anys es pugui fer extensible a, primer a entitats d'altres tipus, o sigui, tant esportives com de cultura, però que no siguin de cultura popular, etc. I després, òbviament, a la població en general. Sí que és veritat que aquestes estan adreçades a les persones que participen de la cultura popular. En primera instància, les persones que tenen algun tipus de càrrec dintre d'aquestes entitats, però l'objectiu seria que tothom acabi passant-hi per aquestes formacions. Sí, clar, hi va haver aquest debat, ho fem obligatori o no? Perquè al final cap de nosaltres estem guanyant-nos la vida aquí, diguéssim, assalariadament, no? Per tant, tot diguéssim que és voluntari entre cometes, però sí que creiem que hi hauria d'haver aquesta mena d'obligació moral o de, encara que sigui per pressió de grup. Però bueno, que la gràcia una mica era que la gent ho fes per compensiment, no? Perquè tots veiem la necessitat que hi ha aquí darrere. Però ho veiem com una feina a llarg termini, o sigui, veiem que això és la primera vegada que es fa i que d'aquí doncs, sortiran persones una mica més formades, una mica més feministes i al final per algun lloc ha de començar doncs, la combustió, no? I esperem que aquesta gent siguin doncs, el motor de canvi dintre de les seves entitats i que a poc cada vegada hi hagi més gent convençuda i amb ganes de revisar-se.
2: Quines són les persones formadores?
3: És Fil a l'Agulla, que és una cooperativa que... fan diverses tasques, entre elles fan acompanyaments tant a persones com a col·lectius, fan acompanyaments en moments de conflicte, però també en moments de canvi, de transformació en algun sentit, i fan formacions també, que diguéssim que és aquesta feina més preventiva, no? Que és el que venen a fer aquí a Esplugues.
2: Per tant, és un taller, això, d'anàlisi, de valoració, de conscienciació, vull dir, no hi ha taller d'autodefensa com altres llocs.
3: Físicament, no.
2: Val? No. És tot això de reflexió, conscienciació.
3: Sí, de la relació, de com ens relacionem, de quins rols agafem dintre d'un col·lectiu, quines tasques agafem, però no hi ha autodefensa física, potser, bueno, podríem tenir en compte com a proposta.
2: Per tant, és una feina important, perquè sempre que es parla de masclismes ho relacionem amb fer tallers d'autodefensa i està bé tenir, saber fer alguna clau, però el més important és conscienciar a la societat de que hi ha conductes que no s'han de realitzar i molt menys si són conductes violentes.
3: Sí, que al final és molt visual, no una agressió física, però que al final la quantitat de agressions, encara que no siguin físiques, a les que ens sotmetem en el nostre dia a dia, són el que ens acaben fent vulnerables, no? I és aquí una mica on intenten atacar aquestes formacions.
2: Perquè en el cas vostre, que és una coordinadora d'entitats de cultura, hi ha un perfil molt concret. Però jo ara estava pensant abans, quan tu mencionaves que poder, en un futur, es podria ampliar amb algunes activitats o entitats esportives. I si mirem, l'esport és molt, molt masclista, hi ha actituds molt masclistes, Vull dir que aquí sí que hi ha una feina molt important a fer.
3: Sí, bueno, diria que tot arreu, perquè...
2: Sí, evidentment. Sí.
3: Clar, jo no sé com faran, bueno, ara em tiro a la piscina, però hi ha l'Ajuntament com amb la voluntat d'afavorir la feminització entre les organitzacions, ha posat en les seves bases... per les subvencions de les entitats, ha posat el requisit de que les juntes estiguin formades amb
2: que hi hagi paritat.
3: Un mínim de 30%, encara no anem a la paritat. Clar, això no teníem el dubte, no sé com ho faran amb les esportives. Bueno, però
2: no cal que siguin esportives, perquè ara t'explicaré una cosa. Hi ha una entitat, no fa falta que digui quina, que no és de cultura ni és esportiva, que resulta que només hi ha dues dones i les dues són vocals. O sigui, presidència, vicepresidència, tresorer i no sé quin altre càrrec hi ha i comunicació externa, tots són homes.
3: Sí, és que hi ha exemples curiosos, perquè hi ha altres entitats, per exemple, on la grandíssima majoria de persones que formen part d'aquella entitat són dones, secretaria i tresoreria són dones i, en canvi, presidència és un home. Vull dir que de vegades es donen situacions que són absolutament surrealistes i que no sé, que només que tu miris amb una mica d'ull crític, exacte, hi ha molta feina a fer, no?
2: Moltíssima.
3: Sí.
2: Teniu més projectes des d'aquesta comissió feminista o per fer altres tallers amb fil a l'agulla, que no siguin...
3: Clar, primer això, la idea seria reproduir aquestes formacions anualment perquè tothom pugui passar per aquí. I llavors, una idea més a llarg termini seria impulsar, que això, la gràcia seria que s'impulsés dintre de cada entitat i la, com a coordinadora, en principi no hi hauríem d'intervenir, però sí que podríem afavorir que les entitats fessin protocols feministes de prevenció d'agressions. Llavors, això, tant a l'espai de festes, que això és evident, com per prevenció de violències dintre de dinàmiques internes, no cal que sigui en espais d'oci públic, no? Això seria una feina bonica d'assolir. Però, bueno, que al final l'objectiu principal és que almenys dintre de les nostres organitzacions, en el nostre dia a dia, en les dinàmiques que fan avançar les nostres entitats, no estiguin almenys tan impregnades d'aquest masclisme. Això seria el nostre objectiu.
2: Hi ha els punts liles, quan es fan festa major aquí a Esplugues, hi ha els punts liles, hi ha algun tipus de col·laboració?
3: A nivell personal, sí, però a nivell...
2: A nivell entitats, no.
3: A nivell orgànic.
2: Perquè l'Ajuntament el que fa és buscar voluntariat a nivell individual.
3: Sí.
2: I ho coordinen des del seu departament.
3: Sí, sí. Sí, em consta que diverses persones de la coordinadora vam anar a la formació aquesta de punts liles i sí que a nivell personal sí que hi ha persones que ja estan implicades, però a nivell d'entitat... diria que cap entitat està ficada amb el punt lila com a entitat.
2: Doncs està molt bé que des de la coordinadora impulseu aquest tipus de tallers i que sigui a llarg termini, en un futur, que les pugueu anar reproduint any per any, perquè la veritat és que la lluita és dia a dia. Afortunadament està sortint ja de l'àmbit de les institucions el tema de protocolitzar moltes coses feministes. La ciutadania ens estem empoderant amb aquest tema, l'estem defensant i ens estem conscienciant i prova d'això és la feina que esteu fent des de la coordinadora amb la creació d'aquesta comissió. Donar-te les gràcies, Esther, per haver estat avui amb nosaltres. Podeu enviar un correu electrònic coordinadoresplugues @gmail.com i qualsevol informació, com has dit, Esther, doncs la podem trobar a les xarxes, tant a Twitter com a Instagram, que és com jo vaig trobar aquest cartell. I ja sempre quan acabo les entrevistes o aquestes xerrades que m'agraden fer amb les entitats, sempre pregunto, alguna cosa que hauríem de dir que no t'hagi preguntat i que tu vulguis afegir?
3: Doncs que siguem crítics, no? Que la cultura popular té molt de mantenir, però encara té més de revisar, i que no estiguem acomplexades, no? Que el fet de no ser mainstream no ens faci ser massa conservadores, perquè al final per conservar massa ens ho acabarem carregant. Llavors, aquesta transformació que volem fer, que ningú li faci por, perquè és una transformació necessària, perquè és que si no la fem, la cultura popular s'acabarà extingint per si mateixa, perquè no quadrarà en l'estructura social que farem.
2: Això ens ho deia l'altre dia el Joan Sant Agustín, que deia que la tradició és evolució.
3: Correcte.
2: I que, per tant, hem d'estar oberts a l'evolució de les tradicions. I em va semblar que estava molt bé. I, a més, des d'una persona com és el Joan Sant Agustín, que porta molts anys en el capdavant de la cultura popular de la nostra població.
3: Però, clar, té com molt valor que aquestes persones s'impliquin en aquesta transformació, perquè si no, nosaltres anirem coixos si no a fer-ho, no? Si aquests pilars de la cultura popular no hi estan implicats, nosaltres no ho farem bé segur.
2: Exacte. Doncs repeteixo, gràcies, Esther, per haver estat amb nosaltres com a representant de la comissió i també de la coordinadora de cultura popular. Moltes gràcies a les persones que fan possible tots aquests projectes i que us donen suport i us fan costat. Una abraçada per tothom.
3: Moltes gràcies.
2: A tu.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí. Bring home the teardrops.
3: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 10.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc, un programa radiofònic fet a Esplugues FM al 99.7. Us parla habitualment, entre d'altres coses, perquè m'enrotllo una mica massa, de cinema, intentant no ser massa acadèmics, però donant la nostra més sincera i planera opinió. Recordeu, tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí abans d'anar a missa. De tant en tant, com ja sabeu, fem un versus, que és com una petita confrontació entre dues pel·lícules amb una temàtica semblada o amb algun nexe d'unió. Avui hem triat dues que tenen com a factor comú un gran actor de l'univers de Hollywood, el canadenc nacionalitat estadounidenc Jim Carrey, el comediant perfecte i hereu d'un gran comediant com Jerry Lewis, malgrat que més complet. Diagnosticat de TDA, que és, em sembla que és trastorn d'atenció o alguna cosa així, aquesta malaltia l'ha fet ser com és. Això sí, tota la seva vida ha hagut de lidiar amb problemes mentals com la depressió. La manera de superar tot això va ser anar un pas més endavant a la interpretació. Tampoc penseu que tots els seus films siguin per riure. Té alguns que podríem qualificar com a seriosos. Comentant que a Man of the Moon, dirigida per Milos Forman al 1999, es va involucrant tant en el seu personatge, el còmic Andy Kaufman, que va deixar a tothom bocabadat, inclús la seva família, que va pensar que aquell Jim no era el de sempre. Anomenaré els que per mi són els millors títols de la seva carrera, deixant de banda els que anomenaré després, que estan entre els dos primers, tot sigui dit. Comencem per La màscara, de Mask, Charles Russell, 1994. Mentiroso compulsivo, Liar, Liar, Tom Shadyac, 1997. Man of the Moon, Milos Forman, 1999. Dos tontos muy tontos, Dumb and Dumber, de Peter Farrelly i Bobby Farrelly, de 1994, i Como Dios, Bruce Almighty, de Tom Shadyac, 2003. Bé, començarem per oferir-vos les músiques de les dues pel·lícules de les quals parlarem avui. Anem primer per la banda sonora del Show de Truman.

Notareu que les dues bandes sonores s'assemblen bastant. Sense ser pessimistes del tot, tenen un to tràgic molt interessant. Per seguir un ordre cronològic, començarem detallant els aspectes més tècnics de El Show de Truman, el títol original de Truman Show. És de l'any 1998, té una durada de 103 minuts, és una producció, evidentment, d'Estats Units. El director és Peter Weir, antic amic nostre del qual vam parlar al programa anterior. Els intèrprets, a banda de Jim Carrey, tenim a Ed Harris i Paul Giamatti. Us faré una petita sinopsi, si és que cal. Truman Burbank és un home corrent i una mica ingenu que ha viscut tota la seva vida en un d'aquells pobles on mai no passa res, no pas com Esplugues. Tot i això, de sobte, uns estranys successos el fan sospitar que alguna cosa anormal està passant. Tots els amics són actors, tota la seva ciutat és un plató, tota la seva vida està sent filmada i el mesa en un reality el més ambiciós de la història. A continuació, i abans de parlar de les seves diferències, direm la fitxa tècnica de Oblida't de mi, Olvídate de mi, el títol original, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. És de l'any 2004, té una durada de 108 minuts, també és dels Estats Units, el director és Michael Gondry i entre els intèrprets, abans de Jim Carrey, tenim a Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo i Elijah Wood. La sinopsi. Joel rep un cop terrible quan descobreix que la seva promesa Clementine ha fet que es borrin de la seva memòria tots els records de la seva tempestuosa relació. Desesperat, es posa en contacte amb el creador del procés, el doctor Howard Mierzbiak, perquè es borri Clementine de la seva memòria. Però quan els records de Joel comencen a desaparèixer, de sobte redescobreix el seu amor per Clementine. Des del més profund del seu cervell intentarà aturar el procés.

Comentarem a continuació el fantàstic film El Show de Truman. Qui més qui menys, i d'una manera més o menys intensa, ha visualitzat algun programa televisiu al qual ens transmetia en directe la vida i miracles d'una sèrie de persones tancades en un recinte reduït. Aquesta idea parteix de la base de la novel·la de George Orwell, 1984, a la qual es va popularitzar el concepte de Gran Hermano, que és com una mena d'ull que tot ho veu i que, a més, ens fiscalitza, fins a arribar amb el seu extrem de llurjar-nos en directe. La manipulació de les masses és força evident. Políticament parlant, és tot això que hem dit, però succeeix quan aquest control superior, com una mena de deïtat, es transforma en entreteniment, és a dir, transmetre en directe la vida d'una persona, convertint-la en una obra de teatre que arriba a totes les llars del món. Perquè l'audiència no decaigui, tot està mil·limetrat intentant amagar, cosa que aconsegueixen durant una pila d'anys, aquella cosa inherent a l'home que podríem enumerar curiositat o dubtes existencials. A El Show de Truman es manipula la realitat. El protagonista viu sense saber que la seva vida és un programa de televisió, cosa que molta gent pot sentir avui en dia, però que en realitat no surt en antena i té un punt reflexiu sobre el control, la vigilància i la llibertat. L'australià Peter Weir, director del film, és un cineasta amb grans títols a les seves esquenes, com podria ser L'any que van viure perillosament, El club dels poetes morts, Matrimoni de conveniència i a la seva darrera producció, de la qual ja vam parlar al programa anterior, Camí a la llibertat. El podríem definir com un director de tall clàssic, situant-se dins l'olimp del cinema internacional i conegut pel seu estil visual, atmosfèric i temàtiques de xoc cultural o mons artificials. Com a premis més importants aconseguits a la seva carrera, tenim dos BAFTA, que és British Academy of Film and Television Arts, una mena d'Oscars britànics, pel Show de Truman i per Master and Commander.

Quan parlem del Show de Truman, automàticament diem que és una pel·lícula de Peter Weir protagonitzada per Jim Carrey. És un binomi que, malauradament o no, no es va tornar a repetir. Aquesta col·laboració va ser fonamental per la carrera de Carrey, donat que li va permetre donar un gir vers papers més dramàtics. Hem de tenir en compte que la seva pel·lícula anterior va ser la comèdia La Màscara, que va tenir un èxit aclaparador. Té uns trets molt característics. Primer de tot, la vida de Truman Burbank. És un reality show transmet 24/7. Les persones que l'envolta, dona, amics, veïns, són tots actors. El món on viu és un enorme set de televisió i milions de persones l'observen des que va néixer. Hem de destacar en el paper de Christoph, alma mater del show i una mena de figura divina, a Ed Harris, que dota el seu personatge d'uns trets manipuladors i que lluiten pel tot per l'audiència. El film ens planteja una pregunta molt engrescadora. És millor viure en una mentira còmoda o arriscar-se a la incertesa per ser lliure? La veritable font de l'inspiració del film va ser un capítol de la mítica sèrie de Twilight Zone, aquí titulada La dimensió desconeguda. Concretament, Special Service, que per la seva banda estava inspirat en el llibre El temps desarticulat de Philip K. Dick, que, tots sabem, va ser un dels escriptors més reconeguts de ciència-ficció i del qual es van adaptar moltes cintes, destacant entre totes Blade Runner, que feia seva la trama del seu llibre Somien els androides en ovelles elèctriques? En aquesta pel·lícula, igual que la sèrie de televisió a la que segueix, no hi ha res a l'atzar. De fet, el propi nom de Truman és un joc de paraules en anglès que barreja true, veritat, i man, home, home de veritat, fent referència al fet que era, que ell era l'única cosa real del programa. Igual que el director, el paper de protagonista de la pel·lícula va tenir molts pretenents. Van sonar noms com el nostre estimat Robin Williams o Gary Oldman, que sí que va acceptar el paper de primeres, però el va rebutjar més tard. Però no va ser l'únic. El paper de Christoph també va estar molt sol·licitat. De fet, al principi seria Dennis Hopper, molt recentment, que igual que els anteriors va abandonar el projecte. Jim Carrey volia tant el paper que va oferir a la producció rebaixar el que cobrava. Va passar de cobrar 20 milions de dòlars, que solia cobrar a les comèdies, a només, entre cometes, 12 milions. Premis. Bueno, 3 globus d'or i 3 premis BAFTA. Per què s'ha de veure? Per admirar la primera pel·lícula dramàtica d'un actor que ens ha fet riure a tots. I on es pot veure? Doncs a Movistar Plus, Amazon Prime Video, Apple TV i Rakuten TV. El Show de Truman destaca pel seu diàleg sobre la realitat i el control, sent la frase més icònica: bon dia! I per si no ens veiem després, bon dia, bona tarda i bona nit, repetida per Truman com a mecanisme de defensa i rutina. Anem per la segona. Oblida't de mi, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en el seu títol original.

Ja sabem la traça que tenen els responsables de les distribuïdores espanyoles a l'hora de traduir els títols que els arriben de l'estranger. Aprofitant la tirada que tenia Jim Carrey en el món de la comèdia, es va decidir anomenar com a Oblida't de mi, Olvídate de mi, a Eternal Sunshine in the Spotless Mind, que, tot sigui de pas, no té res de comèdia. No és l'únic cas.

Per aquells que pateixen o han patit mal d'amors, seria fantàstic que, seguint un tractament, de cop i volta, te n'oblidessis d'aquella persona que, d'una manera o de l'altra, t'ha arribat a fer mal. Com veieu, Eternal Sunshine in the Spotless Mind parteix d'una base de ciència-ficció, malgrat que el seu desenvolupament sigui tot el contrari. Segueix la relació de dues ànimes que han decidit accedir a aquest tractament per oblidar l'altra. Però ara ve la pregunta del milió. Pot tractar-se d'una estimació per damunt de tot? Per part de Joel, interpretat per Jim Carrey, sembla que sí, donat que durant el procés se n'adona dels seus veritables sentiments vers Clementine. La disjuntiva és si tot i poder aturar el procés, torna a sentir desamor. Pot valdre la pena? Per explicar el títol original de la pel·lícula, anomenar que es va extreure del poema Epístola d'Eloïsa a Abelard, d'Alexander Pope, que parla sobre un romanç que acaba de forma tràgica i que acaba recitat al film. Indicar també, com a curiositat, que a Hispanoamèrica es va traduir com a Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, cosa que és bastant fidel a l'original. Aclarirem una mica més tot això amb el vers del poema en qüestió. Que feliç és la sort de la vestal sense tatxa, oblidar-se del món, pel món oblidat. Etern resplandor d'una ment sense records, cada prec acceptat, cada desig vençut. Estem davant d'una d'aquelles pel·lícules anomenades de culte, les quals podríem definir com aquelles produccions cinematogràfiques que, independentment del seu èxit comercial o crítica inicial, moltes vegades van ser fracassos, desenvolupa amb el temps una base de seguidors profundament lleial, apassionada i activa. Aquest fet influeix que té una manera d'explicar la història força curiosa. Abandona els personatges. L'espectador al començament també es troba una mica abandonat. La habitual narrativa lineal desapareix, introduint-nos en els continus vaivens de la relació de dos éssers totalment antagònics. És una d'aquestes cintes la qual és recomanable veure més d'un cop. Això en principi podria ser negatiu, però en aquest cas, ja quan la veieu per primer cop, em donareu la raó. Dins del film ja intenten ajudar-nos a seguir-la mitjançant el color del cabell de la Clementine. Els diferents colors de cabell de Kate Winslet, verd, taronja, vermell, blau, no eren aleatoris. Serveixen per diferenciar les diferents fases de la relació entre Clementine i Joel a la cronologia no lineal de la pel·lícula. Quan Clementine i Joel es coneixen i inicien la seva relació, ella usava la Revolució Verda. Posteriorment, mentre la parella s'enamora completament, Clementine utilitza l'amenaça roja. Poc després, utilitza el to l'agent taronja, que és quan la seva relació comença a deteriorar-se. I quan la relació de Clementine i Joel arriba al seu punt més crític i difícil, fa servir la ruïna blava. Kate Winslet ha mencionat que Clementine Kuczynski és el paper preferit de tota la seva carrera. El treball del director

XXI, és un film imprescindible per assaborir una manera diferent de fer cinema que ha pogut arribar a molta gent a la qual li agrada el cinema. Jim Carrey i Kate Winslet també són dos motius de pes. On es pot veure, doncs, Amazon Prime Video, Apple TV, Filmin i Rakuten TV. Una de les frases més cèlebres de Clementine dins del film és: molts nois creuen que sóc un concepte, o que els complemento, o que els salvaré, però només sóc una noia fotuda que busca la tranquil·litat.

La part més complicada d'un versus és quedar-se amb una de les dues pel·lícules que plantegem. Per això, hem de donar tot el mèrit que ens mereixen, malgrat que moltes vegades no estiguem d'acord amb els jurats de tota mena dels premis cinematogràfics. El programa d'avui juga molt al gust personal, ja que cinematogràficament estem davant de dues grans cintes, la qualitat i original de les quals fa molt difícil que ens decantem per l'una o per l'altra. Les dues juguen amb la fantasia i la ciència-ficció. Tot això per explicar-nos històries molt terrenals. L'aïllament es tracta de manera cruel i inversemblant amb l'experiment televisiu per una banda i amb el tractament per esborrar sense records de morts no correspostos per l'altra. Al meu parer, Olvídate de mi, Olvídate de mi o Eternal Sunshine of the Spotless Mind és més completa. Arriba a un tipus de gent a la que li agrada mirar més enllà de les imatges que apareixen en pantalla. Per tant, la guanyadora d'avui, entre cometes, al meu parer és, clar, és Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Altrament dita, Oblida't de mi.

un autèntic plaer poder-vos parlar de dos films que, malgrat el temps transcorregut, es mantenen superfrescos i disposats a ser degustats un i altre cop. Abans d'acomiadar-nos, us volem tornar a recordar la propera edició d'Imatge 74, que tindrà lloc al Centre Cultural L'Avenç el proper 11 de juliol, dissabte, a les 6 de la tarda, 18 hores. Projectarem un documental anomenat Notes de Voz, inspirat en el llibre d'Antonio Fernández, La purga de Franco en el Magisterio Soriano, dirigit i realitzat per Manuel Barrios. Una obra que ens presta la discussió i debat, sobretot per una temàtica que, malgrat el temps transcorregut, es manté totalment fresca i actual. Tot això ha estat possible gràcies a Sergi Vilà, als controls, i a Txema Luzán, a la direcció i conducció. Ens seguim escoltant!

Ronnie City. Sí. Exacte. Pues sí, senyor, el senyor Sting i els seus dos companys van crear aquest èxit que sobre el

dels Polis, no? No, vull que el que va marcar la seva diferència. Però engeguem aquest, aquest versió 30.2 amb una altra versió d'una senyora que ja és més que coneguda, que és una superestrella del sol de tota la vida i que pues, pocs anys després, o sigui, aquest Synchronicity va sortir l'any 83 i aquesta senyora va, ja havia començat la seva carrera musical, però bueno, molts i molts i molts anys abans, però es va decidir a fer una versió d'aquest Every Breath You Take dels Police, sí senyor. I llavors es va fer una versió l'any 86, ni més ni menys que la gran Gloria Gaynor. Us la poso, va, fins ara.

Així sonava la versió de la Gloria Gaynor, que l'any 86 va treure aquest àlbum, que també es deia Gloria Gaynor, tal com es diu ella. Va ser un dels, no sé si va ser el primer o un dels no, dels primers segur que no. Estic dient una, absolutament una mentida, perquè el seu primer disc no hauria ser el 86, hauria ser bastant abans, ja que aquesta senyora va començar la seva carrera molt abans. Us ho diré, si puc, però ho busco. Continuem escoltant coses de referent al tema dels Police. Recordar-vos que a part de l'Sting hi havia l'Andy Summers i l'Stewart Copeland, que és el bateria, que realment són els que van començar la banda. Després va venir l'Sting, per lo que el mite o la llegenda explica. Així és, es veu que es van trobar amb l'Sting en un bar o alguna cosa així, o el van convidar, i al final, clar, qui va ser un pes més important de la formació va ser ell. És un home que us heu de recordar que toca el baix, canta i toca el sintetitzador amb el peu. O sigui, toca tres instruments a part de ser el líder de la banda. Vull dir, unes aptituds musicals extraordinàries, no n'hi ha dubte. Continuem amb una altra cosa, que amb una bandeta italiana que es diu Positiva, que m'ha fet molta gràcia trobar aquest tema, perquè són una gent que fa, bueno, adaptacions i música com dels 50, així estil rockabilly. Són de Padova, Itali, i la seva carrera comença el 1996, i realment fan propostes molt interessants, com aquesta. Us deixo amb els Positiva, Every Breath You Take.

Viva! Sí, senyor, aquesta versió rockabilly que m'ha sorprès molt, molt, molt i m'ha agradat perquè realment té una energia espectacular. Escoltem de fondo una versió, diguéssim, dels Andes. Sí, escoltem una versió en flauta que van fer una gent que es diu Atahualpa. Everything, que és una versió també. He de corregir una cosa que he dit abans, que he parlat de la Gloria Gaynor i he dit una mentida com una catedral, saps? I com a mínim dir-vos la veritat, no? He dit que era que l'any 86 va treure aquest disc amb el que hi havia la versió de l'Everybody Take dels Police, que va sortir a l'any 86 i que aquest àlbum es deia The Power of Gloria Gaynor i que va ser un dels seus primers àlbums. Evidentment que no, va ser el seu 12è àlbum. El 75 el primer, bueno, dos discos al 75, un al 76, un al 77, 78, dos discos una altra vegada, 79, un següent, el 80, el 81, el 84 i el 82 i el 84. Així és que si no m'he descomptat, he comptat 12 en total, no? Així és que, bueno, va ser realment un dels últims de l'època més coneguda o més forta d'aquest artista en el que és en producció de discos d'estudi. Després el 92, el 95, el 97, el 2002, el 2013 i el 2019 va fer els seus últims 6 discos, que no té per què ser menys dolents, però vull dir, no dolents o bons, vull dir, no té per què ser. Però entenc que dels 70 als 80 és on hi havia la Reina del Sol, no? I feia part de la seva carrera, va ser concentrada amb més importància en aquí. M'estic liant com una patata, la veritat. Quan jo el que vull és avançar en posar-vos més música i no xerrar tant pels descosits. La veritat és que ara li toca el torn d'algú, d'una noia que es diu Robin Adel Anderson, que de la qual n'hi ha moltíssima, moltíssima, moltíssima música i us la recomano que la seguiu una mica perquè fa propostes molt guai. Va néixer un 19 de febrer del 89, té 31 anys, a New York, Albany, i és cantant de jazz i pop i és coneguda pels seus canals, té un canal de YouTube i moltes altres propostes. Normalment amb un estil molt propi i sempre fa versions molt interessants com la que escoltarem. Espero que la disfruteu i ja en parlarem més d'ella perquè segur que us l'havien trobant perquè és algú que de cara a fer aquest petit programa, aquest versió 30.2 o el 3 o el 4, segur que us l'anem trobant amb més versions i més propostes perquè en té realment moltes. Us deixo amb la Robin amb la seva interpretació del Every Breath You Take.

Doncs aquí estava la proposta de la Robin Adele Anderson. És que la llegeixo perquè no vull pronunciar, no vull llegir coses que no són, saps? Per això vaig lent a l'hora de llegir, perquè jo realment ho estic llegint, saps? I no hauria, eh? Hauria de fer veure que m'ho sé de memòria, però no és així. És impossible que em sàpiga tanta info de memòria. Robin Adele Anderson. Aquesta era la seva proposta, que a mi m'ha fet molta gràcia, perquè és així, molt picarona i molt picaresca. És molt, molt, molt, molt de circ, que ens agrada. Continuem, és que estem escoltant de fons una versió de jazz, no sé, de Boston Jazz o alguna cosa així. I continuem. Estava llegint una mica la biografia dels Sting, de l'Sting dels Police i de més, i és curiós perquè realment al principi el que realment va començar una mica tot el projecte va ser el bateria, que era el que composava. Després es va trobar l'Andy i van formar una cosa més grossa ja com a Police, i entenc que després van trobar el senyor Sting, que és qui va donar forma al projecte, que va donar forma al projecte o completar aquest projecte que iniciava el Copperland, que és un bateria molt i molt curiós. Algun dia potser, si tinc temps, parlem més d'ell. Seguim. Ara us he de fer aquella pregunta que faig sempre, que funciona així. Us agrada el funky? A mi m'agrada. Hi ha una gent que són un col·lectiu que es diuen Scary Pockets i que fan moltes i moltes versions, i la proposta que jo he trobat sota la veu de Sara Dugas és aquesta. Espero que us agradi. Continuem aquí, al versió 30.2.

Això era Scary Pockets i la seva versió del Every Breath You Take. Seguirem. I ara escoltem de fons una altra versió de jazz que es diu de la Melody Hunk, que, bueno, és interessant. La podeu trobar. Ah, sí, recordar-vos que totes les llistes de reproducció amb les que preparem o preparo o faig aquest programa les podeu trobar a l'Spotify i es diuen tal qual, versió 30.1, versió 30.2, que són les que els que hem fet fins ara. Segurament, bueno, més endavant proposarem alguna cosa millor per això de les llistes i, bueno, i més cosetes que anirem preparant, que encara no tinc del tot pensades. La veritat és aquesta. Us agrada ballar? Us mola ballar una mica? Vinga, va, anem a ballar una miqueta. Vinga, va, fins ara. Després ens parlem, us la poso i després parlem del que escoltareu. Fins ara.

Doncs aquesta era la versió de Pili Benavides, Hugo Estrada i una sèrie de músics més que formen una banda que es diu Pili en Bachata Real. I si us heu fixat, tenien un anglès bastant correcte, ja que no són latinoamericans. Bueno, sí, us, suposo que poden ser-ho, però la seva ciutat natal, o de la major part del grup, entenc jo, segons la informació que hi ha aquí al seu Facebook, són de Los Angeles, o sigui que són americans, i fan 100% orquestra en directe de bachata. De fet, és molt divertit perquè hi ha la seva marca d'aigua, no? No sé si heu fixat a meitat del tema, ha dit el nom de la banda i tal. Això és molt típic. I sí, sí, bueno, i és una manera de marcar que els temes són seus. Això igualment ho passa moltes vegades. Això és la marca d'aigua. Us ho explico perquè hi ha gent que no té per què saber-ho. Continuem. Continuem amb un parell de propostes que no escoltarem senceres. Ara farem allò d'un sprint, perquè si no se'ns passa el tema. Ens passa el temps, perdoneu. I la cosa és que d'aquesta dona ja vaig parlar ahir, és la Karen Sousa, argentina, de la Pampa. Bueno, un tros de veu. Però té una proposta que m'ha agradat molt perquè és en clau bossa nova i he pensat, tu, i per què no? Escoltem una mica de bossa, que està molt guai, i bueno, arrel d'aquest tema molt i molt conegut dels Police. Vinga, va, Karen Sousa, Every Breath You Take.

són la nova versió de Karen Zosa i el seu Every Breath You Take, en aquest cas, aquesta clau, perdó, clau bossa nova, o bossa. I també volia posar-la sencera, però no tenim prou temps, així que la posaré un trosset, que és una versió que va fer un senyor que es diu DJ Buff, i amb la que canta una artista catalana, que és ni més ni menys que Pastora. Escoltem un trosset, va.

Pablo Beltrán, Caim Riba Pastor. Aquests són els noms dels de formació de qui formen i Pauet Riba Pastor, clar. Que són els Pastora. Un grup d'aquí, un grup molt conegut, que tenen aquesta proposta canyera, del Ebro Precious Take. Una més. Encara us vull ensenyar una altra que m'ha sorprès, que m'ha agradat molt. És molt curiosa. Aquesta noia es diu Charity i Vans, Charity Vans, i és de Los Angeles. I també té una versió una mica electrònica que m'agradaria que escoltéssiu, així és que us la poso. Vinga, va, fins ara.

molt, molt atrevida aquesta, aquesta proposta de Charity Vance, aquesta nord-americana de Los Angeles, la noia del rock and roll, diu aquí. Hi ha un munt d'informació confusa sobre aquesta, aquest grup. La veritat és que sí que és veritat que el podeu trobar a Spotify, però sincerament no he aconseguit trobar una informació clara de qui és, perquè per una banda em sembla que és actriu, per l'altra banda que només és músic. Vull dir, hi ha diferents versions i no acabo de lligar els temps, així que no, tots els fils d'aquesta noia, la veritat. Però bueno, la veritat és que la proposta és molt molt interessant, saps? Molt i molt interessant. Bueno, anem acabant. Em sap molt greu perquè m'estaria... Avui sí que tinc ganes d'estar aquí amb vosaltres i faria bastanta més estona, perquè realment se m'està quedant molta informació aquí i molts temes que m'agradaria posar-vos. Però bueno, sempre podem fer una versió .2.1. Una versió 30.2.1. Això ja veurem si arriba el dia. De moment, escoltem els Pink Turtle, que és una altra versió així, bueno, la sentiu, no? No sé com definir-la. És una mica jazzera. Ai, ara m'ha pillat, eh? Però bueno, és igual, vaig per feina. Queda una cosa important. Com que és veritat que els Police tenen molta influència jamaicana i evidentment tenia que fer espai per escoltar una versió jamaicana.

Molt bon dia, senyores i senyors, i una setmana més us donem la nostra més cordial benvinguda a Jazz Setmanal, el teu programa de jazz preferit, o si més no, això és el que ens agradaria.

Bé, i també, i una setmana més, hem preparat un recorregut cronològic a un d'aquells estàndards que, pel fet de ser-ho, ens garanteixen uns nivells de qualitat indiscutibles i també, i com sempre, us los oferirem en versions de grans instrumentistes de la nostra música. Versions que ens permeten apreciar les diferents lectures i l'evolució que el tema ha sofert amb el pas del temps. Penso que és un exercici interessant i alhora molt didàctic. I avui dedicarem el programa a un tema molt antic, gairebé als inicis del jazz com a estil propi. Estic parlant del Limehouse Blues, un tema obligat per totes les formacions dedicades a recrear el jazz més antic, i un tema que, curiosament, no és tradicional, ni tan sols va ser escrit per músics nord-americans, sinó que els seus autors van ser dos músics anglesos, Philip Braham, pel que fa a la música, i Douglas Forbear, pel que fa a la lletra, abocant al barri londinenc d'aquest nom, que estava considerat com el barri xinès londinenc. El tema va ser escrit per una comèdia musical titulada De la A a la Zeta, estrenada l'any 1921 i protagonitzada per Gertrude Lawrence i Jack Buchanan. El tema ben aviat va obtenir l'èxit popular i també ben aviat es va convertir en un autèntic estàndard, com deia abans, molt apreciat pels afeccionats al jazz més tradicional. Iniciarem el recorregut amb la versió que l'any 1931 es va deixar el senyor Duke Ellington i la seva Cotton Club Orchestra.

Doncs bé, Duke Ellington al front de la seva orquestra, que per l'ocasió va ser rebatejada com Cotton Club Orquestra, i que ens ha presentat tres solos breus però excel·lents de Johnny Hodges al saxo alt, Barney Bigart al clarinet i Harry Carney al saxo baríton, i evidentment l'execució al piano del propi Ellington, que ens regala alguns compassos que per l'època es podrien considerar vanguardistes. El disc, com la majoria d'aquella època, es va publicar en el segell RCA Victor i, evidentment, contenia un tema per cara i girava a 78 revolucions per minut. A la presentació del tema hem parlat de Gertrude Lawrence, la cantant i actriu que la va estrenar a Londres. Doncs bé, ella mateixa va ser l'encarregada de presentar el tema al públic estatunidenc en un espectacle de Broadway titulat André Charlotte's Revue l'any 1924 i que va romandre al llarg de 298 representacions, el que va facilitar, evidentment, l'èxit del tema en els Estats Units, i aviat diferents formacions el van incorporar al seu repertori. Formacions com l'orquestra de Paul Whiteman, els California Ramblings o l'orquestra de Carl Fenton, entre moltes altres. Bé, i tot seguit avancem fins l'any 1943 per escoltar la versió d'una altra estrella de la nostra música. Estic referint-me al sextet alliderat pel clarinetista Benny Goodman. No cal dir que la plaça original era de 10 polzades i, evidentment, també girava a 78 revolucions per minut, un d'aquells discos que popularment s'anomenaven de pedra. Doncs bé, escoltem-lo de nou, degudament remasteritzat, el sextet del clarinetista Benny Goodman.

Bé, us haig de dir que no he estat capaç d'aconseguir informació fidedigna sobre els components d'aquest sextet. Evidentment, formaven part d'ell el propi Benny Goodman al clarinet, Charlie Christian a la guitarra i altres quatre músics que, repeteixo, no he estat capaç d'identificar. I continuem. Continuem el nostre recorregut ara per a tornar-nos en l'any 1958 i retrobar-nos amb un saxofonista tenor de referència i figura indiscutible de la nostra música. Estic parlant del senyor Walter Theodore Rollins, Sonny Rollins, en el món del jazz, músic nascut el 7 de setembre de l'any 1930 en el barri newyorquí de Harlem. Ell, en Coleman Hopkins, Lester Young, Ben Bester, Dexter Gordon i John Coltrane estan considerats com els grans saxofonistes de la història del jazz. Un Sonny Rollins que, malgrat els diferents estils que al llarg del temps ha exercit, ha mantingut dues característiques que són decisives, de fet. D'una banda, el seu so, voluminós, i d'altra, la seva llibertat d'improvisació. Moltes de les seves composicions, com Saint Thomas, Oleo, Doxy, Erwin o Tenor Madness, s'han convertit en autèntics estàndards de jazz. Doncs bé, escoltem el senyor Sonny Rollins.

0: your Mount Limehouse Blues.
1: Okay.
2: Can't

Doncs bé, hem escoltat el senyor Sonny Rollins en la lectura, la seva lectura molt particular d'aquest Lehman House Blues, i l'hem recuperat d'un àlbum publicat l'any 1958 amb el títol de Sonny Rollins at Music Inn, editat pel segell Metro Jazz i enregistrat en els estudis Music Inn a la població de Lenox, a la ciutat de Massachusetts. És un disc molt curiós, perquè el conformen sis temes, dels quals els quatre primers estan doncs, protagonitzats per Sonny Rollins, i els dos restants ho fan per un altre saxotenor de nom també molt conegut, Teddy Edwards. A més, doncs, no estan enregistrats ni en el mateix lloc

72, sí, perquè ens situarem en aquest any, en el 1972, per assistir, tot i que sigui només de forma mental, a la Berliner Philharmonic, a la ciutat de Berlín, a un concert protagonitzat pel saxofonista baríton Jerry Mulligan i el pianista Dave Brubeck. El concert s'enregistra i posteriorment es publica en el segell Columbia amb el títol de Live in Concert. Tot i que l'àlbum, tal com dic, es va publicar l'any 1972, el concert es va celebrar al novembre de 1970. Escoltem la seva versió.

Doncs bé, hem escoltat el trio del Dave Brubeck i amb el convidat especial del senyor Jerry Mulligan al saxo baríton. Dave Brubeck al piano, Jerry Mulligan al saxo baríton, Jack Six al contrabaix i Alan Dabson a la bateria. Bé, i el nostre següent convidat és un altre quartet. Ens traslladarem fins l'any 1975, quan el saxofonista tenor Sud Sims, acompanyat per un trio liderat pel pianista Dave McKenna, enregistra un àlbum en el segell Chiaroscuro Records. Ho fa en els Warp Studios de la ciutat de New York. Això succeïa un dia d'octubre de l'any 1974. El disc es publicaria un any més després, l'any 1975. Conté 9 temes i precisament el track amb què s'obre aquest àlbum és el nostre tema d'avui. Escoltem-lo.

Doncs bé, hem escoltat el trio de Dave McKenna, composat pel, evidentment pel propi Dave McKenna al piano, Major Hawley al contrabaix i Ray Mosca a la bateria, i que ha tingut com a convidat especial el saxotenor Sud Sims, tot i que en aquest tema doncs, Sud Sims tocava el saxo soprà. Bé, i tot seguit avançarem fins l'any 1983 per retrobar-nos amb dos vells amics del programa. I els anomeno així perquè ens visiten amb relativa freqüència. Estic parlant d'Oscar Peterson i de Milt Jackson, que en aquell 1983 publiquen un àlbum en el segell Pablo amb el títol de Two of the Whip. És un àlbum que es va enregistrar als estudis de so de la RCA a la ciutat de New York, concretament el 20 de gener de l'any 1983. És un àlbum totalment tocat a duo.

Doncs bé, ells han estat, el senyor Oscar Peterson al piano i Milt Jackson al vibràfon. I ara, de 1983, farem un salt important en el temps, 10 anys, per situar-nos en l'any 1993. I d'un àlbum en estudi, el d'Oscar Peterson i Milt Jackson, a un altre enregistrat en una actuació en viu. Concretament en el Club Burland, a New York, els protagonistes Butch Chang, el saxo alt, i el trio del pianista Kenny Barron. Això succeïa els dies 26 i 27 de juny de l'any 1992. El concert es va enregistrar i posteriorment 7 dels temes interpretats es van convertir en un àlbum que es va titular I Told You So. El tema amb què finalitza l'àlbum és precisament el nostre Limehouse Blues, el que estem dedicant al programa. Escoltem-lo.

Doncs bé, el senyor Bud Shank viu en el Club Birland de la ciutat de New York. Bud Shank, el saxo alt, Kenny Barron, el piano, Lonnie Plaxico, el contrabaix i Victor Lewis a la bateria. Bud Shank va ser un saxofonista i flautista, nascut el 27 de maig de 1926 a Dayton, a l'estat d'Ohio, i que ens va deixar el 2 d'abril del 2009 a Tucson, a Arizona, de nom real Clifford Everett Shank. Va cursar estudis musicals i a principis dels 40 es trasllada a Califòrnia, on estudia amb Shorty Rogers. Professionalment s'inicia amb les orquestres de Charlie Barnett i Stan Kenton entre els anys 1950 al 1951. En els anys 60 i 70 es dedica gairebé exclusivament a la feina d'estudi i música pel cinema. Entre aquestes col·laboracions d'estudi ha passat a la història de la música pop el seu solo de flauta en la cançó California Dream del grup The Mamas and the Papas. Però, curiosament, a partir dels 80 abandona pràcticament la flauta per dedicar-se gairebé exclusivament al seu segon instrument, el saxo alt, i amb un estil molt i molt influït per Art Paper, músic que posseïa un control perfecte de la sonoritat i un fraseig delicat i veloç. I tot seguit ens adentrarem en el segle XXI i ens detindrem en l'any 2002 quan el guitarrista Larry Correll publica un àlbum que s'havia enregistrat el 4 de desembre del 2001 els famosos estudis de Rudy Van Gelder a Inglewood Cliff, a estat de New Jersey, amb el títol de Cedars of Avalon, i que s'editaria en el segell High Note. En aquest àlbum figurava aquesta versió.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Larry Coryell a la guitarra, acompanyat de Buster Williams al contrabaix i Ray Drummond a la bateria. I acabarem amb una última versió, la que l'any 2006 va publicar en el segell Criss-Cross els saxofonistes Seamus Black i Chris Check. Es va enregistrar aquest disc el 10 de setembre de l'any 2015 als Tour Recording Studios a Brooklyn i es va publicar amb el títol Let's Call the World Thing Off. Doncs bé, per finalitzar la selecció d'avui, escoltem, fins allà on el temps ens doni, aquesta darrera versió.

Bé, d'entrada, disculpeu aquest lapsus tècnic. Ja sabeu, segur per experiència pròpia, que de vegades la tecnologia no obeeix a la nostra voluntat. Bé, estem escoltant i amb ells acomiadarem a Seamus Black i Chris Sheik al saxo tenor, Ethan Hiverson al piano, Matt Pinman al contrabaix i Jochen Ruckert a la bateria. Bé, com sempre, abans del comiat final, volem agrair la vostra sintonia i citar-vos per la propera setmana, quan tornarem amb una nova edició del programa. Si em permeteu, us recordo, si és que és del vostre interès, la possibilitat d'escoltar aquest programa i d'anteriors mitjançant el servei de podcast de l'emissora. Tan sols heu d'escriure en el vostre...

0: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!
8: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: que seria la part nord de Barcelona, i una altra és el barri de Finestrelles, que per això té el seu nom. Hi ha un camí que delimita justament Barcelona amb Esplugues de Llobregat. És en el torrent del Neguit, que fa frontera entre Esplugues de Llobregat i amb Barcelona. I després tindrem l'Avinguda dels Traginers. A partir d'aquí serà l'antiga via romana que connectava Barcelona o la resta del món amb el Baix Llobregat. Després ja posteriorment vindrien altres carreteres que unien Barcelona amb el Baix Llobregat, però això seria per una altra entrevista que no tocaria avui. Avui volem parlar del Cal Suís. Finestrelles es comença a urbanitzar cap a l'any 1923 i es comença al voltant de l'Avinguda de Traginers, que seria la part més nord del barri i on es comença a poblar. La primera casa que trobem entrant al barri és una de les primeres que es va construir. Diuen, i ja ve d'antic, que Esplugues era com la farmaciola de Barcelona. Gent que tenia algun tipus de dolència venia a Esplugues a passar els estius, a curar-se o a guarir-se. I d'aquesta manera, Finestrelles és un punt de referència per moltes persones de Barcelona que busquen la seva segona residència. Hi havia diverses masies, Cal Dominguet o Cal Minguet, que és una masia del segle XVII amb reformes en 1940, i després va ser anomenada Cal Suís. Per què va ser anomenada Cal Suís? Doncs perquè va ser reformada per un suís. També tenim Can Cases i Can Moragues o Can Cabreres. Les tres masies, està clar, que es troben molt a prop del camí de Finestrelles. Avui us volem parlar de Cal Suís, que sorgeix a partir d'unes reivindicacions veïnals. Així que, doncs, donem pas amb aquestes companyes que avui estan amb nosaltres.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Doncs per parlar del barri de Finestrelles, per parlar també, evidentment, de Cal Suís, avui tenim amb nosaltres a l'Eulàlia Herranz i a l'Eduard Muñoz, que són membres de l'Assemblea de Cal Suís. Benvingudes. Gràcies per estar avui aquí amb nosaltres.
2: Gràcies a tu.
3: A vosaltres per convidar-nos.
0: M'agradaria que m'expliquéssiu com comença aquesta forma col·laborativa i associativa que té el Cal Suís i per què s'inicia Cal Suís aquest any, el 2003, que és quan veu començar a voler recuperar la masia, tot i que veu trigar un parell d'anys a posar-la en marxa. Expliquem una miqueta com es gesta tot.
2: Bé, el barri de Finestrelles no tenia un local on fer activitats. I d'aquestes promeses electorals que fan els polítics i que no compleixen mai, ens van prometre que quan expropiessin ens cedirien la masia per fer l'ús social del barri. A l'hora de la veritat, això és com és lògic, no va passar, li cedien a Sant Joan de Déu i bueno, doncs els veïns ens vam rebotar una mica i vam decidir que ocupàvem la masia, i això va ser el novembre del 2003. I és a partir d'aquí quan comença el que és Cal Suís, com el coneixem ara, no exactament, perquè han anat fent diverses, han anat madurant, o sigui, han anat creixent com fan les criatures o com fa qualsevol organització, però sí que és la braçolada del Cal Suís que hi ha actualment.
0: El 2003 recupereu el Cal Suís?
2: No el recuperem, no l'hi hem tingut mai.
0: Tens raó.
2: No l'havíem tingut mai, només l'havíem tingut amb promeses electorals, no l'havíem tingut físicament. Per tant, vam tindre que, després de parlar molt amb l'Ajuntament, de moltes negociacions, no hi havia manera d'arribar a un acord, sinó que era el que l'Ajuntament deia i prou. Aleshores, és com tot, vull dir, no et deixen una altra sortida que feu que es va fer en aquell moment, que va ser ocupar-la.
0: L'ocupació es fa entre veïns del barri i també algun col·lectiu,
2: Es fa entre veïns del barri i veïns d'Esplugues. Principalment els del barri érem gent més gran, perquè els de l'associació doncs, no eren gent jove, sinó que érem gent ja una miqueta més gran, i amb la gent jove d'Esplugues, alguna gent jove d'Esplugues, doncs es fa l'ocupació, sí.
0: I trobem una masia doncs, que s'ha d'arranjar, s'ha d'arreglar, perquè està malmesa.
2: No, La, sí, la, la,

0: Bueno, tal com estava, després de uns anys d'abandonament, des que va marxar el que vivien allà fins que l'Ajuntament la va expropiar i va passar uns anys i clar, lògicament, doncs, les cases, si no les conserves, es van fent malbé. Es va entrar i es va començar a arreglar i a adequar per fer les activitats que es volien fer allà.
1: Perquè clar, s'havia d'arreglar la part de fora, que és la part del jardí, i la part interior també de la casa.
0: Sí, les dues coses. Això és un procés continu que no s'acaba mai.
1: Perquè encara esteu arreglant coses.
0: Clar, perquè és com totes les cases. Tu, si se't fa malbé el quarto de bany, agafaràs i l'arreglaràs. O si se't cau el sostre o la pintura d'algun quarto, lògicament agafaràs i el pintaràs. Doncs. I si a una jardinera se li mor una planta, agafaràs i la canviaràs. Doncs que el suís és una constant, o sigui, és com si fos casa nostra, és més ben dit, és casa nostra.
1: I a més pateix atacs vandàlics, la casa ha patit atacs vandàlics, fins i tot un incendi provocat que encara s'està investigant i que ningú sap qui el va fer.
2: Van tancar la investigació.
0: Sí.
2: No? O sigui, ells mateixos, la policia va tancar la investigació per falta de proves, sense voler ficar-li més mirada a el que va passar, que va ser un incendi provocat a la nit, que un veí va avisar, i sort que el veí va avisar, van poder venir els bombers ràpids i van a pal·liar el foc, però la part de baix de la cafeta va acabar cremada i tocant una mica la part de dalt fins i tot, i la sala de músics que està baix, bueno, un incendi bastant greu per lo que és Cal Suís. Moment també que la institució va aprofitar, o sigui que l'Ajuntament va aprofitar per poder ficar-hi mà i poder reprimir una mica tot el moviment que hi ha a Cal Suís i l'activitat diària que hi ha.
1: I volien aprofitar per declarar-la en ruïna, no? Diguem-ne, per poder-la enderrocar fins i tot, no? Bueno, o es feia aquell rumor?
0: No ho sé, o sigui, no podem parlar en nom del que faria l'Ajuntament. Nosaltres podem tindre els nostres pensaments, les nostres idees. O que sí és cert és que l'endemà, al cap de dos dies d'haver-se cremat, volien tapiar tot el que era la masia. El que passa és que la masia, per la masia, s'hi fan activitats contínuament, i a part de tot és gent de diferents col·lectius, gent a nivell personal, que han après a estimar-se aquest joc. Vull dir que a la que vas dir, escolteu, ens volen tapiar Cal Suís, a mitja hora hi havia allà 100 persones per no consentir-ho, no? Després ja va vindre una negociació molt àrdua amb l'Ajuntament, perquè primer, tapiem la part de baix, però la part de dalt que no, que està bé, doncs hem de poder continuar fent activitats. I tot això, totes aquestes negociacions, fins que va estar mitjanament aprofitable, va ser més d'un any. Nosaltres ja els hi vam proposar a l'Ajuntament: no hi ha problema, vosaltres poseu el material i nosaltres posem la mà d'obra. Inclús hi havia un estudi d'uns arquitectes que nosaltres vam estar... Bueno, ens vam fer un estudi, vam vindre allà i vam fer un estudi molt complet. Però no els hi valia aquest estudi. Era el que tenien... El poder de decisió el tenien els tècnics de l'Ajuntament. Per tant, doncs, ho tenia que fer-ho la gent de l'Ajuntament o les empreses que contratés l'Ajuntament. Per tant, aquí vam tindre un problema d'un any i més d'un any.
2: Sí, va ser un temps de dificultat i d'aturada de l'activitat a l'espai. S'ha de dir també que quan va haver-hi l'incendi, cap partit polític es va interessar pel que havia passat. O sigui, vam ser nosaltres qui va haver d'anar al ple després de fer la manifestació i entrar al ple d'aquell dia que coincidia amb la manifestació per dir-li als partits polítics si tenien interès en el que havia passat o si pensaven parlar, perquè ni tan sols anava a parlar en aquell... Això va ser el març del 2019.
1: Per tant...
2: Sí, el 15 de març.
1: Val, estem parlant just d'un any abans de que entrés lo de la Covid, que va ser el març del 2020. Parlem de que s'aconsegueix recuperar pel barri aquesta masia. El 2003 comencen les activitats, el 2005, per tant ja portem molts anys, i m'agradaria ara sí que en parléssiu de les diverses activitats que s'han fet, una mica el calendari que teniu, pica'm una miqueta quines activitats hi ha de manera una miqueta més continuada, setmana a setmana, i després també anirem, que feu una festa de la primavera. Feu moltes activitats, expliquem-ho.
2: Bé, l'activitat a Cal Suís ja és diària en si, O sigui, el bo de Cal Suís és que el seu espai popular, i que això és important perquè poca gent ho sap, que Cal Suís, la part de la Masia sí que està tancada i només s'utilitza quan hi ha activitat o quan volem fer alguna assemblea o qualsevol col·lectiu vol fer una assemblea a dins. Però el maco de Cal Suís, que jo crec, i parlo en nom de l'assemblea, és que és un espai obert, per tant l'activitat és continuada. Pot entrar qui vulgui a fer ús de l'espai exterior, que és un espai preciós per qui no hagi entrat. Hi ha els Horts, que també li dona molta vida a l'espai i a la gent del barri, i també a la gent d'Esplugues, que pot tenir el seu trosset d'hort, que són horts que es van rotant, vol dir que són comunitaris i que van passant d'any en any o d'una manera determinada. Hi ha la sala de músics també, que tenim dos grups de músics ara en actiu, molt guais, que formen part de l'assemblea també molt activament, i també li dona molta vida. I a part de totes aquestes coses que he dit, també l'assemblea i gent del poble que vol fer activitats va promovent activitats socials obertes al barri i al poble, des de tallers de manualitats, des de cinefòrums amb pel·lícules o documentals crítics, vermuts populars,
0: tallers de cuina, tallers de costura,
1: i a més incorporant el que ara en diem, doncs, xerrades de gènere, d'igualtat, amb una mirada diferent de com s'han fet les coses, perquè, bueno, estem acostumats a algun tipus d'associacions que tenen un sistema d'ensenyar o de transmetre coneixements molt clàssic o molt patriarcal, no? I aquí sí que podríem trobar una manera genuïna o una manera moderna, per dir d'alguna manera, de com estem vivint ara actualment la societat, no? I de com hem d'encaminar els nostres...
2: Sí, i de que evoluciona i que va caminant cap a un món diferent o cap a una lectura diferent de molts conflictes que atreveix la gent i que ens atreveixen a tots. I sí, vull dir, pot ser un espai de transformació, jo li diria al final, no? A part de comunitari, que tothom pot venir, és un espai on s'ha de canviar i on es transforma allò que vols cap al món, doncs, en el teu petit espai, cap a fer-ho cap a fora, al final.
1: Si volem saber les activitats que esteu fent a Cal Suís, suposo que les xarxes socials és la millor manera.
2: Sí, correcte. A Instagram, Twitter i Facebook ens diem cal_suís, després ho podrem ficar a les xarxes socials d'aquí, l'espai d'Esplugues FM, perquè la gent ho vegi. Però sí, a partir de les xarxes socials i també dels grups que puguin haver-hi per Esplugues de difusió, o la cartelleria també que fem, sempre que hi ha algun acte així més important, intentem fer alguns cartells en físic i enganxar-los pel poble perquè la gent ho vegi.
1: Si alguna persona, la que sigui, que ens estigui ara escoltant, li agrada el projecte de Cal Suís, que no ho sabia, les activitats que es fan, com es poden adreçar a vosaltres? Com es pot... Primer, anant-hi, es pot anar físicament, eh? Es pot anar al carrer Finestrelles, crec que és el número 32 de Finestrelles, i també teniu algun correu electrònic que es puguin adreçar aquest. A vosaltres?
0: És aquest.
1: El reconstruïm aquest mateix,
2: calçuis,
1: eh?
2: Reconstruïm.
1: I aquí pot rebre informació, doncs, des de les activitats que feu fins a quan les continuades, les diàries o les puntuals.
2: Sí, les necessitats que tinguin, correcte.
1: Val. I he vist que feu una festa de la primavera. Quines activitats feu també amb aquesta festa de la primavera? Bueno, organitzeu moltes coses, eh? Perquè també a vegades organitzeu sovint, o sigui, paelles, arrossades, eh?
0: Sí, també hi ha... està obert sobretot els caps de setmana per la gent que diu, bueno, mira, escolta, som 10 o 12 persones, ens agradaria, doncs, a prop del barri, doncs fer un menjar amb la família, doncs no hi ha cap tipus de problema. Vull dir, hi ha a través del correu, doncs, es diu que es vol fer i quin dia es vol fer, i es va regulant, lògicament, perquè no ens ajuntem allà 50 famílies diferents.
1: Clar. I no cal ser associat de la plataforma o de l'entitat Cal Suís, no cal?
2: Prèviament no, però sí que ara vam començar des de l'incendi una recollida de socis i sòcies. Val. que no té cap tipus de valor econòmic, és només per donar suport, diguem, al projecte i perquè quedi com per paper oficial, diguem, entre cometes, que hi ha un gruix de gent molt gran que utilitza Cal Suís i que coneix el projecte. M'explico? O sigui, tu pots, per exemple, fico un exemple, tu pots venir dissabte que ve a fer una trobada amb uns amics teus, 10 persones, el que sigui, i us convidarem a que us feu sòcies per donar suport al projecte, però no es demana res més.
1: Per tant, nosaltres, com Esplugues FM o com a Bens Centre Cultural, que és l'entitat mare que ens acull. Si nosaltres volem donar suport al vostre projecte, l'únic que hem de fer és adreçar-nos a vosaltres, perquè teniu una pàgina, que és un WordPress, en el que hi ha bastanta documentació, i jo veig que aquí hi ha tota una sèrie d'entitats d'Esplugues que us donen suport.
2: Això va ser arrel del manifest que es va fer en suport a Cal Suís. O sigui, ara mateix no està vigent, diguem, com a firmar el manifest i recolzar el manifest, perquè és en context de l'incendi i de les dificultats que va ficar l'Ajuntament que vam realitzar aquest comunicat.
1: Val, d'acord. No obstant això, qualsevol persona que vulgui associar-se, vulgui donar suport al projecte o entitat, també, doncs, que s'adreci a vosaltres a través d'aquest correu que hem dit abans, sí, que era reconstruïmcalsuis@gmail.com.
0: De totes maneres, el que sí fem és explicar-los exactament el que és la filosofia i com funcionem a Cal Suís. Tothom que entra per la porta de Cal Suís sap, perquè els hi expliquem, com funciona, quin tipus de gent hi participem, quina és la forma de convivència nostra, com ens regim, i vull dir que queda molt... O sigui, sempre hi ha una persona que els hi explica fil per randa doncs, que s'ha de mantenir l'espai perquè no hi ha cap ningú que vingui darrere, per exemple, a netejar-te o que tu hagis deixat, no. Qui fa servir que el suís és, o sigui, l'ha de respectar i lògicament l'ha de deixar com l'ha trobat, perquè no és un espai públic normal com els que hi ha per aquí a Esplugues, sinó que és autogestionat, per tant, si tu embrutes, tu neteges, perquè si no el que vingui darrere tindrà que netejar o que t'has embrutat. Per posar-te un exemple,
1: Hem de ser responsables amb l'ús de qualsevol element.
0: Qui fa servir a l'espai és el qui l'ha de cuidar.
1: Abans hem començat, us he preguntat el tema de la festa de la primavera, però jo mateixa us he tallat. Expliqueu-me en què consisteix la festa de la primavera. I per què la feu? Quin és el motiu? Hi ha alguna data?
2: Hi ha com dos dates marcades així anuals a Cal Suís, que una és la festa de la primavera i l'altra és la festa de l'aniversari. I a la festa de primavera, doncs, és un moment també per trobar-nos, que comença a fer bon temps, i organitzar alguna cosa així més gran, diguem. Però és un moment per trobar-nos i normalment doncs, els caus del poble que formen part activa també de Cal Suís normalment organitzen alguna gincama intergeneracional per les més petites, potser fem alguna taula rodona sobre alguna temàtica en concret. Fa un parell d'anys vam fer sobre la repressió, que hi havia, va ser un moment àlgid de repressió al territori. També vam fer una d'habitatge i de plans urbanístics. La última que vam fer va ser d'espais ocupats i autogestionats similars a Cal Suís, com per intercanviar i agafar eines. O sigui que una mica es van fent diverses temàtiques i diversos eixos a la festa primavera.
0: Les dues festes, la una és el novembre, que és l'aniversari. Clar, el novembre normalment fot un fred que pela per estar per fora. Aleshores, vull dir, no pots... Moltes activitats d'exterior les has de limitar una mica o has de posar unes estufetes per allà perquè t'escalfi, no? En canvi, la primavera és genial perquè, a més, les plantes que floreixen ja estan florides, vull dir, és un altre... O sigui, és el com es diu? Resurgir?
2: El resurgir.
1: Bueno... El ressorgiment.
0: Exactament. De Cal Suís, vull dir, o sigui, Cal Suís a la festa de primavera floreix com floreixen les flors i floreixen les altres coses.
2: Que maco.
1: A més, si la festa és el novembre, que és el mes 11 del calendari, el número 1, numerològicament, significa sempre un inici. És a l'inici d'una cosa, i és un número molt potent, l'1, vull dir que està bé que aquesta celebració sigui el mes 11 de l'any, perquè és un 1 potenciat amb un 1 més 1. Vale.
0: I la de primavera es fa normalment cap al mes de maig.
2: De maig, sí.
1: Cap a finals de maig, penso que les feu.
0: Mitjans finals.
1: Cal Suís recull tota una sèrie de persones amb unes sensibilitats molt diverses, i també Cal Suís plasma el que reivindicava el barri en el seu dia. Val? Comencem amb el pla que heu fet cap als anys, principis dels anys 90, i totes les deficiències que els veïns i veïnes de Finestrelles us trobeu, en el que reivindiqueu doncs, tenir un espai propi per reunir-se a l'associació de veïns o altres col·lectius. Ara per ara, Ja sé que ara no estem parlant amb l'associació de veïns, però ara per ara, vosaltres que esteu a Cal Suís i tu, Eulàlia, que vius a Finestrelles, les mancances que té Finestrelles encara són òbvies, s'han millorat o estem igual que als anys 90 o pitjor?
0: A veure, jo diria que parlessis amb els membres de l'associació de veïns, vale?
1: Ho farem.
0: Jo, com gent que visca en allà, doncs les deficiències, o sigui, continuen sent.
1: I, per això t'ho pregunto.
0: I últimament s'han agreujat més. O sigui que jo com a veïna, doncs els carrers estan igual des de fa més d'11 anys. No s'hi pot passar, i si passes te'n sopegues i tens possibilitats de trencar-te la crisma. El sistema de comunicació barri-poble, doncs fins ara era bé, estava bé, vull dir, no cap queixa. Ara hem tornat a 11 anys enrere, els senglars campen una mica com volen. T'explico alguna cosa més? No.
2: Trobem jo prefereixo un pla urbanístic gegant, no?
0: Bueno, el pla urbanístic ja és que ja és intolerable, vull dir. Jo ara la veritat és que em dol molt i m'agradaria fer moltes més coses, però jo crec que ara els que han de fer coses són els de l'associació de veïns.
1: I amb aquest esperit col·laboratiu que teniu, interpreto que de la mateixa manera que hi ha entitats o persones que col·laboren amb vosaltres, vosaltres com a col·lectiu i com a assemblea de Cal Suís també doneu suport i també col·laboreu amb altres entitats a Esplugues, evidentment que ho suposo, i de fora d'Esplugues també.
2: Correcte.
1: Teniu intercanvis,
2: sí, sí,
1: amb
2: al final,
1: altres entitats.
2: Al final és una xarxa que ja crea d'Esplugues, no? Jo des de que vaig començar així en el món de l'associacionisme i de les entitats, doncs ja ho veus des de fora, que hi ha una xarxa molt gran de diverses entitats que es coneixen entre elles i que fins i tot hi ha molta gent que col·labora en una, després en una altra i després en una altra, i això al final fa més ric el teu projecte. O sigui, no només mirar tan sols pel teu projecte i pel teu espai com pot ser ara que els fuis, sinó mirar-ho en col·lectiu i poder fer-nos fortes en això. Fico un exemple molt, molt fàcil. Hi ha dos espais autogestionats molt, molt clars a Esplugues, no? L'Ateneu i Cal Suís. Pues dintre d'aquests dos ha d'haver-hi una comunicació directa i una entesa molt bona. I exactament ho és, o sigui, hi és.
0: Hi és, i
2: des de fa anys. Perquè més que res que la gent que va crear l'Ateneu també ha anat a Cal Suís des de ben petita. O sigui que al final és una gran xarxa que l'objectiu és fer-la més gran, no?
1: Eulàlia, tu que vas viure tots els inicis de tot el moviment del barri i tota aquesta reivindicació de Cal Suís i del no al Pla Caufec, a la teva època abans has dit, ho has esmentat tu, que la gent que veu començar era bastant grans. I ara veig gent molt jove, com l'Edu, i de més joves que ell. Sí. I per tant això és una esperança no solament pel barri, no? Sí. Sinó per Esplugues.
0: Aquesta és la gran sort que tenim, que hi ha gent molt jove i hi ha gent molt gran, com jo, no? Bueno, no tan gran, eh?
2: Molt gran,
0: no,
2: molt gran d'acord.
0: Molt gran tampoc.
2: No ho entenc malament, però molt gran d'acord.
0: O suficientment. I que tenim pensaments diferents i que arribem a posar-nos d'acord. Vull dir, ells pensen d'una manera, nosaltres pensem d'una altra, però som capaços d'arribar i dir, bueno, doncs vale, ni tu ni tu, arribem a un consens perquè això es funcioni, perquè volem que això es funcioni. O sigui, demostra que ni els grans hem de deixar a part els joves, ni els joves han de dir els carques aquests dels grans, sinó que tothom pot aprendre de tothom. Jo sempre ho dic a tot arreu, que a mi els joves m'han ensenyat moltíssimes coses, moltes, i que jo he canviat molt la mentalitat després de tractar amb ells, perquè els veus, o sigui, i sempre, o sigui, sempre hi ha ensenyances que pots aprendre'n de tothom.
2: I això també es pot dir molt a l'inrevers, eh? O sigui, jo per exemple com a membre de l'Assemblea de Cal Suís també em sento un afortunat en compartir assemblea amb un espai intergeneracional amb gent més gran que jo, perquè al final puc dir que és més fàcil o és més còmode, no? La paraula és còmoda, estar en un espai on tots són joves i podeu pensar d'una mateixa manera o heu viscut situacions molt similars, però l'estar amb gent gran que ha viscut situacions molt diferents i potser més complicades o menys, també n'aprens molt. I això jo crec que, a part de que els ulls, és una cosa que passa a Esplugues, que la xarxa que hi ha i a les estructures que tenim ens trobem gent gran. I fico l'exemple just avui de la Neus Oró, que és un exemple molt clar de dones grans, de persones grans, de les quals aprens i que al final t'estimes i que pots veure que de tota la gent que s'estima Esplugues és per alguna cosa, no? Que amb l'edat que tinguis estàs allà i on faci falta. I un gran exemple és la Neus.
1: És la Neus, que tothom que l'ha conegut ha après alguna coseta, amb molt de sentiment sempre, i malauradament la vam perdre molt d'hora perquè no era tan gran quan ens va deixar. Encara ens podia haver transmet moltes, moltes coses més. Així que des d'aquí un petó, Neus, per tu, de part de tots nosaltres. Quan acabo aquestes petites entrevistes o xerrades que vull fer amb vosaltres, sempre finalitzo de la mateixa manera, perquè sempre ens deixem alguna coseta. I la pregunta és, hi ha alguna cosa que jo no us hagi preguntat, que voldríeu dir, que seria important que ara diguéssim? Penseu en alguna cosa de Cal Suís, alguna cosa que no,
2: jo crec,
1: que no hem explicat?
2: Jo, a mi sempre s'ha passat pel cap que l'assemblea està oberta i que pot venir qui vulgui a ajudar, a donar un cop de mà i aportar idees, que l'assemblea pot proposar activitats, però que al final les activitats que més rendiment tinguin i que més gaudeixi la gent serà de les que surtin de la gent del poble i no només de l'assemblea, perquè jo puc pensar que m'agrada X temàtica, però potser només m'agrada a mi i a l'Eulàlia i al Joan de l'assemblea, però si ve un grup de joves o de gent gran o el que sigui a proposar una activitat, doncs s'acull i es prepara col·lectivament. I a l'assemblea igual, que falten joves també i amb ganes de fer coses, que Cal Suís ha d'estar ben viu i aprofitar aquest espai tan maco que tenim al poble.
1: Doncs us convidem a que passeu pel carrer Finestrelles número 32, us apropeu a Cal Suís, i si de moment encara us fa una miqueta de mandra de pujar, doncs tenim aquest correu electrònic, que és reconstruïmcalsuís@gmail.com, i evidentment només que poseu, sigui a Facebook, a Twitter o a Instagram, la paraula Cal Suís, allà trobareu tota la informació de manera puntual i extensa. Doncs Eulàlia, Eduard, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres,
0: gràcies,
1: per haver-nos explicat una miqueta, fer-nos 5 cèntims, que és el Cal Suís. Des d'Esplugues FM seguirem les vostres activitats i també us convido que en qualsevol moment, si voleu alguna cosa, aquí estem.
2: Molt bé.
0: Molt bé, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada per tots vosaltres i per la gent que està al vostre costat i fa possible el projecte de Cal Suís.
0: Gràcies.

0: que el suís.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
1: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
5: Una gran nación como es España, 3.000 años de historia, eso es lo que tienen que saber los niños.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
5: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Cua de Cuc, espai de cinema, Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
5: Tots els dimecres, a les 10 de la nit, i els diumenges a les 11 del matí.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: i també gent que intentava colar-se o fer una avalanxa o algun tipus de... Llavors, hi havia un desplegament de grisos espectacular.
1: Que tenien moltes ganes.
0: Tenien moltes ganes, perquè ja, això de pagar els peluts sortia molt gratis. Sí. I venien carregats de tota l'atenció que hi havia hagut aquelles setmanes. I llavors, en alguns moments donats, hi va haver càrregues de la policia, que va arribar a entrar fins
1: a... Va arribar a entrar dins.
2: De la Monumental.
1: Sí. I, bueno, hi ha un periodista que està viu, que és el Diego Manrique, que és un periodista
0: del País,
1: del País, no? I que ell d'alguna manera doncs estava allà i rep de rebot directament, no?
2: Perquè
1: ell comença a veure doncs que entren a dintre i clar, ell va tirant però li foten una hòstia de l'esquena directament, no?
2: I més hi ha una bengala també que va anar per a mig, gairebé toca el Mick Jagger, no?
0: Sí. Va haver-hi bengales sense ànim de causar mal, però hi havia bengales que el públic llençava.
1: I un altre personatge ben conegut i que tampoc el tenim, que és el Constantino Romero. Mm-hmm. Constantino Romero, sí, va intentar, ell es volia estalviar els taloners i diu, aniré ja l'hora més o menys que comencin, i es va trobar amb aquesta història. Mm-hmm. I no va poder entrar, és que va tenir que córrer.
0: No va arribar a veure el concert.
2: Per tant, tampoc va sentir aquesta cançó que també va sonar. Adéu.

0: Era una cançó, és un clàssic, que aquí va tenir molt èxit, però que no, curiosament, no va triomfar gaire a la resta del món. Hi ha alguna explicació? Aquí sí, a la resta del món no tant.
1: Jo la vaig ballar molt, aquesta cançó.
0: Tu la vas ballar molt, sí, jo també la ballava.
2: M'ha agarrat, eh?
3: Sí, perquè era una cançó que s'apartava molt de l'estil dels Stones. És una balada molt dolça, molt blanca, i la música dels Stones, diguem-ne, es caracteritza per tot el contrari, per ser un rock, diguem-ne, ple de riffs, de ritmes accelerats. I aquí va funcionar molt bé, aquí a França. De fet, durant la gira no la toquen enlloc, i és en alguns concerts de França i al concert de Barcelona que recuperen Angie, perquè en Jagger sí que era molt conscient de l'èxit que havia tingut aquí la cançó.
0: Això ja l'havien explicat. Sí. Ell va començar el concert amb un Bona nit en català, crec, i com és que va acabar el concert i va sonar la Santa Espina? O sigui, estem parlant de l'any 76.
1: Coses del Gai.
0: Sí. Coses del Gai. Ho va demanar ell expressament?
3: Sí. Sí. Igual que va començar amb el Gato Montés, que abans dèiem que això va ser una idea d'en Jagger, em marcaré una mica per ser la torna de les càrregues policials, va dir, doncs ara tancarem amb la Santa Espina. Va demanar permís al grup, van dir que endavant, i va tancar amb la Santa Espina, que en aquell moment era un acte bastant revolucionari.
1: Era un símbol, sí.
0: Jo crec que no ho ha fet ningú més, no?
3: No, crec que no.
0: Ni catalans, ni dominicans, ni britànics, ni americans, no? Un cop passat tot aquest temps, i amb això acabem, amb la perspectiva, què considereu que va suposar exactament aquell concert dels Stones a la Monumental?
3: El que dèiem de que Barcelona s'obrís és a dir, que una certa normalitat en l'arribada del rock i de les músiques, diguem-ne, populars modernes, consideressin les gires que passessin per Barcelona. És a dir, fins a aquell moment pràcticament a fer-ho començar als Pirineus, per la majoria de promotors internacionals. La feina sobretot que va fer en Gai Mercader per convèncer-los que Barcelona existia, que hi havia normalitat. De fet, va aconseguir portar totes aquelles estrelles de la dècada dels 70 a Barcelona, una cosa en aquell moment impensable.
1: Impensable, sí.
0: Potser per això, doncs, ara és una plaça fixa de moltes estrelles internacionals.
1: Potser un pèl massa i tot.
0: Potser un pèl massa i tot. Bueno, molta gent segurament ja li està bé i ja li agrada.
1: Segur.
0: I per sort ara no hi ha ni bengales ni grisos que entren a dintre per anar a buscar ningú. Així que Jordi Novell, Francesc Fàbregas, moltíssimes gràcies per venir a la Nit dels Ignorants i explicar-nos aquest Black and Cat, i amb fotografies xulíssimes, algunes de les quals no les veureu enlloc més, perquè és el
1: Bueno, ja en parlarem.
0: Ah, ja en parlarem, calla, que encara tindrem alguna altra cosa. Ja en parlarem.
1: Tindrem una sorpresa.
0: Vinga, moltes gràcies, ja ens ho explicareu.
1: A tu, gràcies.
0: Bona nit.
3: Gràcies, bona nit.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. El conte per anar a dormir.
1: Doncs arribem al final de la nit dels ignorants amb la lectura, com sempre, d'un dels contes que formen part d'aquest llibre, El que pensen els altres, de la Clara Caraltó, que l'any 2017 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda, editat per Proa. I la història d'avui es titula Carta. Benvolguda Sònia, començaré explicant-te el que sento. Ara mateix m'inunden la vergonya i la por. Em sembla que no havia sentit mai una cosa semblant. Com una ridiculesa i unes ganes de vomitar i de plorar, com quan sents endins la culpa, quan veus clarament que és teva i et voldries fer mal per calmar la impotència. És això el que sento, Sònia. Em posaria a cridar, em posaria a córrer només per calmar aquest malestar. És com una bogeria, com un ròssec constant al cervell i a l'estómac, com una boleta que talla i que s'empasseja per dintre i es va movent amb els meus moviments. Això que et diré et sorprendrà. Crec que una de les coses que més em calmaria seria poder abraçar-te. I he pensat sovint en com voldria plorar dins la teva abraçada i com voldria així sentir d'alguna manera més petita aquesta culpa. Ara mateix ja sóc lluny de vosaltres. Per això penso que, quan hagi tirat aquesta carta a la bústia, començaré a sentir-me una mica millor. És com quan tens un secret molt important que només guardes tu. El dia que l'expliques, sents que et pesa una mica menys a dintre. Escoltes el consell o l'opinió de la persona a qui l'has explicat. Llavors et mires el secret amb els ulls de l'altre i t'adones de les perspectives, algunes que n'intensifiquen la càrrega i d'altres a vegades que li treuen importància. No sé per què, però la idea que llegiràs aquesta carta, espero que la vulguis llegir, tot i saber que no serà fàcil, fa que experimenti un cert alleujament. Jo he sabut de tu des del principi. També dels teus tres fills, dels quals conec el nom i la fesomia. L'atzar, a més, ha volgut que amb un d'ells hi comparteixi nom de pila i que he vist en diverses fotografies. També sé com ets físicament, quina colònia portes i quin vi t'agrada. Tampoc sé gaire més que això. Saber de tu primer va ser una necessitat i després una mena de tortura. Volia saber més coses per comparar-me i per fustigar-me. El mal que se suposava que et feia el veia a mitges, perquè tu no sabies res de mi. És curiós com ha canviat aquesta percepció. Des que he decidit explicar-me, des del moment mateix en què vaig entendre que era la manera d'acabar, que la culpabilitat se m'ha menjat en forma de nàusees. Era com imaginar-nos, després de tot, cara a cara. Penso que si jo mai rebés una carta com aquesta, voldria tota la veritat. No voldria que em venguessin una versió lleugera i al cap i a la fi una altra mentida. T'adverteixo, doncs, que les línies que segueixen no són més que la realitat tal com jo l'he viscuda. I segurament et serà dolorosa. Però ara, potser l'únic que té sentit és submergir-s'hi del tot, com quan el mar nedes cap al fons i sents que no tens gaire aire i que la pressió et forada les orelles. Toques l'arena un segon i penses que ja no et queda gens d'oxigen. Després, braceges amunt, molt de pressa, perquè et sembla que els pulmons t'esclataran. I al final, Sònia, surts a la superfície i respires. Respires fondo i només sents soroll d'aigua i escalfor de sol a la cara. Ens hem estimat en hotels, cinemes, botigues i restaurants. Ens hem vist tardes de suposades reunions i nits de suposats congressos. Hem marxat en cotxe a poblets de costa i hem begut el millor vi de la carta per celebrar que el nostre amor feia 3 anys que durava. Fins i tot hi ha hagut discussions i retrets. T'he utilitzat moltes vegades, Sònia, per reclamar un amor absolut i demostrar una gelosia depravada. Ens hem mossegat i pessigat la pell de tanta ràbia i tant d'amor. Hem fet promeses estúpides de felicitat, ens hem follat en llits i banyeres fins que semblava que el cos ja no tingués més plaer a dintre. Ens hem despertat matins junts, desitjant que tots els matins del món fossin aquell. Hem imaginat com seria una vida compartida i ens hem assegurat que aquell amor nostre superava tots els altres. Però El nostre amor també ha vist com de seguida el temps el gastava. Com hi feia aparèixer silencis i buits, fruit dels dies i les tensions, que l'han transformat en una relació agradolça, que no té res a veure amb com érem al principi. I la curiositat del sexe, el plaer total amb què ens teníem i que venia de la urgència i la desesperació, del desitjar-nos a totes hores, va quedar reduït a una rutina bàsica per justificar que érem, malgrat tot. I jo t'imaginava sovint, Sònia, per la ciutat empenyent el cotxe de la Bruna amb el Martí i la Paula, una a cada banda, absent i cansada, ignorant el món que nosaltres vivíem. I et tenia una veritable llàstima, però l'únic que aconseguia aquesta llàstima era apaivagar la gelosia que sentia de saber que tu eres qui realment hi compartia la vida. Perquè per molt que volgués creure que la vida real era aquesta, la nostra, l'apassionada i desenfrenada, la dels bons restaurants, la de voler cridar quan havien de passar dies fins que ens poguéssim veure, la vida veritable era la teva i la que es mostrava al món. Perquè si ningú sap que existeixes, és com si no existissis. Tampoc hi va haver dates límit ni exigències. Potser ho hauria volgut, però mai m'hi vaig atrevir per por de quina podia ser la resposta. Per por de la seva por, del gran escàndol, del canvi de vida, de fer parlar tothom, però també per por de fer evident del tot que jo era, per les bones estones, primer tantes i després menys cada vegada, per hores setmanals comptades, i tu per un projecte de vida en comú. No et negaré que durant un temps vaig pensar que era la millor posició que podia ocupar, que la volia sempre, però em sembla que jo m'he passat la vida perseguint objectius impossibles per després poder-me lamentar de no haver-los aconseguit. Suposo que amb això va ser una mica el mateix. Deixant de banda els atacs de gelosia que tenia cada 3 o 4 setmanes, les vegades que en parlàvem de manera seriosa i reflexiva, jo insinuava el que teníem em permetia una vida independent i el poc lligam que sempre havia volgut. La meva llibertat, el meu pis només per mi, el meu temps, les meves aficions, les meves amistats, em mostrava com si fos la vida que sempre hauria volgut viure per després ensorrar-me quan ni tan sols semblava que ell em volgués cap altre amb mi. Durant 3 anys he oscil·lat entre una felicitat esclatant i una pena enverinada. Us he odiat, també, Sònia. Us he odiat amb tot el brollar destructiu de la paraula. Us he imaginat en la vostra felicitat familiar i he volgut fer-la miques. Hauria volgut trobar-te pel carrer i poder-te enfonsar amb 2 frases. Imagina't, Sònia, com t'ha arribat a envejar algú que ni sabies que existia. Imagina't com t'he tingut de present només perquè tu eres el contrari que jo en tots els aspectes possibles. Pensa que dins el meu cap he inventat una complicitat i un amor vostre, unes rutines de tendresa i afecte, unes maneres de fer l'amor, amb diàlegs inclosos, només per fer vàlida la meva desolació totes les hores que sabia que era amb tu. Durant el darrer mig any vaig voler equilibrar la balança de la nostra pseudo-relació i vaig començar a tenir altres amants que les nits que no compartíem les passava amb altres persones que potser m'aportaven coses millors o almenys coses que nosaltres no podíem tenir. Potser aquesta era l'única manera de viure amb normalitat aquesta farsa, perquè llavors jo també tenia altres fonts de felicitat i de plaer. Era el més just i ho va acceptar, com no podia ser de cap altra manera. Però allò va fer més tibants les converses i les estones, perquè a partir d'aquell moment jo tampoc tenia disponibles totes les hores del dia, com quan vosaltres estàveu de vacances, Sònia, o la majoria de nits entre setmana, o els dies assenyalats que teníeu celebracions i no podia trobar cap excusa per veure'ns. Llavors, amb aquests amants que jo tenia, vaig començar a poder dir que no, a tenir altres persones igual d'importants amb qui passar els dies. També li notava la ràbia i la gelosia, que a diferència de la meva en els primers temps, no em podia retreure ni em podia escopir en el pitjor moment de la discussió. Però li veia als ulls com hauria desitjat poder-m'ho cridar. Llavors, jo t'hauria fet sortir a tu, Sònia, i als vostres 3 fills. Llavors li hauria dit que jo m'havia fet estimar en aquesta ombra teva, que jo havia estat només perquè tu existies i quedava un espai de diversió i de curiositat que podia omplir. Li hauria dit que jo no era prou perquè renunciés a tu, que ell no podia superar la covardia. No va ser una decisió fàcil, jo també l'estimava, i allunyant-me'n, renunciava a una part de la meva vida que m'havia fet molt feliç. Un Una tarda et vaig seguir. Portaves el violí a l'esquena i caminaves de pressa per la ciutat. Jo t'anava al darrere dissimulant, encara que era impossible que tu te n'adonessis. Vas entrar en una petita cafeteria i vas demanar un te i un tros de pastís. Vas esperar-te que arribés ell, un amic músic, vaig pensar. Vau compartir el pastís i vau parlar gairebé una hora. No éreu amants, només éreu amics. Però amics de temps, potser de tota la vida. No us havíeu de posar al dia, era un simple cafè per veure-us. Vas parlar de la teva vida familiar i de la feinada i la felicitat que significava tenir tres fills petits. Té força feina ara, deies. No pot ser-hi tant com voldríem, que t'ajudaven la teva mare i la teva germana. Vas dir bromejant que no descartava una quarta criatura. El teu amic també va riure i va fer un comentari que no recordo. Quan vaig arribar a casa vaig destapar una ampolla de vi i vaig veure sense ganes mentre posava una música estrident ben alta ressonant per les parets del meu estudi. Després vaig vomitar. Va ser vòmit de vi i de malestar i gelosia. Que em vaig adormir, ja m'havia buidat una mica i feia menys mal. No van passar gaires dies que vaig trencar la relació amb ell, donada la situació dels darrers mesos. Dir-li va ser més fàcil del que mai m'hauria imaginat i la seva oposició va ser més una escena que calia representar que cap altra cosa. Després vaig decidir escriure't aquesta carta, no va ser immediat, vaig deixar passar uns dies en què vaig pensar si tenia sentit fer-ho. Quan ja tenia al cap exactament què volia dir-te i com la volia començar, em semblava que era una bogeria i que no faria mai una cosa així. L'endemà, en canvi, tenia un nou motiu per escriure-la i un nou principi. Vaig estar així setmanes, estones tenint-ho molt clar i d'altres pensant que seria l'últim que faria la vida. Sònia, segurament et preguntaràs quin és l'objectiu de totes aquestes línies. No és fer-te mal en va. És simplement que sàpigues la veritat. Potser pensaràs que preferies no conèixer-la, que vivies millor quan ni imaginaves tota aquesta història. Potser quan només l'havies intuït alguna nit sola amb els nens i quan de seguida te n'havies volgut oblidar perquè no podies ser o no volies que fos. El que passi a partir d'avui ja queda a les teves mans. M'imagino que si li expliques o li llegeixes aquesta carta, intentarà dir-te que m'he trastocat, intentarà fer-te creure que t'he explicat mentides. Potser que amb mi va tenir una aventura sense importància, que ha exagerat i magnificat quatre trobades sexuals només per experimentar alguna cosa pendent i reafirmar el que sent per tu. Dirà que no estaria mai amb ningú, amb algú com jo. També vindran les súpliques d'amor, Sònia. Desplegarà totes les estratègies perquè no dubtis que t'estima. De fet, jo no dubto que t'estima, però serà un cop dolorós. Serà com la meva bola que talla i se'm mou per dintre. Et submergiràs al mar i sentiràs la pressió de l'aigua i l'oxigen que s'acaba. Dubtaràs del que heu construït i pensaràs si es pot seguir sent feliç sobre les ruïnes d'aquest amor podrit de mentides. O potser no. Potser serà només una petita esquerda que et permetrà seguir, desconfiada primer, i després, gairebé com si res, les estones que hauràs aconseguit oblidar-ho. Potser et miraràs als teus fills i pensaràs que per ells val la pena perdonar-ho tot. Potser tu has viscut una història semblant i aquesta carta només us posa al davant la veritat amb tota la seva cruesa. Sònia, ara ja has sortit de l'aigua. Obre els ulls, respires fondo i el sol t'acarona la cara. És una sensació agradable. Ara has de reconsiderar si es pot perdonar i si es pot seguir estimant algú que ha estimat tant algú altre. Perquè jo, Sònia, tampoc no dubto que m'ha estimat moltíssim. Signat M. Déu-n'hi-do la carta a la Sònia. Déu-n'hi-do d'aquesta tal M. En fi, que acabem aquí la nit dels ignorants avui. Ens han quedat pendents missatges que no hem pogut escoltar, missatges escrits que no hem pogut dir. I anunciar-vos que demà a partir de les 12 tindrem aquí en directe a mitjanit. Ens acompanyarà l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Aquí podeu fer les consideracions que vulgueu, les preguntes que vulgueu a través del WhatsApp, al 667-220-148 o la bústia ignorants@catradio.cat. El que volem és protegir la nostra identitat online i saber com podem operar de manera segura amb els nostres bancs i caixes. Fins demà a les 12. Bona nit, que descanseu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV ha beneït la Torre de Jesús de la Sagrada Família després d'oficiar la missa a la Basílica davant de 8.000 persones en l'acte principal de la seva visita a Catalunya.
4: Inaugurant la nova torre d'aquesta basílica, en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu, dedicada a Nostre Senyor Jesucrist.
3: La cerimònia d'aquest dimecres al vespre s'ha tancat amb un espectacle d'il·luminació i drons que ha dibuixat al cel la cara de l'arquitecte reusenc i que ha agradat molt al públic assistent.
5: Molt emocionant, estàvem esperant aquest dia amb molta il·lusió i moltes ganes i bueno, per fi ho hem pogut viure junts també.
6: Ha sigut un moment colpidor, un moment històric i formar part d'això és meravellós, és un regal.
3: El papa també ha visitat Montserrat aquest dimecres, on ha rebut un bany de masses. Abans ha passat per la presó de Can Brians per escoltar el testimoni dels interns. I a la tarda ha anat a la parròquia de Sant Agustí, de Barcelona, al barri del Raval. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
7: Els Estats Units ataquen l'Iran per segona nit consecutiva després de la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns a l'estret d'Hormuz. Donald Trump diu que va ordenar una missió militar secreta per deixar sortir del Golf